0: Finalment s'ha posposat fins a les 7. Veurem exactament què passa si el partit es juga, evidentment, començarà a les 7 i es podrà seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. Pel que fa als partits ajornats, destaca el Sabadell-Andorra de la segona divisió. S'havia de disputar ahir la tarda a la Nova Creu Alta i ara el club arlequinat està pendent de si es pot jugar aquesta tarda o no. De moment, encara no hi ha cap horari confirmat, però des del Sabadell confien que el partit es pugui disputar, aprofitant que el rival, l'Andorra, ja havia viatjat a Catalunya. La decisió final l'ha de prendre la Lliga, evidentment, seguint les recomanacions de protecció civil. També a segona, el Girona ha de rebre avui el Mallorca Montilivi a les 9 del vespre. Això sí, molts pendents, evidentment, també de tot el que passi i també, en aquest cas, que l'equip balear, el Mallorca, pugui viatjar fins a Catalunya. L'equip havia de volar avui fins a l'aeroport de Barcelona. I a la primera federació, el Sant Andreu Antequera, que es va cancel·lar ahir, sí que es disputarà avui, en principi a 6:15, a Can Dragó. No estan afectats en aquesta categoria els partits dels altres equips catalans. El Nàstic i l'Europa juguen a domicili. El Nàstic ho fa a Múrcia a 12:00 i l'Europa a Osca a 3:15. De fet, a les comarques on el risc és màxim, la Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet ha suspès tots els partits de totes les competicions fins a 2:00. També es va suspendre el partit de la Lliga Catalana, per exemple, d'hoquei patins, i la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes, que s'havia de disputar al Port de Barcelona. I tot plegat, mentre la Lliga ACB de Bàsquet, a causa també del mal temps, tampoc es va poder jugar el Joventut Andorra. Estava previst que jugués ahir a 6:00 PM a l'Olímpic de Badalona i també es va ajornar. Aquest partit es disputarà, té data ja assenyalada, el dia 14 d'octubre a 8:00 PM. En canvi, sí que es va jugar a la capital del Bages, el Manresa 95, Breogán 101. Manresa, la capital del Bages, no estava en alerta màxima a causa del temporal. Avui juguen la resta d'equips catalans, si no hi ha cap sorpresa. El Lleida rep el Burgos a 12:00 i els altres dos juguen fora de Catalunya. Baskonia Girona a 6:00 i Múrcia-Barça a 7:00. I acabem amb un últim apunt per dir que en motociclisme Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi. Al davant del líder del Mundial, Jorge Martín, el pilot de Cervera, ara se situa a només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. Márquez, que hi va guanyar també la cursa Sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
6: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més escalfament global, més morts climàtiques, més nits roents.
7: Tot Catalunya està que crema.
8: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
6: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
9: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
6: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
10: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de 11:00 PM a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo.

0: en viu.
1: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Europa es rearma, les fronteres es blinden i el dret internacional trontolla.
4: Com una empresa que persegueix la sostenibilitat mediambiental acaba fent vehicles per a la guerra?
3: Més armes vol dir més seguretat i quin preu en paguem?
5: Si vols dedicar més al programa de rearmament, redueixes polítiques ecològiques i polítiques socials. No hi ha una altra.
6: What Frontex is doing in the Central Mediterranean.
7: Frontex té presència al Mediterrani central amb avions i drons.
3: Tanta, tanta guerra. Un podcast de 5 episodis per entendre el nou cicle de militarització d'Europa. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: El suplement. Amb Roger Escapa.

0: Passen 4 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, Antena Conjunta, també amb 3Cat Info, fent el seguiment d'aquest temporal de pluges amb l'última notícia, i és que Protecció Civil avisa d'un risc de desbordament al riu Besòs. És el titular a aquesta hora del matí. Ha enviat un SLR a Montcada i Reixac, a Santa Coloma de Gramenet, a Sant Adrià del Besòs i Barcelona. Es demana a la població propera que, si arriba l'aigua, pugi a plantes superiors. I també s'ha enviat un altre SLR fa pocs minuts per pluges torrencials al Vallès Oriental, al Maresme i litoral fins al Baix Empordà. El temporal es desplaça cap al nord del país, de sud cap a nord, cap a comarques gironines, tot i que encara plou amb força també a l'Alt Maresme. Al migdia començarà a fluixar, recordem que les restriccions estan vigents fins les 2 del migdia i a la tarda els ruixats seran locals. Restriccions vigents de mobilitat i suspensió d'actes, activitats a l'aire lliure, a tot el país, plogui o no plogui, és el missatge que no s'han cansat de repetir. Tan bon punt hem començat aquest suplement des de les 6 del matí. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 5.000 trucades per fortes pluges fins les 7 del matí, de matinada. Els bombers ja han fet més de 900 serveis i han rescatat diversos conductors atrapats per l'aigua, sobretot a Granollers i a Canovelles, al Vallès Oriental. Ens ho detallava el suplement al cap de bombers de la Generalitat, David Borrell.
1: Diversos salvaments de persones amb algunes situacions crítiques importants, sobretot a la zona del que seria el Vallès Oriental i l'Alt Maresme. Sobretot són gent que ha quedat atrapada amb el cotxe, però també gent que ha quedat amb alguns baixos i de més.
0: Durant la nit també s'han fet serveis per inundacions, sobretot al Barcelonès i al Baix Llobregat, tal com ha explicat Oriol Corbella, cap operatiu dels bombers.
2: I llavors aquí tenim totes les alertes d'aquests vehicles que alguns han estat arrossegats, hem tret persones que estaven al sostre del vehicle, vehicles completament enfonsats. Els vehicles que estan enfonsats els estem comprovant, no, de moment no hem trobat cap persona al seu interior.
0: Fins les 2 del migdia no es reprendrà el servei de Rodalies i de Ferrocarrils. Sí que funciona el metro de Barcelona des de les 5 del matí, però ho fa amb afectacions importants. A les carreteres, tal i com ha confirmat Ramon Lamiel, del director del Servei Català de Trànsit, es nota que la gent està fent cas a les restriccions.
3: A vegades ens pensem que podem sortir perquè ja no hi plou, però les carreteres estan en mal estat. Els números que tenim és que s'ha respectat la restricció. En aquests moments estem comptant ja 230.000 vehicles menys que l'any passat i que fa 2 anys.
0: Molts de vosaltres, molts oients, us esteu posant en contacte amb el programa amb fotos, amb vídeos del riu Besòs. Realment són espectaculars com de carregat va el riu Besòs, i en aquesta línia també la notícia que us expliquem a aquesta hora, i és que Protecció Civil ha enviat avisa d'aquest és alert a Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i Barcelona. Per tant, a la població es demana que, si arriba l'aigua, pugi a plantes superiors, aigua provinent del riu Besòs, que s'està desbordant en alguns punts. Podem saludar a aquesta hora l'Oriol Bassas, doctor en Medi Ambient, enginyer forestal i expert en inundacions i incendis forestals. Oriol, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Bé, ja ho tenim aquí. No és un mini-huracà mediterrani, ben bé, sí que és una tempesta fortíssima que està afectant tot el país, eh?
4: Sí, de fet, estan dient que són les pluges més intenses que ha rebut aquí en els últims 20 anys, per tant, això es nota.
0: Tot i així, el mini-huracà no s'ha acabat de formar, no? Què ha faltat perquè ens entenguem?
4: De fet, sembla que s'hauria a punt de formar, però dintre mar. He tingut la sort de que no es produís a terra. I entre el Barcelonès i el Maresme, segons, però no ens ha afectat, per sort, perquè imagineu-vos ara amb el que ja és caòtic, amb les pluges que han caigut, que haguéssim tingut aquí un mini huracà.
0: Moltes d'aquestes pluges, per tant, també han anat a parar al mar?
4: Sí, sí, una part substancial. Això és una cosa habitual, en els darrers anys, que algunes de les tempestes van a parar dintre mar i descarreguen dintre mar, i això també ens evita que ens incrementin els danys a terra.
0: Per què? Per què bona part d'aquesta tempesta va parar al mar?
4: Suposo que per les condicions de vent que es donen, com es crea aquesta gènesi, però també ens estem trobant, que comenten alguns meteoròlegs, que aquestes tempestes, que abans eren unes llevantades, i aquesta moltes vegades s'han mogut en direcció cap a Marsella. De fet, la setmana passada aquell territori també va estar rebent molt, i avui també està rebent aquell territori, no? O sigui, hem tingut com un moviment. El que passa és que sí que tenim més processos d'inundacions, i ara mateix hem tingut aquest d'aquests 200-230 litros, depenent del territori, que el territori no està preparat per rebre això en un dia, no? I per tant, s'està notant. Les infraestructures no són capaces d'absorbir aquestes tempestes, i això passa, per exemple, en el cas del Maresme, perquè el Pla de Riera des de l'any 90 ha planificat en l'any 85 amb un territori, amb un urbanisme, amb uns habitants que no són els que hi ha ara. I per tant hem d'adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i fer-les més resilients a les inundacions, per exemple.
0: Parlaves ara que ja no parlem tant de llevantades. Com ens hem de referir a aquestes tempestes? Pluges torrencials?
4: Sí, de fet, a més, és que són... canvien, jo no sóc expert en inundacions, sí, però en tempestes no, però sí que canvien sobre el seu eix. O sigui, si us heu fixat, aquesta, per exemple, ha anat evolucionant molt lentament, s'ha quedat a sobre de la demarcació de Barcelona, ara està en aquest mateix procés avançant molt lentament sobre la demarcació de Girona, i això fa que s'acumuli una gran quantitat de pluja, que no és la que podríem tenir, per exemple, si vingués una llevantada, que comentava un meteoròleg aquest dematí, que en el cas de la Dana a Mataró hi van haver 160 litres metre quadrat i ara n'hi ha hagut 225. I llavors això es nota, no? Si la tempesta va molt lenta, evoluciona molt lenta, és com ens han causat les grans inundacions. Per exemple, aquí al Maresme ens van portar un tramvia, el tramvia Mataró-Argentona, amb una inundació d'aquesta que es va quedar fixa en un punt. I això és el que ha estat a punt de passar avui. De fet, ha passat, però s'anava movent una mica encara.
0: Clar, també volia preguntar, Oriol, si és possible evitar una inundació tenint en compte que estem parlant de més de 200 litres per metre quadrat en alguns punts del Maresme i que en poc més de mitja hora s'han acumulat 60 litres per metre quadrat en alguns municipis. Es pot evitar aquestes riuades que hem vist en alguns carrers?
4: Aquest és el problema. Per exemple, en el cas de Cabrils, a la Riera de Vilassar, no cal que tinguem 200 litres. Amb 40-50 litres en una hora tenim una inundació, perquè la riera és molt curta, de seguida puja 200-300 metres d'alçada, per tant el temps de concentració de la pluja en aquesta conca, que és com un anfiteatre, no? Imagineu-vos una piruleta, no? La conca seria la rodona de la piruleta i baixa tot pel pal. Llavors, això és molt difícil aturar-ho, i més quan hem urbanitzat a baix de les rieres. Haguéssim hagut d'urbanitzar en el seu moment a Capçalera, que hagués sigut més normal, però no, el desenvolupament, el que dèiem ahir, no? La litoralització ens ha portat a que hem construït el litoral. I llavors tenim tota aquesta gran concentració de zones urbanes, residencials, que estan i infraestructures de comunicació, que per mi això és essencial també. Llavors el que hem de fer, doncs, és fer... s'està treballant molt en basses de laminació, n'està fent una premiada de dalt, n'està fent en preveu fer una Cardedeu. Són basses de laminació que el que farien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, Vull dir, que l'aigua que cau, per exemple, en un parc a Barcelona o on sigui, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers, sinó que s'infiltri en el mateix parc. Això pot ser molt important per reduir les inundacions.
0: En aquest cas, no podem dir que no estiguéssim avisats, perquè les primeres alertes, la primera compareixença per part de Protecció Civil va arribar ahir al migdia, les mesures preventives i de restriccions es van prendre a les 8 del vespre. Per tant, la població no t'ha sobtat de nou aquest episodi de pluges tan adverses. Entenc que la prevenció d'avís a la població és un factor molt important, però l'altre també és tenir una infraestructura, un urbanisme, unes ciutats, uns pobles pensats per absorbir fenòmens com aquests, que és evident que per culpa del canvi climàtic, doncs, cada vegada seran més habituals.
4: Sí, i més violents. Això que acabes de dir és bàsic. Amb l'avís, amb el que seria la protecció, el preventiu, el que aconseguim és minimitzar els danys, sobretot de persones, no? Si això que ha passat avui no hi hagués hagut aquest test alert que ens ha confinat a casa, doncs hi haguessin hagut bastants casos de persones que haguessin pogut perdre la vida. La sort ha sigut que això ja ho estem arreglant, ho estem fent bé. El que ens passa ara és que hem d'arreglar aquestes infraestructures. I són infraestructures que haurien d'estar arreglades, perquè les directives de l'aigua de la Unió Europea ja obliguen des de fa molts i molts anys a aplicar sistemes com els SUDS o així, i aquí no s'ha fet, s'ha treballat en curs, però hem de començar a treballar això. I després d'avui no hem tingut una tempesta marina, que haguéssim tingut, podríem haver tingut una tempesta combinada, que això seria terrible, eh? En el cas, per exemple, de la Ria d'Argentona, una tempesta de la Riera, més una tempesta marina, podria inundar fins a la meitat de Mataró i cap a l'altra banda tot Cabrera. Llavors és molt important que anem començant a treballar en preparar les infraestructures.
0: Sentint-te, Oriol, em fa pensar també que zones que donem per segures deixaran de ser-ho ben aviat, no, també? No només les zones inundables, és a dir, entenc que la zona inundable cada vegada és més gran també a Catalunya.
4: Sí, i més perquè, per exemple, si hi ha una zona inundable que ara està cartografiada per l'Agència Catalana de l'Aigua, però la capçalera doncs, es construeix una gran zona industrial o una gran urbanització, doncs tota aquesta aigua que es quedava en aquell bosc passa a la riera.
5: Viu la ràdio.
6: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
7: Llargs i curts, sardanes a la vostra ràdio local.

Salutacions cordials una setmana més al programa Llargs i Curts, com sempre produït per l'emissora municipal de Sant Esteve Sarrovires i que el podeu escoltar a través de la xarxa de ràdios locals de Catalunya i sí, a través també de la vostra ràdio local. Anem a dedicar avui el programa al Sarda Show. Què és el Sarda Show? Doncs és una sèrie de recopilatoris d'àlbums que van editar la cobla contemporània versionant cançons de la tele, tant siguin de sèries com de dibuixos animats, com d'anuncis, entre d'altres. Avui toca un programa relativament curiós, ja que escoltareu aquestes cançons tradicionals de tota la vida en versió sardanista. De fet, hem començat en aquest dia d'avui

entre moltes altres divertides que anireu sentint en aquest dia d'avui. Des d'ara i fins aproximadament 55 minuts de programa, llargs i curts, el programa sardanista de la xarxa comença ara mateix. I ho fem amb una peça també curiosa, com totes les que escoltarem en aquest dia d'avui. Anem-la a ballar. Segurament aquesta us sona d'una sèrie japonesa de que es va començar a emetre més o menys cap a mitjans dels anys 80. Estem parlant d'aquella sèrie de dibuixos animats anomenada Bola de Drac. Doncs sí, se li ha posat aquest nom, Anem-la a ballar, i així sona. Ja veureu.

Què us han semblat aquestes peces? Curioses, oi? També aquesta segona era referent a una sèrie que es va emetre per TV3. Si no recordo malament, era aquella anomenada Nissaga de Poder, que també s'ha fet, com ha pogut comprovar, versió sardanista de la cançó. La Cobla Contemporània és la que es va encarregar de fer també aquesta versió. Una cobla on podrem trobar a la Maria Mercè Navarro, al Flaviol, a Jeroni Velasco, Josep Maria Velasco, també als tibles, ara als tenors, Joan Benavides i Agustí Serratacó, trompetes, Lluís Pollina i Jordi Muñoz, al trombó, Fernando Velasco, fiscorns, Martí Villegas i també Eduard Coll, i al contrabaix, Xavi Castillo. És una cobla, doncs, que dirigeix Gerard Pastor. De fet, sempre el so acompanyat i subratllat l'evidència de la imatge. La televisió va permetre posar cara allò que escoltàvem a la ràdio, o que de forma molt puntual els avis veien al cinema. L'invent de la tele va socialitzar la realitat, alguns diuen que enriquint-la, d'altres minvant la capacitat d'imaginació dels oients o televidents. Avui les xarxes socials amplien encara més aquest debat. Podem veure o escoltar un programa de ràdio o de televisió a qualsevol hora, però i allò que dèiem d'imaginació, dels somnis, de les imatges que posem a determinats sons? Últimament es diu que allò que no es veu no existeix, i això no és cert. Proveu d'escoltar la música d'anuncis o de sèries de televisió sense veure'ls per pantalla. Ho sentiu i ho veieu, oi? Existeixen, oi que existeixen? Sense mirar-los físicament, els esteu imaginant. Els personatges, les situacions, tot se representa de forma clara i diàfana. De fet, el vostre cap els ha retingut per sempre més i només amb l'ajuda del so els reproduïu mentalment. I amb aquesta producció de la Cobla Contemporània, de fet, estem acostumats a la seva bona feina. L'efecte de les imatges que ens arriben per mitjà del so és genial. La televisió pública va fer parlar en català produccions audiovisuals provenients d'altres països, d'altres cultures. Seguint aquesta tàctica, les vam adoptar com a pròpies. La Cobla Contemporània, doncs, acaba aquest procés d'integració. Agafen les partitures, les arrangen a ritme i tempo característics de la sardana i, finalment, les interpreten amb els instruments més singulars del país. És l'exemple, són els exemples que venen a continuació. A veure si les endivineu de quines pel·lícules, sèries o anuncis doncs estan destinades. Primer, anem a escoltar una que porta per nom Gat i Gos i després Petri Sardana. Aquesta segur que us sonarà millor.

0: Carles Mira el Peix presenta Llargs i Curts.
1: Aquesta idea ha sobtat, ha sorprès a més d'un jove. Són els que han crescut amb sons i imatges d'altres com a referència, com heu escoltat, Goku, Chin-chan, Batman, els Barrufets. Lluny de ser assidus de plecs o d'audicions, aquests joves ara exclamen: quina gràcia em fa! És el fruit d'una imatge i d'un so empaltat i el seu tarannà, i que amb les cançons d'avui us estem sorprenent, oi que sí? De fet, és la darrera edició del Sarda Show. El Sarda Show de la mà de la cobla contemporània. I, de fet, en aquesta gravació també es va comptar amb la col·laboració d'un dels humoristes catalans també més importants de l'època. Estem parlant del senyor Pep Plaza. Pep Plaza, doncs, va voler fer... Se'ls va oferir fer una introducció a l'inici d'aquest CD. I el senyor Pep Plaza, doncs, va acceptar. Sabeu que el Pep Plaza, doncs, és un humorista que imita a gent coneguda, com per exemple Matías Prats, Joan Pera, Boris Izaguirre, entre d'altres. Què us sembla si escoltem aquesta introducció, doncs, molt graciosa, que inclou aquest àlbum recopilatori, de la mà del senyor Pep Plaza?
2: Hola, sóc el convidat d'aquesta introducció. Esteu a punt d'escoltar el darrer disc de la cobla contemporània, que porta per títol Sarda Show TV.
3: Sí, senyor. Quan diu aquest xicot a l'OMS, és una cosa que està molt bé, això, les sardanes, una cosa, jo, aquesta gent, els amics de la cobla contemporània, fa dies que ho sé, no? En tot aquest disc que han fet, doncs, amb coses de pel·lícules, amb coses d'òpera, i està molt i molt bé. Us ho recomano, quedareu encantats, de veritat.
4: ¡Qué momento, por favor! Yo les recomiendo a todos y a todas este disco, que lo escuchen en sus momentos más íntimos. Es una maravilla de disco para compartir en la más absoluta intimidad.
5: Oh, a mi sempre m'ha agradat el Flabiol. Només escoltar-lo se m'ha posat la pell de gallina. Oh, quin disc més ben tret. Oh.
2: Interrumpimos la introducción para darles una noticia de alcance. Sarda Show TV. Nunca nadie tocó tanto la berra en tan poco tiempo. Efectivament, senyores i senyors, no s'ho perdin. Escoltin amb atenció, perquè és la sardana portada a l'extrem. Sarda Show TV. Efectivament.
6: Hola a tots i a totes. És per mi un plaer poder estar en aquesta introducció de la cobla contemporània, amb aquest darrer disc, un disc interessant, un disc que, si us lleveu d'hora, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, us ajudarà a passar el dia amb moltíssima, moltíssima, moltíssima energia. Escolteu-lo.
7: Amics. Amics i amigues, gent que escolteu aquest disc de la cobla contemporània, una gent entranyable que fan de la sardana una mica més propera per a tothom. Escolteu aquest Sarda Show TV. Si tu l'escoltes un poc per aquí,

0: L'ajudarà.
1: Lluís, pot deixar de tocar aquesta cançó que se sense dormirà, no hi ha ritmo. Jo he cantat una cançó, fet una composició d'una sardana, versió country, i diu així: El mestre Tejada al piano.

0: Ja, nois, puc o no puc? Gràcies. Si em despisto, no parlo. Soc el Pep Plaza i vull felicitar molt especialment a la Cobla Contemporània pel seu darrer treball i a vosaltres només dir-vos que gaudiu d'aquest nou disc.
1: Doncs sí, han sigut les invitacions. Albert Om, Jordi Pujol, Boris Izaguirre, Joan Pere, Matías Prats, Lluís Canut, Pep Guardiola, Lluís Llach, Tomeu Penya i doncs ha sigut l'inigualable Pep Plaza. El que feia doncs la presentació d'aquest àlbum, d'aquesta darrera edició del Sardaxou 8, editat el 2013. Doncs bé, escoltem més versions sardanistes d'aquestes sèries, d'aquestes pel·lícules, d'aquests anuncis, i ara us volem deixar amb dues peces que, en primer lloc, Bob Chang, ja la reconeixereu, del Chin Chan, i Batman, Quin temps fa.
2: Esteu escoltant Llargs i curts, el programa sardanista de la xarxa.

Aquest Sardanshow és fer de la sardana una festa. Sovint, en les actuacions de la darrera sardana, els de la contemporània coreografien i animen al final de festa. De fet, es poden trobar barrets, disfresses, bombolles, pilotes de platja, confetis, globus de diferents dimensions, amb l'ànim doncs d'innovar. La música sempre és el fil conductor amb el qual s'engresca a tot el públic. Una genial idea que avui doncs compartim amb tots vosaltres. Les versions sardanistes de moltes cançons que segurament heu escoltat moltíssimes vegades a la televisió. El programa sardanista de la xarxa, una producció de ràdio Sant Esteve Sarrovires i que podeu escoltar a la vostra ràdio local. Més versions, més cançons curioses, més sardanes curioses en aquest dia d'avui. Anem a escoltar Mans a l'aire i La vella picapedra. Segur que us sonaran. Martí Villegas i Pons i també Robert Agustina i Busquets són els creadors d'aquestes peces que ara mateix escoltarem. Sardanshow.

De fet, l'any 2007, Mans Unides, la ONG i la Cobla Contemporània van arribar a un acord de col·laboració. I és que els guanys de la venda dels enregistraments dels discos compactes anirien destinats a assolir una part del finançament de projectes humanitaris pel Tercer Món. En tots els enregistraments de la Contemporània, de forma ben visible a la seva portada, s'ha reflectit aquesta col·laboració amb el logotip de Mans Unides i el missatge de Cobla Solidària. I amb aquest àlbum, el que avui hem repassat, esperem que us hagueu divertit moltíssim. Amb el Sardaxou 8 de la Cobla Contemporània. I tornem la propera setmana amb d'altres sardanes, d'altres compositors, d'altres cobles. La propera setmana, aquí, a la vostra ràdio local. Ens acomiadem i ho fem amb el Doraemon i els Barrufets. És aquesta versió que també van fer els contemporanis d'aquestes sèries de televisió. Doraemon i els Barrufets. Tornem la propera setmana. Salutacions del Carles Miralpeix un dia més a les vies de so i també a la locució. Adeu-siau.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? El mes de juny del 2024 els proposava fer un viatge per diversos indrets de la nostra geografia a ritme de vanera i de cant de taverna. Ara, la proposta és un viatge pel territori de l'Estat espanyol per tornar a escoltar temes d'aquest gènere musical. No seguirem cap ordre establert, és a dir, que podem anar de mar a terra i de nord a sud desordenadament. Si em volen acompanyar, farem un tomb en cotxe, moto, autocar, barca, avió o fins i tot en bicicleta. Anem-hi? Vinga!
4: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: I per començar, viatjarem fins al Principat d'Astúries. És una de les havaneres contemporànies més velles i emblemàtiques d'Astúries. Va ser composta l'any 1984 pel cantautor asturià Carlos Rubiera i s'ha convertit en un autèntic himne popular del cançoner del Principat. La cançó ret homenatge a la vida marinera de la costa asturiana, concretament a les dones del mar i a la dura realitat de les famílies de pescadors. És la capitana de Carlos Rubiera.

Acabem d'escoltar aquest tema interpretat per el mateix compositor, en Carlos Rubiera, La Capitana. Teníem el capità i també tenim, com no, la capitana. Continuem fins al País Valencià per escoltar L'Havanera de Mareny. És una de les peces més singulars i emotives del repertori del cantant valencià Pep Gimeno Botifarra, inclòs en el seu aclamat disc del 2006, Si en demaneu el cant. Aquesta cançó és un exemple perfecte de com el ritme de l'havanera es va arrelar a les comarques valencianes, adaptant-se a la tradició oral i al paisatge agrícola i marítim local. Escoltarem, per Pep Gimeno el Botifarra, aquesta Havanera del Mareny.

Habanera del Marenyo també és coneguda com a Habanera Tita, la que hem escoltat interpretada per una de les grans veus del País Valencià, amb un tipus de cançó popular com és en Pec Gimeno, el Botifarra. Composta pel músic i productor Manuel González, fundador de Mestissai, interpretada per la inconfusible i emotiva veu d'Olga Zerpa. Aquesta cançó és un exemple perfecte de l'habanera d'autor contemporani. Un jove canari promet amor etern a la seva noia, però marxa a Cuba en un vaixell, a tallar la canya de sucre i no dona senyals de vida durant anys. La noia de les Canàries ven la seva ànima al dimoni per aconseguir una recepta de bruixa, un jugo de tuno, ojos de waifu, cola de lagarto i poquito ron. Fins aquí puc llegir. L'escoltin i sabran de què va. Anem fins a les Illes Canàries, amb Mestissai i aquesta habanera embrujada.

Tota una història la que ens ha portat aquesta habanera embrujada per al grup canari Mestissai. Continuem amb una de les cançons més divertides, originals, iròniques del gran cantautor, poeta i polític aragonès José Antonio Labordeta, publicada l'any 1997 dins el seu àlbum Paisajes. Aquesta peça és una paròdia i alhora un homenatge genial que agafa el ritme de l'habanera i el porta al cor de la geografia i el caràcter d'Aragó. Habanera Baturra, de José Antonio Labordeta.

Hem escoltat per José Antonio Labordeta, que va viure entre el 1935 i el 2010, aquesta Habanera Baturra. La cançó és un cant a la nostàlgia del mariner que s'allunya de la costa atlàntica i cantàbrica. Utilitza la Corunya com a punt de referència marítim per acomiadar-se de la península i endinsar-se a l'oceà. Tot i que la lletra menciona la ciutat gallega de la Corunya, la peça va néixer en l'àmbit coral asturià i s'ha convertit en un clàssic del repertori de mariners del Cantàbric. L'escoltarem per un grup gallec, Os Peteras, és Corunya, el mar te acarició.

Des de Galícia a Mospeteras, amb aquest Corunya, el mar te acarició. La següent ens diu que la investigadora i musicòloga Maria Teresa Pérez Daniel, natural de Mallorca, de Valladolid, l'any 1991 va publicar el llibre Castilla canta habaneras, d'on va documentar com els emigrants i soldats castellans que tornaven de Cuba als segles XIX i XX van portar les habaneres a pobles de terra endins. La feina del camp va demostrar que l'habanera no era només patrimoni dels ports de mar, com la Costa Brava o Cantàbria, sinó que s'havia integrat a les tavernes, quintes i festes de Castella. És l'inici d'aquest grup a l'any 2000. Castilla canta habaneras, que fins i tot va participar en una de les edicions de la cantada d'habaneres de Calella de Palafrugell, i l'escoltarem amb aquest Recordando Habaneras.

Castilla canta havaneres. Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet per part de Maria Teresa Pérez, Daniel i d'altres per recuperar aquestes havaneres que podem dir ja castellanes, de Castella i Lleó, en aquest cas, amb Castilla canta havaneres, amb aquest Recordando havaneres. Una havanera lírica d'autor composta per Agustín Sánchez Martínez, que va viure entre 1938 i 2016. Músic i compositor natural de Múrcia. A diferència de les havaneres marineres tradicionals de pescadors o migrants a Cuba, aquesta cançó s'emmarca en la línia de l'havanera d'interior i de costum urbà, fent un retrat nostàlgic de la vida i els paisatges de la ciutat de Múrcia a mitjans del segle XX. Anem amb un grup que va néixer l'any 1998. És un grup que ha col·laborat amb artistes de primer nivell. Ells són Parramboleros i escoltarem Aquella Múrcia.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Aquella Múrcia amb el grup Parramboleros és el tema que hem escoltat tot viatjant fins a aquesta comunitat autònoma, a Múrcia. Anem fent viatge i els hi diré que potser les habaneres més enginyoses, populars i plenes d'humor del cançoner navarrès i de la cornisa cantàbrica. La cançó juga amb l'ironia d'otorgar mar a una ciutat d'interior com Pamplona, utilitzant la festa, el vi i l'alegria de la gent com a metàfora de l'oceà. La lletra diu que Pamplona finalment té mar, però no aigua salada, sinó un bon vi, i aquest vi és de Navarra. Escoltarem aquest tema per el que la va composar, com és Joaquín i Doate, y la canción Pamplona ya tiene mar.
2: Pamplona ya tiene mar.

com seria Pamplona si tingués mar? No sé on tirien a parar els toros dels encierros de Sant Fermín. Segurament a mar no. Ah, segurament a mar no. Continuen anant a la plaça. Però més d'algun amb aquest tipus de festa de Sant Fermín segurament acabaríem amb una bona remullada. Hem escoltat aquest Pamplona ja tiene mar de Joaquín y Doate. Anem amb més, perquè ara els hi diré que la lletra és una carta d'amor i de nostàlgia escrita en forma de postal. La protagonista descriu la ciutat de l'Havana plena de memòria decadent i poètica, on es barregen els records d'un amor passat amb la cadència del mar Carib. Connecta el sentiment andalús, la nostàlgia de Càdiz i del sud, amb el paisatge urbà de la capital cubana, el malecón, la brisa marina, els olors i els colors de l'illa. Escoltem, per Passión Vega, aquesta postal habanera.

Acabem d'escoltar de Passión Vega, aquesta cantant que va néixer a Madrid, però va anar a viure a Andalusia i ella sempre s'ha considerat d'aquí, d'Andalusia. Hem escoltat amb Postal Habanera. És un homenatge d'amor a la terra cantàbrica. Descriu l'orgull per la mar d'aquest indret, la bellesa del paisatge marítim i de la muntanya i el sentiment d'enyorança del mariner o de l'emigrant que ha de creuar l'oceà. La peça va ser composta per Joaquín Varela Calzada, un dels fundadors, compositors i pilars fonamentals de Los Carabelas. Escoltem Habanera de Cantàbria.

Los Carabelas, que l'any 2018 varen fer una gira per acomiadar-se dels escenaris, aquest grup que va néixer l'any 1964. L'hem escoltat amb aquesta Habanera de Cantàbria. Ara parlem d'una de les habaneres més representatives, populars i entranyables del País Basc, profundament vinculada a la cultura de la taverna i del vi a Bilbao i a tot Biscaia, amb un to alegre, sorneguer i nostàlgic alhora. La lletra descriu la rutina d'aquests cantants de barriada i el seu amor per al vi i la fraternitat de la colla al voltant del tauler del bar. Un chiquitero és la persona que practica el chiquiteo, la tradició d'anar de bar en bar amb la colla o quadrilla fent chiquitos, petits gots de vi negre. Això sí, a cada lloc que van s'ha de cantar. I una de les que deuen cantar és aquesta Habanera de los Chiquiteros, que ens l'interpreta un grup molt popular al País Basc, com és Indarra.

Hem escoltat aquesta a manera de Los Chiquiteros amb tota una història del que són aquestes quadrilles que corren de bar en bar fent petits gots de vi negre i cantant-ne alguna que altra. I ara, per si no en tinguéssim prou, irem bonus tracks. És aquesta que a mi, quan la vaig escoltar, me va impressionar. El Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda ens fa aquesta adaptació al castellà de Mare vull ser pescador amb Madre voy a ser pescador.

0: I fins aquí el programa d'avui, on n'han cantat unes quantes per fer-nos voltar per arreu del territori de l'estat espanyol. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Escriu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Benvinguts tots en el ple del mes de setembre. Hi ha alguns problemes amb el tema de la connexió en directe, que està donant alguns errors, per tant, pot ser que es gravi, que s'està gravant i es pugui emetre després doncs, el ple, no sigui algú puntual. També a la ràdio sí, que se sent. I això, també donar la benvinguda que avui doncs, iniciem aquest ple de setembre també amb tècnic nou de comunicació i esperem doncs, que això només sigui el primer dia. Començarem, com sempre, amb el primer punt, que és poder aprovar l'acte de la sessió anterior, que és del ple de juliol, i també la que es va fer del ple extraordinari del dia 10 de setembre. Vots a favor? Tots els presents. El següent punt doncs, és l'activitat de control. Aquí hi ha doncs, donar compte de les actes de Junta de Govern. No sé si hi ha alguna qüestió. Donar compte dels decrets d'alcaldia de l'11 de juliol al 9 de setembre. Si hi ha alguna cosa. Aquí sí que el següent punt és donar compte, com sempre, doncs, dels decrets que així ho requereixen. Aquí tenim la delegació en el regidor Fragoso d'un matrimoni, el nomenament doncs, d'una funcionària interina, d'una tècnica auxiliar de gestió documental, en aquest cas a la UAC, amb una durada màxima de 3 anys, el tècnic de comunicació i transparència, la contractació, locutora de la ràdio, també en aquest cas doncs, és amb efectes d'agost i fins que acabi un període de gaudi d'un permís del que té aquesta plaça. Hi ha també la contractació d'un operari de brigada. Hi ha el nomenament del primer tinent d'alcalde, en Xavier Collet, des del 29 d'agost fins al 9 de setembre com a alcalde accidental. Hi ha l'adscripció en una comissió de serveis per ocupar un lloc d'arquitecte amb un màxim de 2 anys, d'arquitecte tècnic, perdó. Hi ha també el nomenament d'una administrativa per serveis territorials, també amb un màxim de 3 anys. Hi ha la col·laboració en pràctiques d'un alumne, en aquest cas doncs, de la formació de matèria informàtica. Hi ha la rectificació del nomenament de l'administrativa d'abans de territorials, que hi havia hagut un error i es va corregir. El nomenament de la interventora, en aquest cas tenim interventora nova des del dia 7 de setembre. La modificació dels membres del Consell de Mitjans de Comunicació, que també va haver-hi una modificació. Contracte d'auxiliars de serveis d'escoles per cobrir, en aquest cas, doncs, una vacant que hi havia per incapacitat temporal. En aquest cas és fins al 31 de desembre. També hi ha la contractació d'un altre auxiliar per instal·lacions esportives per una excedència i fins que es reincorpori, amb un màxim també fins al 31 de desembre. La delegació de matrimoni a la regidora Montse Cervantes, la pròrroga amb el nomenament d'un administratiu, en aquest cas doncs, és fins a la reincorporació de la treballadora i també amb un màxim fins al 31 de desembre, la delegació de matrimoni a la regidora Isabel Sunyer i la modificació de la composició, en aquest cas, de la unitat antifrau que està prevista amb mesures dins de l'Ajuntament. No sé si hi ha alguna qüestió. Doncs passaríem al següent punt, que és donar compte aquest ple de l'informe de tresoreria sobre els càlculs de morositat. Aquí el termini màxim de pagament

0: dies i s'està doncs amb un promig de 14 dies a l'hora de fer els pagaments als proveïdors. Si hi ha alguna qüestió? Doncs ara passaríem als punts que sí, doncs, que estan a l'ordre del dia i que s'han de portar doncs, a debat i votació. El primer punt és la ratificació d'una resolució d'alcaldia del 17 de setembre. En aquí el que fem és ratificar un decret d'alcaldia al qual s'acorda incoar un expedient d'investigació per determinar la titularitat dels 30 cantis de l'aixecada identificats dins d'aquest expedient. Això ara, doncs, amb aquest expedient es posarà a exposició pública i a partir d'aquí doncs, es podrà doncs, fer l'estudi pertinent per veure doncs, de qui pertanyen aquests cantis. No sé si hi ha alguna qüestió al respecte. Sí, senyora Sunyer.
1: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Des d'Unitat votarem a favor, ja que és molt important i que val resoldre els dubtes existents davant el qüestionament de part del patrimoni municipal. I no hauríem de deixar cap dubte sobre la seva vinculació. Per tant, és important que es faci aquesta incoació de l'expedient del patrimoni. Gràcies.
0: Gràcies. No sé si hi ha alguna qüestió més. Doncs passaríem a votar la ratificació d'aquest decret perquè es pugui doncs, obrir aquest expedient. Vots a favor? Som 17, tots els presents. El següent punt del dia és l'aprovació d'una modificació de crèdit, la número 9 del pressupost municipal. En aquí el que fem és de camp romanent de tresoreria. S'afegeixen 32.784 euros per al tema del contracte i gestió i explotació de la deixalleria municipal, per un tema de que faltaven diners dins del contracte. S'afegeixen també 4.500 euros quasi bé per al tema del contracte amb Correus, amb el tema del servei postal. Hi ha 11.400 euros que és per pagar uns interessos de demora reconeguts amb unes factures de l'any 2020 fins al 24 de l'ARCA. I després també doncs, hi ha la modificació d'un diner d'unes partides d'alcaldia que passen a activitats de comerç, que són activitats per l'encesa de llum, de llums de finals de novembre de Nadal. No sé si al final tot l'import puja 50.108 euros amb 69. No sé si hi ha alguna qüestió al respecte. Senyor Bova.
2: Sí, en aquestes partides que vostè ens ha anomenat, senyora alcaldessa, hi ha una partida que va dedicada a la deixalleria. Ens agradaria, perquè el públic és una preocupació que està en el carrer, que expliquessin una mica els detalls de per què aquesta ampliació d'aquest crèdit i el que està passant a la deixalleria.
0: Sí, jo crec que la preocupació és de tots, no només de la ciutadania, sinó del govern i dels tècnics de la casa. En aquí es va fer un contracte amb unes dades que hi havia de recollida, que es van finalitzar aquestes dades i aquest contracte, que és un contracte molt complex, amb dades del 2025, i en aquest cas doncs, el que estem recollint hi ha moltes més tones que el que s'havia previst. Per tant, es necessita fer més viatges amb el que és el que es recullen a la deixalleria i s'ha d'ampliar doncs, aquest contracte. Això ja està previst dins els contractes, s'ha fet i llavors s'ha de posar el diner perquè es pugui, en aquest cas, doncs, acabar de gestionar. Això no treu que l'empresa doncs, que ha agafat la gestió i que té aquest contracte doncs, està fent una sèrie d'incompliments, que en aquest cas doncs, tant el tècnic com serveis de secretaria i contractació i jo mateixa doncs, ja hem fet els seus informes i estem fent doncs, per mirar doncs, de que l'empresa doncs, pugui rectificar. S'han fet reunions també amb els que dirigeixen l'empresa i estem a veure com podem mirar de resoldre aquest problema. L'administració, un cop has adjudicat un contracte, hi ha també uns procediments legals que no ens podem saltar, que són uns informes tècnics, uns informes de penalitats que han d'estar justificats, perquè tu, si vols rescindir aquell contracte, ha d'estar justificat, perquè si no ens pot costar molts diners. no? Perquè tu tens adjudicat allò. Ara falta veure com podem anar solventant perquè realment doncs, ho puguem solucionar i si no i hem de rescindir el contracte,

0: tinguem totes les garanties contractuals perquè ho podem fer sense que això ens penalitzi a nosaltres com a administració. I així s'hi està treballant des del minut zero. Vull dir, jo crec que aquí pot donar fe també la secretària i la regidora que estem en aquest procediment. I el diner doncs està per això.
1: Sí, demanaríem des de Unitat doncs, que se'n faci un seguiment acurat, perquè clar, és molt frustrant que un veí se'n vagi a la deixalleria i trobi una cartellera que em posa avui tancat. Clar. Si un veí baixa els seus trastos per llançar d'un pis, el carrega el cotxe, el porta a la deixalleria i després torna a descarregar el cotxe i torna a pujar a casa. Li demanaríem, sisplau, que es fes un seguiment acurat i si s'ha d'actuar, doncs que sí.
0: Nosaltres el fem acurat, jo crec que els tècnics l'estan fent i tot s'està documentant per poder obrir doncs, aquests expedients que al final doncs, són els que ens ajudaran si hem de rescindir el contracte, però també la ciutadania, si es troba en algunes situacions, és important doncs, que pugui fer la instància, pugui fer les fotos pertinents i entrar-ho, perquè també dona més força a l'hora de nosaltres doncs, poder tenir les proves pertinents. I també a molta gent n'hi ha que ho ha fet, n'hi ha doncs, que han entrat les instàncies pertinents per poder nosaltres poder-ho adjuntar a l'expedient que està obert. Sí, la regidora Mariona Pasqual.
2: Bona tarda, doncs subscric totalment totes les paraules de l'alcaldessa. Des de la regidoria s'està fent un seguiment diari i setmanal es fan visites a la deixalleria per part de l'equip tècnic i jo mateixa també estic mirant la pròpia deixalleria i el que comentava l'alcaldessa, fem una crida, sisplau, que no és un veí en general, un veí m'ha dit o a xarxes socials, la gent, etc., de dir, doncs m'he trobat això, ho hem de tenir documentat tot això, no podem dir a l'empresa, doncs la gent es queixa, no, queixes fonamentades, vaig anar tal dia, tal hora, se'm va dir això, així que tota aquesta gent que es troba en circumstàncies però que ja són prou impediments per tots i molestes, doncs els convidem a que ens facin constar per la via administrativa aquestes incidències perquè així tindrem més força i ho podrem resoldre doncs més efectivament. Gràcies.
0: Sí, senyor Fragoso.
3: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Que és una... referente a lo que acaba de decir, le pasaremos un vídeo, que hicimos un vídeo de denuncia, y ahí verá actualmente cómo estaba todo. Y ahí tiene unas pruebas, ¿vale? No, pero así tendrá, como dice que están pidiendo, si hay fotos de esto, pues le pasaremos el vídeo que hicimos, tanto Héctor como yo, y así, oye, todo lo que sea ayudar.
0: Sí, el que és millor és que vostè, que també representa un grup, ho pugui entrar en instància, perquè llavors és com va directe pel canal, més que passar els vídeos.
3: Ah, no, pues sí, como lo tenemos, lo pasaremos por instancia también.
0: Sí, doncs si no hi ha cap altra qüestió, doncs passarem a aprovar la modificació de crèdit número 9 amb una modificació de 50.108 amb 69 euros. Vots a favor? Tenim Unitat, en Bernat Calvo, el Govern i la Susana López. Sí? Abstencions? El Partit Popular, el PSC i la Maria Mercè Juan. Vinga. El següent punt és reconèixer una compatibilitat amb una treballadora. Això és un dels mètodes que ja portem aquí a ple amb alguns treballadors que en aquest cas doncs, poden exercir alguna altra tasca o feina fora del seu horari laboral. Llavors aquí es declara la compatibilitat per una activitat o una tècnica de serveis municipals per fer de professora adjunta dues hores a la setmana, sembla que és, oi? I és dues hores a la setmana. No sé si hi ha alguna qüestió. Doncs vots a favor. Som 17, tots els presents. El següent és una proposta per aprovar definitivament el reglament del SAT, que és el Servei d'Atenció Domiciliària. Aquí doncs, van haver-hi unes al·legacions, en aquest cas en el període d'exposició pública, bueno, unes aportacions més que al·legacions, les quals doncs, els tècnics van fer la seva incorporació en part i llavors en aquest cas doncs, és estimar parcialment aquestes al·legacions que es van presentar pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals, poder-les incorporar i llavors aprovar definitivament doncs, aquest reglament. No sé si hi ha alguna cosa que vol afegir la regidora o algú, té alguna qüestió? Doncs passem a votar aquesta aprovació definitiva d'aquest reglament. Vots a favor? 17, tots els presents. El següent punt és poder, en aquest cas, doncs, aprovar les bases que regulen doncs, l'atorgament de subvencions destinades doncs, a despeses d'habitatge en persones de títol de família monoparental i bueno, doncs posar-les a informació pública durant 20 dies i després, si no hi ha cap cosa doncs, que estigui dita, doncs, que es puguin aprovar definitivament. No sé si hi ha alguna qüestió al respecte. Senyora Sunyer.
4: Sí, gràcies des d'Unitat. Volem felicitar el govern per aquestes bases reguladores i que hagin tingut en compte famílies monoparentals que normalment bueno, són situacions molt difícils les que estem patint últimament amb l'habitatge i amb molts altres temes i considerem que aquelles famílies monoparentals que només tenen un sou i una família a càrrec doncs era molt important fer una regulació a mida. Gràcies.
0: Sí. Bueno, jo crec que també és d'agrair que hi ha molts tècnics a la casa, molts treballadors doncs, que al final doncs, perceben aquestes dificultats dia a dia quan han d'ajudar aquestes persones o venen aquí i d'ells mateixos doncs, surten les iniciatives per poder doncs, posar aquestes bases en aquí. Si no hi ha res més, passarem a aprovar doncs, aquestes bases, que tal com ha dit estarem en formació pública durant 20 dies i si no hi ha cap al·legació o cap tema de proposta que es pugui afegir, doncs quedaran aprovades definitivament. Vots a favor? Som 17. El següent punt és l'adhesió a l'Associació de Propietaris Forestals del Parc Serralà de Litoral. Això és un formalisme que ens tocava fer. I el que fem aquí doncs és aprovar aquesta adhesió que el que permet també doncs és poder tenir, bueno, en aquest cas doncs són ajuts i designar doncs també a la regidora perquè pugui estar a l'assemblea i puguem doncs disposar doncs de subvencions si és el cas. No sé si hi ha alguna qüestió al respecte. Doncs passaríem a aprovar l'adhesió en aquesta associació de propietaris forestals del Parc Serralada, designar la regidora Mariona Pasqual i si ella no pot doncs, delegar amb un suplent doncs, la presència en aquestes assemblees generals que fa l'associació de propietaris i així doncs, tenir en aquest cas doncs, més opcions de subvenció. Vots a favor? 17.

0: El pròxim punt que es porta doncs, és la modificació de la denominació dels noms dels polígons industrials d'Argentona. Aquí, des de la Regidoria de Promoció Econòmica i amb el projecte doncs, de Quatre Ribes, s'ha estat treballant i encara se segueix doncs, amb un cens de les empreses que estan dins del nostre territori, dins dels nostres polígons. Aquí doncs, hi ha diferents necessitats o també dificultats no? que en aquest cas doncs, han anat manifestant amb aquest treball que s'està fent amb els empresaris i un d'ells era la, de, la necessitat de poder comptar doncs, oficialment amb noms doncs, dins d'aquests polígons industrials que molts d'ells doncs, tenien noms diversos no? o diferents dient el mateix. Llavors aquí si un cas com que també això després va passar per el que és el nomenclàtor doncs passo la paraula al regidor Bernat Calvo perquè acabi d'explicar.
1: Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, amb aquesta proposta de correplè el que volem fer d'alguna manera és intentar unificar el nomenclàtor dels polígons industrials que tenim a Argentona. Com ha dit l'alcaldessa, és una iniciativa de la Regidoria de Promoció Econòmica a través del projecte Quatre Ribes que estan fent un cens a les empreses que treballen a Argentona. Un dels problemes que ens trobàvem és que hi havia denominacions molt variades, inclús en àmbit oficial, de diversos polígons industrials d'Argentona. Per exemple, en el cas del Cross fins i tot hi havia fins a set denominacions diferents, Cross UA, Cross UB, UB1, UB2, això més aviat generava confusió a les empreses, als ciutadans, a la mateixa administració. Llavors, què és el que es proposa? Doncs unificar els noms. Per exemple, en el cas del el Cross serà polígon al Cross Industrial. En el cas del després hi ha el polígon industrial de Can Negoci, polígon industrial de Sant Sebastià, polígon industrial Nord, polígon industrial Les Escomes i sector industrial del Veïnat de Pins. Aquests són els que queden unificats. En el cas del Cross, que també algú m'ha preguntat, no es diu polígon industrial del Cross més que res per no generar la confusió de que el Cross és un polígon industrial, naturalment té un polígon industrial però és molt més que això, és tot un veïnat i per tant es volia ressaltar el fet de que això era només el polígon que hi ha allà, no, que no generés també aquesta confusió, per això té un sistema de nomenclatura lleugerament diferent o alterat. Són noms que ja utilitzaven també les empreses i veïns i el que es fa ara és simplement ordenar-ho i unificar-ho. El que no es fan aquí és canviar els noms dels carrers, no es canvien perquè els noms ja es van decidir fa bastants anys i simplement són el tema dels polígons. Tampoc es modifica res del planejament urbanístic amb aquest acord i tot això s'ha fet doncs, havent-ho passat per la Comissió Nomenclàtor de l'11 de maig, a més té un informe tècnic favorable de l'enginyera tècnica urbanisme del 5 de maig i a més l'informe jurídic corresponent del mes de juliol. Això s'ha portat al ple perquè també la interpretació jurídica es va fer d'acord amb l'ordenança Convivència Ciutadana és que el tema de la nomenclatura de carrers o de vies públiques ha de passar pel ple. En aquest cas s'ha fet una interpretació una mica més extensiva, si es vol dir així, perquè l'únic que es modifica o clarifica és el nom dels polígons. I tot això doncs, el que es farem ara és una aprovació inicial del ple amb informació pública d'un mes, que és superior inclús als 20 dies hàbils exigibles per llei, es publiquen al BOP, al taulell d'anuncis i a la seu electrònica. Si hi haguessin al·legacions s'haurien de resoldre, però si no n'hi ha, s'entendrà doncs, definitivament aprovat aquest acord que fem ara aquí. Això un cop aprovat definitivament, doncs, farem la modificació d'ofici de la senyalització pertinent i ho comunicarem a l'INE, Cadastre, Registre de Propietat i a Correus. I les empreses i propietaris, en principi, doncs, no han de fer cap mena de gestió per aquest canvi de nom. Bé, doncs, com que tampoc té cap despesa rellevant per l'Ajuntament, doncs us demano, sisplau, que hi voteu a favor. Moltes gràcies.
0: Sí, no sé si hi ha alguna qüestió al respecte. Doncs passaríem a aquesta aprovació inicial, tal com l'ha explicat el regidor Bernat Calvo, amb aquests 6 polígons que tenim i la informació pública pertinent durant aquests 30 dies, bueno, aquest mes. Vots a favor? 17. El següent doncs, és l'aprovació del calendari de festius que es poden obrir dins de l'any 2027. Això perquè corria pressa, primer es va fer per decret perquè eren dates doncs, que no hi havia d'haver-hi cap ple després i ara el que es fa doncs, és portar per al circuit que toca, que és el d'aquí, i ja es va notificar en aquest cas a on tocava. Aquí el que es proposa de diumenges i festius dins del 2027 que es poden obrir és el 3 i 10 de gener, el 1 i el 28 de novembre, el 6, 8, 12 i 19 de desembre, el 17 de maig i el 4 de juliol. No sé si hi ha algú que té alguna pregunta. Doncs passaríem a aprovar aquests dies. Vots a favor? 17. L'últim punt de l'ordre del dia, doncs, és una moció que es presenta conjuntament amb Tots per Argentona, Avancem Junts, Esquerra, el grup Ara, Unitat, i també s'hi afegia la regidora Susana López. En aquí és que aquest any, doncs, es commemora el mil·lenari de la primera assemblea de Pau i Treva, que en aquest cas, doncs, va ser l'any 2027, que es considera, doncs, que aquest antecedent remot de la institució parlamentària a Catalunya i una de les primeres expressions del parlamentarisme a Europa. És una efemèride de gran transcendència històrica i que ens convida, doncs, a recordar i reivindicar aquesta voluntat de Catalunya per construir la pau mitjançant les institucions representatives, la deliberació i el pacte. És una oportunitat també per projectar aquest llegat cap al futur i reivindicar que Catalunya continua compromesa amb la dignitat humana i els valors de la llibertat social i nacional. A través d'aquí, doncs, el Parlament va impulsar un manifest per aquest mil·lenari d'aquestes assemblees de Pau i Treva i que ens hi poguéssim afegir. En aquest, el que portem, doncs, és aquesta adhesió, que la votarem, però primer, doncs, passarem a la lectura, doncs, d'aquest manifest del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva.
2: Doncs comencem aquesta lectura. Manifest del mil·lenari de les assemblees Pau i Treva 1027-2027. La institució parlamentària a Catalunya té els fonaments en l'alta edat mitjana, concretament en les assemblees de Pau i Treva de 10 del segle XI. La primera d'aquestes assemblees va tenir lloc a Toluges, al comtat del Rosselló, l'any 1027, amb la presència del bisbe Oliba de Vic. En un context marcat per la violència, la fragmentació del poder i els conflictes constants, aquestes assemblees es van erigir com un espai pioner de deliberació col·lectiva i de limitació efectiva del poder. Davant d'aquella realitat, es va articular una resposta institucional que establia normes bàsiques de convivència i un sistema de garanties per a la població. La pau de Déu protegia les persones i els béns, així com espais de refugi com la Sagrera, mentre que la Treva fixava períodes concrets de suspensió de les hostilitats. Més enllà del seu abast normatiu, les assemblees de Pau i Treva són considerades una de les primeres expressions del parlamentarisme a Europa i la llavor de l'Acord General, símbol de la tradició institucional catalana basada en el pacte, el dret i la representació. Aquest model va anar configurant, al llarg dels segles, una cultura política pròpia, fonamentada en la voluntat d'autogovern, en una concepció de la legitimitat basada en el pacte i la participació. Aquesta tradició ha contribuït a definir Catalunya com una comunitat política amb una identitat institucional singular, arrelada en el temps i projectada cap al futur. Aquest llegat no és només un patrimoni històric, és també un mandat vigent, perquè la pau no és només un ideal, sinó una exigència democràtica. En un món encara marcat per les guerres, les desigualtats i les tensions creixents, la defensa de la pau, dels drets humans i de la dignitat de les persones requereix compromís, acció i institucions fortes.
1: En aquest sentit, els valors de la pau i la treva, la limitació del poder, el pacte i la resolució pacífica dels conflictes esdevenen plenament actuals i necessaris, no només com a record d'un origen medieval, sinó com a fonament d'una cultura democràtica que avui continua essent imprescindible. Aquesta tradició ha estat projectada des de Catalunya al món per figures com Pau Casals, que en rebre la Medalla de Pau de les Nacions Unides del 1971 va reivindicar davant de la comunitat internacional aquesta concepció catalana de la pau, com a expressió d'un poble compromès amb la llibertat, la dignitat humana i el diàleg entre nacions. La commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva és, doncs, molt més que un exercici de memòria, és una afirmació de continuïtat històrica i alhora una responsabilitat compartida. Es tracta d'una oportunitat per reivindicar Catalunya com una nació, amb una tradició mil·lenària de dret, de pacte i d'institucions representatives, construïda des d'un patriotisme cívic obert i integrador. Aquesta commemoració ens convida a reafirmar els valors de la deliberació, la pau i el pacte com a eina de convivència i de resolució de conflictes, així com el compromís amb la dignitat humana i amb la construcció d'una societat més cohesionada, justa i respectuosa amb la diversitat. El mil·lenari és, en definitiva, una oportunitat per enfortir aquest compromís col·lectiu i per reconvalidar el conjunt de la societat catalana, institucions, entitats i ciutadania, a sumar-se a una iniciativa compartida que rememori, actualitzi i projecti cap al futur l'esperit fundacional de les assemblees de Pau i Treva.
3: Així doncs, reafirmem la importància de les assemblees de Pau i Treva com a origen de la tradició parlamentària catalana, la continuïtat històrica d'un model institucional basat en la deliberació, el pacte i la limitació del poder, l'existència d'unes institucions polítiques i jurídiques pròpies que fonamenten el dret històric de Catalunya a l'autogovern, la voluntat de Catalunya de contribuir a la construcció d'un ordre internacional més just, basat en la pau, la cooperació i el respecte mutu. El compromís amb la pau com a valor fonamental de la convivència humana. El diàleg, la mediació i la cultura del pacte com a eines essencials per a la resolució dels conflictes. El respecte als drets humans i a la dignitat de totes les persones. La convivència basada en la justícia social, la cohesió, la inclusió i el reconeixement de la diversitat. La responsabilitat col·lectiva en la prevenció de tota forma de violència.
4: És per això que ens comprometem a preservar i difondre el coneixement de les assemblees de Pau i Treva com a origen de la tradició parlamentària catalana, a incorporar aquest llegat en iniciatives educatives, culturals i institucionals, a promoure espais de debat, participació i acord que reforcin la cohesió social i la resolució pacífica de conflictes, a defensar i enfortir les institucions pròpies de Catalunya com a garantia de l'autogovern i com a expressió del seu dret històric inalienable, a projectar els valors de la pau, el diàleg i el pacte en l'acció pública i social, a vetllar per la plena vigència de la democràcia, la dignitat humana i els drets humans, i a impulsar polítiques que afavoreixin la cohesió social, la justícia, la inclusió i el respecte a la diversitat.
0: Doncs aquest manifest és el que portem a aprovació per poder fer l'adhesió i inscriure doncs, aquesta adhesió doncs, a la pàgina web del Parlament de Catalunya, que són els que han promogut doncs, aquest manifest. Passem a la votació per l'adhesió. Vots a favor? 17, tots els presents. Doncs aquí s'acabaria l'ordre dels temes que es portaven a votació i a debat en el ple. Ara, si un cas, doncs, agafo les paraules de les persones que vulguin parlar. A veure, Susana... Tinc quatre, eh? Susana, la Cervantes, Bova i l'Isidre, sí? Doncs, senyora López.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, normalment no acostumo a intervenir en aquesta part del ple, però aquesta vegada ho vull fer. Primer de tot vull felicitar, després vull donar les gràcies i al final faré un prec. En principi, aquest cap de setmana han estat les festes del meu barri, del barri del Cros, i vull donar les gràcies, o sigui, vull felicitar a tota la comissió de festes, perquè la veritat és que ara tenim una comissió de festes amb moltes ganes de fer coses, amb molta gent jove, amb fills de nosaltres mateixos, dels que portem pràcticament 50 anys al barri, i sobretot una cosa molt important, amb dones al capdavant de la Junta, amb una presidenta, una vicepresidenta i unes vocals que són, bueno, meravelloses i que fan una feina impressionant i que hem gaudit molt durant tot el cap de setmana. Ha estat un cap de setmana intens, se'm nota una mica amb la veu, tot i que jo ja no estic per gaire moltes festes, però m'ho he passat molt bé, he ballat molt, hem rigut molt i ens ho hem passat molt bé tots junts amb el nostre barri. Després també vull fer un agraïment personal, perquè dintre de la festa major, el dissabte a la tarda, el dissabte a les 6 de la tarda, em vaig emocionar personalment perquè vaig poder tornar després de molts anys a entrar a l'ermita del meu barri, a l'ermita de Sant Miquel, que està ubicada a Can Garí, i me la vaig trobar tal i com la recordava i fins i tot millor. Vull agrair a totes les persones que han pogut fer possible que s'obrís de nou aquesta ermita, a tots els que han treballat perquè estigués a punt, a les entitats, a Patrimoni, però molt especialment vull donar les gràcies al regidor Quim Capdevila per l'interès que ha posat en aquesta ermita i per com ha tractat aquest tema amb mi. Sabem que em feia especial il·lusió, en tant en quant jo mateixa vaig fer la comunió, tinc moltes famílies que es van casar allà, batejos, i per tant, i molts amics i amigues, com per exemple el regidor Tornai, que també hem celebrat moments de la nostra vida que recordarem sempre. Va ser una reinauguració molt, molt emotiva i no volia estar-me de donar aquestes gràcies. I després vull fer un prec. I això que ningú s'ho prengui malament, i que si algú s'ho pren malament, doncs sabrà per què serà que s'ho prenc malament. A mi m'agradaria que es fes política i es reclamessin les coses des de qualsevol grup polític, entitat, associació, d'una manera coherent, sense necessitat d'insultar ningú, sense de preguntar-nos si algú és d'aquí o d'allà, o viu aquí o viu allà, sense pensar que els regidors estem aquí per un interès econòmic, per un interès ocult, per un interès ves a saber d'on, perquè al final, escrivint en grups de WhatsApp, pensant que només ho veiem les persones que hi ha allà, però clar, és una mica il·lus pensar que en un grup de WhatsApp on hi ha 200 o 300 persones del poble, la persona al·ludida no se n'adonarà. Això és pensar que la persona al·ludida doncs, està sola, no té ningú, ningú l'estima, o no té família, o no té amics. I mira, de tots els comentaris que, bueno, ja queda clar que hi havia un grup de WhatsApp que hi havia comentaris contra la meva persona que no eren exactament alabances. Però de tots els comentaris que vaig llegir en aquest grup, el que més mal em feia era despectivament parlant de mi com que jo ja no sóc d'Argentona perquè visc a Mataró i no tinc dret a opinar, a de representar, a defensar el poble d'Argentona. Sóc argentonina, de barri, y como se dice en castellano, mi lengua materna, a mucha honra. Malauradament, per un problema personal, vaig haver d'anar a viure a Mataró. Tots sabem com estan els pisos a tot arreu, però a Argentona encara més. I tinc un pis de propietat compartit amb una altra persona i tinc dos fills que viuen a Argentona. Tota la meva família, mare, germans, cosins, amics, amigues, tot, molta de la meva vida està a Argentona, concretament al barri del Cros. Per tant, el prec que jo faria és que abans de parlar públicament, perquè si ho fas en un xat que hi ha 300 persones, estàs parlant públicament d'algú, primer preguntis abans de fer afirmacions que poden fer tant de mal com a mi i a les persones que m'estimen. Gràcies.
0: Bueno, quedaré amb el primer, l'últim jo crec que ja ha estat expressat. Jo crec que el govern doncs, també compartim aquestes felicitacions a la comissió de festes. Jo crec que ho hem gaudit molt aquest cap de setmana, ha sigut molt intens, perquè jo també estava agotada aquest matí, tot i que ahir ja no em vaig quedar fins l'últim moment, perquè una de les coses que els horaris del cross mai es poden dir de que seran aquells, no? Perquè tot s'allarga. Jo crec que ha estat cap de setmana de cohesió, de família, de gent, de carrer, de música, de festa, de tornejos i de diferents àmbits, tant esportius, culturals com de tot, i bueno, que ho hem pogut gaudir doncs, en aquest cas tots els que hem estat en allà. Sí que la cirereta també va ser doncs, poder fer doncs, aquesta missa de Sant Miquel a dins d'aquesta ermita, part del nostre patrimoni d'aquí d'Argentona, i que doncs, sí que la idea que vas treure en Quim, que té aquestes idees a vegades esbojarrades no? I a última hora, perquè van ser en 10 dies, doncs, la van comprar doncs, la parròquia i en aquest cas doncs, el mossèn, que se li va agrair que ho pogués fer. La prova va estar doncs, que estava plena no? I que realment doncs, esperem, tal i com va dir ell, que no sigui només una cosa d'aquest any, sinó que es pugui mantenir per fer doncs, tantes coses tradicionals com les que es feien abans. I bueno, ja està. Gràcies. Tinga la Cervantes.
6: Gràcies, alcaldessa. Sí, ha sigut un setembre mogudet. Com que Argentona és un poble actiu, sobretot gràcies a les entitats, va començar al principi de mes amb la festa del Molí, que també vam anar a treure el cap i també va anar molt bé, la Diada, el Viver, tot i no ser d'una entitat com a tal, però també era una festa on tots els argentonins i argentonines hi podíem anar a gaudir-lo. I la Setmana de la Gent Gran, a part de després la del cross. La Setmana de la Gent Gran ha donat per molt, va començar el dia 12 de setembre amb el trenet i va acabar el dia 20 i encara no ha acabat del tot, i ara us ho explicaré, amb gimnàstica, ioga, el quinto, el cross, a la sala, el trenet. Va culminar l'últim dia amb la Festa de la Bellesa, el cinema al centre, també vam tenir cinema al centre, la Festa de la Bellesa, que aquest any com a novetat vam fer un ball també a la tarda. I aleshores la nostra gent gran va poder gaudir d'acabar el dia ballant a la sala, com deien ells, com antes. També es van fer bitlles catalanes i també sé que a última hora i que no ens havíem acabat de posar d'acord també es va fer petanca al barri del Cros. Dir-vos que el dia 1 d'octubre, que és el Dia Internacional de les Persones Grans, a part d'altres commemoracions importants per als independentistes, 165 persones del municipi, el 98% persones grans, anirem a Montserrat a passar el dia, a gaudir del seu dia, que és el Dia Internacional, com ja he dit, de les persones grans, i aquí sí que acabarem ja aquesta setmana de gent gran, que sembla que tenen... És que tenen, de veritat, tenen una vida social que ja ens agradaria a la meitat de nosaltres. I ja està, i acabar el mes amb la Festa Major del Cross, que evidentment vam poder gaudir, jo crec que us he vist a gairebé tots, també els que esteu aquí.
0: Senyor Bava.
7: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Miri, li volia fer una pregunta al senyor Collet, suposo que li pertoca a la seva àrea. Hem vist a la plaça de l'Església, la plaça de l'Església està formada al terra de la plaça de l'Església per panots i per lloses de pedra. Veiem que quan es trenca una llosa de pedra no es restitueix i posa formigó. La meva pregunta és si aquesta serà la política que representa una mica una degradació de la plaça, perquè si la plaça és uns panots i unes pedres, doncs ara i ara formigó pensem que és una degradació de la plaça. Després hem vist també això del formigó en l'obra recent feta del doctor Samsó amb el doctor Ferrero, on t'han posat una caixa de llum, allà hi ha un espai bastant gran que han tret els panots i també ho han acabat en formigó. Volem pensar que en aquest espai és provisional, però voldríem que ens ho confirmés, sisplau. Gràcies.
2: Sí, començo pel final, és provisional, perquè encara estem pendents d'Endesa que ens faci la substitució dels cablejats aeris que hi ha en aquell sector. I estem esperant que Endesa doncs, ho faci. Avui m'han dit que serà ràpid, perquè en principi ja ja fa temps que està tot a punt, però aquest ràpid no sabem amb els ritmes d'Endesa si seran 2 dies o 2 mesos. Però està tot a punt, per tant, ho posarem amb les llambordes que hi ha amb tota l'obra. I de la plaça de l'Església, és veritat, no és que sigui una política d'aquest govern, s'ha anat fent sempre, doncs, quan es trencaven. La veritat és que no sé si és que no en tenim en estoc, segur que no en tenim, per tant les hauríem de buscar, no sé si les trobaríem igual, però no s'ha fet perquè per anar de pressa, doncs, es va fer d'aquesta manera. L'ideal seria poder restituir-les totes, les que hem fet ara i les que durant anys també s'han anat fent, que s'han anat trencant i s'han substituït per formigó. L'ideal seria poder-ho fer, ara com ara no ho tinc previst, no està previst.
0: Senyor Vinyes.
8: Sí, hem llegit amb atenció l'estudi anomenat Cobertura arbòria i estratègia de l'arbrat urbà d'Argentona, que per fi ens han fet arribar després d'unes quantes peticions, inclòs una aquí al ple. Es tracta d'un estudi que es van comprometre a encarregar aquí mateix per tal de donar resposta a la moció del grup municipal Argentona per una gestió més equilibrada i eficaç de la poda i de l'arbrat urbà d'Argentona. Aquest era el títol. Que va ser aprovada per unanimitat, a més. El compromís del consistori, al nostre entendre, evidentment, era encarregar un estudi tècnic amb l'objecte de resoldre l'enquistament que patim sobre com es tracten els arbres de carrer al poble, i no un fulletó sobre com s'han de podar els plàtans. El que finalment hem rebut és una rèplica conceptual del que ja van encarregar fa uns mesos sobre la viabilitat estructural de l'edifici de la Velcro, suposo que ho recordaran. Com era d'esperar, l'estudi diu exactament el que vostès volien que digués i com que ja els coneixem no ens sobten gens, igual que ja ens va passar amb la Velcro. No? Aquesta vegada, però, s'han superat. Han encarregat l'estudi al professional que no toca. Els autors no en tenen cap culpa, evidentment, d'això. Ells, amb bona lògica, fan el que se'ls demana i no ens malinterpretin, doncs, com acostumen a fer, no els hi traspassin la responsabilitat. Aquesta només és seva. Per fer-ho fàcil hi posem un exemple. És tant mateix com si un hospital encarregués una operació de cor a la infermera en cap del quiròfan. Per bona i necessària que sigui, no és la persona adequada, s'entén. I ho diem perquè del que es tractava no era de redactar un document sobre els avantatges de l'arbrat urbà, la forma i manera de podar-los o com poden fer-los viure millor i més feliços. Aspectes que ja sabem i pels quals no cal gastar diners en recordar-nos, sinó d'analitzar com ha de ser la convivència entre persones i arbrat viari. Ho tornem a repetir, convivència entre persones i arbrat viari. No es tracta d'explicar quina és la millor manera de podar un arbre, sinó de veure com ens afecta poda, malalties, etc., els humans en el dia a dia i com podem millorar la convivència. Aquest havia de ser l'objecte, al nostre entendre, evidentment. Els hi posarem un altre exemple per fer-ho més entenedor. Ni a vostès ni a ningú els preocupa que les pomeres de l'Empordà siguin arbres completament plans. Suposo que els hem vist. Cap enginyer agrònom discutirà sobre si a l'arbre li convé o no la poda dràstica que se'ls hi fa. I no ho discuteixen perquè l'objecte d'aquests arbres no és ser feliços i menjar nissos, sinó produir pomes i facilitar la feina als pagesos, que són persones que es passen el dia sota el sol. Doncs miri, amb els arbres del carrer passa exactament el mateix. L'objectiu no és que siguin feliços, sinó que ens facin feliços a nosaltres, igual que ho fan les pomeres de l'Empordà a nosaltres i als pagesos, i contribueixin així a la millora de la qualitat de vida de les persones. Per tant, el primer que un estudi seriós ha d'analitzar és com ha de ser la convivència. I d'això l'estudi no en diu res. El propi document, com a objecte, ja en la primera pàgina, és a dir, sota el títol, diu: objecte de l'informe, exposar i justificar els beneficis ambientals, socials, sanitaris i econòmics de l'arbrat urbà municipal, aportant criteris tècnics per a la seva gestió responsable. Aspectes que ja sabem i que no tenen res a veure amb el que es van comprometre, evidentment, al nostre entendre. El que sí diu l'estudi és que els plàtans poden portar algun perjudici o molèsties puntuals, posen allò puntuals, com si fos un tema menor, que et caigui una branca al cap o que hagis d'anar a urgències per una al·lèrgia, se t'inundi la casa per l'embussament d'embornals o hagis de llançar la roba estesa pel tigre del plàtan, entre d'altres petits inconvenients, com considera l'estudi. També diuen, aquest és més gros, que el plàtan no es considera una espècie altament al·lergògena. Per favor, no ens prenguin per babaus. Els plàtans no només són molt al·lergògens. Durant la primavera s'aturen l'aire de pol·len, provocant quadres severs de rinitis, conjuntivitis i asma a les persones sensibles. Això és de tots coneguts. Ens ofereixen, a més, aquesta és la pitjor, d'alguna manera, la irritació mecànica a la primavera i la tardor, amb les espícules o peluses que deixen anar els seus fruits en forma de bola. Aquestes fibres floten en l'aire i actuen com un irritant físic directe per a les mucoses de qualsevol persona, sigui al·lèrgica o no, causant picor de gola i tos. No només ho pateixen els al·lèrgics, doncs. Tenen, aquí m'atreviria a dir, un cert cinisme de tirar pilotes fora atribuint l'al·lèrgia a la contaminació atmosfèrica associada al trànsit. Ja està bé, no? I per acabar de dubtar-ho, diuen que la caiguda de la fulla es produeix de manera tardana. Realment no s'han passejat gaire per Argentona. Aquí cauen les fulles des de l'abril fins al desembre. Del març a abril es forma una catifa primer de pol·len, després del borrissol que esmentàvem, i per acabar-ho la tardor venim amb una invasió sobre la roba estesa, el tigre plàtan i un altre cop el borrissol del carrer. I conclouen, i cito textualment l'estudi, per tant, l'estratègia de la infraestructura verda ha de prioritzar la conservació de les capçades existents i la selecció d'espècies que puguin assolir el seu màxim potencial biològic. Confonent conservació d'espècies amb màxim biològic, posant clarament per davant l'arbre a la persona, tanmateix com si estiguéssim al mig d'un prat. No els importa gens ni mica, això no se'n parla gens, ni l'amplada del carrer, ni la tipologia urbana, ni l'entorn, etc. Vull dir, això són elements que no s'han de considerar. D'això no en parlen, només que puguin créixer fins als núvols, com la mongetera màgica del comte. Per cert, això no quadra gaire amb la destrossa de plàtans del carrer Samsó, amb les miniatures que ara hi han plantat, no lliga molt amb el que defensa l'estudi. Ens cal saber, ja per anar acabant, que la ciutat, a diferència del bosc o el camp, és l'hàbitat natural de l'espècie humana. Ens agradi o no, fa milers d'anys que les hem anat dissenyant i aprenent dels errors. Hem conclòs que la forma més racional és la ciutat compacta, cosa que en poques paraules vol dir que dividim l'espai de pobles i ciutats en dues categories. La part construïda on situem habitatges i equipaments amb altres densitats i l'espai públic, espai de relacions socials que hem d'equipar per fer-lo amable, funcional i sobretot segur. I aquí és on entren els arbres. Éssers vius que volem tenir a prop per aprofitar-nos dels seus beneficis i perquè ens permeten apropar ni que sigui una mica la natura a la ciutat. Però no podem oblidar que els hem tret del seu espai natural i que els hem incorporat a l'espai urbà perquè compleixin una funció. Igual que fem amb la resta d'elements que dissenyem i que hi col·loquem, com poden ser fanals, bancs, papereres, etc. És a dir, els arbres estan al servei del bé comú com la resta d'elements que poblen l'espai urbà. I acabem intentant ser propositius i proactius d'alguna manera. Mirin, sisplau, encarreguen l'estudi qui toca, que no és altre que un paisatgista, un urbanista, un arquitecte especialitzat, que sàpiga de donar una mirada, diguem-ne, com més humanística, per dir-ho d'alguna manera, i coordinar tots els professionals que tenen coses a dir, com també, evidentment, els enginyers agrònoms, però sense cap dubte, però sense oblidar metges, sociòlegs i altres professionals implicats. Per aquest camí ens hi trobaran sempre. Gràcies.
0: Bé, gràcies. Després de déu-n'hi-do hem passat de que ens van dir inútils algun dia, encara som cínics, perquè ben bé ho ha deixat dit. Jo crec que el senyor Collet podrà respondre algunes de les coses d'aquest informe, que suposo que tothom entendrà que els informes no els fem nosaltres, sinó que s'encarreguen. Que s'encarreguen a mi, de com vostè ha dit moltes vegades, doncs m'agradarà doncs, que pugui demostrar, i així si el diner públic és que el gastem a mida, jo crec que tenim una oficina d'antifrau que podrà mirar si és que sí que és així i que els informes ens els fan a mida nostra. Senyor Collet.
2: Sí, gràcies. Em costarà contestar tot el que ha anat dient perquè no en tenia coneixement de tot el que es posaria ara. Però Clar, una de les coses que es queixa és a qui hem encarregat aquest estudi, no? A qui l'hem encarregat? Clar, és que de tècnics n'hi ha molts. I podem trobar tècnics de tots els gustos, de tots els colors i totes les tendències i que pensin una cosa que pensin la contrària. Quasi bé, podem trobar de tot. A qui l'hem encarregat? Doncs hem preguntat en els tècnics de la casa, hem preguntat exteriorment un tècnic reconegut en aquests temes, reconegut de manera bastant consensuada, i hem trobat aquest tècnic. En podíem haver trobat d'altres segurament, i vostè fa menció d'altres professionals, paisatgistes, arquitectes, és que segurament si trobéssim algun arquitecte o paisatgista per fer l'informe, també n'hi haurien molts que farien un informe semblant al que tenim ara. És a dir, el que no pot pretendre és dir que tots els paisatgistes pensen diferent de l'informe que hem tret ara i que tots els arquitectes pensen diferent de l'informe que s'ha fet ara. Això no és cert. M'ha agradat que vostè hagi reconegut al final, com qui no diu la cosa, els beneficis que donen els arbres i els arbres urbans. Però en tota l'exposició l'únic que ha fet és explicar els problemes que donen, que també en donen perquè són éssers vius, com ha dit vostè, però en donen molts de beneficis. I aquest equilibri entre els beneficis i els perjudicis que provoca, doncs és difícil de trobar. És difícil de trobar. Vostè parla només d'un costat, de tots els problemes, que els sabem perfectament, i sobretot dels problemes que pateixen doncs, alguns dels veïns que viuen al costat d'aquests arbres. Jo li puc parlar, i en l'informe també es comenta, els beneficis que porta no només en els veïns que hi ha al costat d'aquests arbres, en aquests carrers, sinó tots els veïns que ens agrada passejar per carrers que tenen ombra i que la temperatura doncs, en aquell lloc baixa uns quants graus, i que ho podem gaudir tots perquè els carrers i els arbres que hi ha en els carrers són públics, són de tots. Llavors, trobar aquest equilibri és difícil. Si vostè em diu, no sé si això ho ha acabat dient, però s'entenia que els plataners és un mal arbre, jo li diré que segurament sí, però no els he plantat jo, ni aquest govern, ni l'anterior, ni l'altre. Fa molts anys que es van plantar i tothom sap, i ho hem dit moltes vegades, que hi ha un excés en proporció d'aquesta espècie en relació a les altres, i aquest excés provoca més problemes del compte, és veritat. Per això, quan fem obres que replantegem tot un carrer, substituïm aquests tipus d'arbres per altres. I quan els substituïm, uns arbres que tenen 60 o 70 o 80 anys, per altres que plantem, evidentment són més petits. Sembla que vostè, no sé, si vostè governés, plantaria arbres que també tinguessin 60 anys. No ho crec perquè segurament no sobreviurien. Els hem de plantar petits i evidentment doncs això suposa un temps per al creixement i perquè donguin la cobertura arbòria que en aquest informe explica molt bé els beneficis que comporta. I això és qualitat de vida. Vostè parlava de la qualitat de vida dels ciutadans. Qualitat de vida també és trobar aquest equilibri entre els beneficis i els perjudicis. I aquests beneficis, penso que en els temps que estem vivint i amb el que estem veient doncs, a nivell climàtic, no hi ha dubte de que tenir arbres amb una bona cobertura arbòria i que podem gaudir doncs, amb tots els carrers que es pugui, això no té preu. Em sap greu en alguns llocs on hi eren aquests arbres i s'han hagut de treure, precisament doncs, per l'amplada del carrer, perquè eren arbres que per les edificacions que hi havia en aquell carrer, plurifamiliars, no permetien que creixessin amb naturalitat i, per tant, s'havien de podar de mala manera i acabaven malalts, acabaven amb moltes malures i podritures de les branques, etc. I, per tant, s'han hagut de treure. A mi em sap greu quan s'han hagut de treure, però n'hem plantat molts altres d'arbres també. Evidentment, són més petits. Vostè ha fet menció de moltes altres coses, com que parlant dels perjudicis, que et caigui un arbre al cap, evidentment, clar, si cau un arbre al cap això és un perjudici molt gran, però escolti'm, això no passa només amb plataners, pot passar amb qualsevol altre arbre. De fet, quan hi van haver aquelles ventades, hi ha pins de no sé quants anys tenien, però un diàmetre molt gran, que van caure tots sencers. Per tant, no focalitzi en el tema que a vostè li interessa alguns accidents que hi ha hagut, a Argentona, malauradament, i a molts llocs quan hi ha aquestes inclemències climàtiques. Precisament, si quan nosaltres amb els arbres hi fem un tractament respectuós en els arbres, no perquè els arbres siguin feliços, sinó perquè siguin sans, quan hi fem un tractament respectuós, els arbres són més sans, i si són més sans són més segurs, i no hi ha el risc tan gran de que pugui caure alguna branca. I per això anem fent revisions periòdiques també. I doncs, segur que tothom ho sap, que hem hagut de treure la palmera de l'entrada nord doncs, perquè també hi havia perill, i de tant en tant es van revisant els arbres i es treuen les branques que suposen que poden suposar un perill. Però tractar-los bé, tractar-los amb cura, no per fer-los feliç, sinó perquè siguin més segurs, jo a mi em sembla que també és millorar la qualitat de vida. I no sé si em deixo alguna cosa, però en realitat, en total, era això. Gràcies.
0: Sí, és pregunta-resposta, senyor Vinyes, per al, si en cas hi ha alguna cosa, si no, també tinc torn de paraula.
8: Per al·lusions, no? A veure, senyor Collet, no sé si li agradarà el que li diré ara, però jo el considero molt més intel·ligent que el que acaba de demostrar. Vull dir, no entès res del que he dit, sap greu, perquè no entès res. Jo no he dit que, no, que els arbres no siguin beneficiosos, al revés, he dit que ho són molt. El que es tracta és molt senzill, és una frase que he repetit, es tracta de la convivència entre arbres i persones. Es tracta de posar en una balança pros i contres i buscar l'equilibri, i vostès no fan això. El que fan és que hi ha un guanyador, que és l'arbre, que creixi fins a l'infinit. Vostè diu que els arbres són més sants, perdoni, aquestes branques a les que jo em referia són les que estan caient d'arbres que han deixat créixer amb uns troncs que estan buits per dintre. Aquests arbres no poden suportar aquestes branques, això ho sabem perfectament, i per això cauen. Si aquests arbres s'esporguessin amb uns altres criteris, ja no caurien perquè no hi serien. Per tant, perdoni, però vull dir, em sap greu, jo li agrairia que s'ho llegís a poc, ho medités, i en tot cas, si volen, tornem a parlar un altre dia, però el que acaba de dir no ho mereix una persona com vostè. Sap greu, però penso així.
0: Senyor Tornai.
9: Gràcies, senyora alcaldessa. Primer, felicitar a la Junta de l'Obrí del Molí per les festes que van celebrar, que jo vaig assistir, ho vaig passar molt bé. I bueno, doncs felicitar també a la Junta Nova d'aquest any del barri de Lecros per les festes que han fet, perquè ha hagut una assistència brutal, i és una junta jove que sembla que tenim molt de futur, i doncs sembla ser que doncs aquests anys que han de venir doncs tindrem unes festes doncs com Déu mana, i la gent s'ho passarà molt bé, i felicitacions. Gràcies.
0: Doncs si no hi ha més... Ah, sí, senyor Collet. Ah, sí. Sí.
2: Sí, gràcies. No, volia aprofitar que tothom ha fet una mica de repàs a les festes, celebracions, actes que han hagut durant aquest mes de setembre i que han sigut molt nombrosos i en general molt exitosos, per comentar que també n'hi haurà un aquest cap de setmana, el Festival Sense Portes, no em toquen a mi, però junt amb el Festival Sense Portes es fa l'acte de portes obertes a la Masia de Can Barrau. Aquí convidem a tots els veïns d'Argentona doncs, a assistir-hi. El divendres a les 7 de la tarda es fa l'acte de lliurament de claus en el centre parroquial a les 7 de la tarda, i el dissabte al matí doncs, es fan actes organitzats tant per el Calabrot d'Argent com l'Associació de Veïns de Can Barrau, i si no plou doncs, esperem que també hi hagi molta gent i vagin bé. Gràcies.
0: Sí, sí, ara sí, ara ja està. Acomiadem a la secretària que ens acompanya sempre. I ara doncs passarem al torn de preguntes del públic, si hi ha gent doncs que vol intervenir. Doncs, Manuel.
10: Buenas tardes. Mira, tengo un par de cositas. Una es, en las plazas que normalmente hacemos fiestas, por ejemplo, la plaza de San Miguel del Cross o la plaza de aquí, de la Plaza Nova, iría muy bien montar una marquesina fijas, porque resulta que por problemas del tiempo que... Como está el tema del tiempo tan loco, este año allí no hemos asado de calor, sinceramente. No nosotros, todos. allí se han puesto muchas mesas que al final todo el mundo iba corriendo del sol, y porque no había ni había toldo ni había nada. Una posible solución sería que en las plazas que normalmente se hacen las fiestas, en las plazas grandes, claro, se entiende, donde se hacen fiestas, se hiciera una marquesina fija. Para las personas mayores también iría muy bien. Esa es una de las cosas. Bueno, tengo otra cosa aludida sobre el tema de las plataneras. Dices que, o has dicho que sí, de plataneras, que se cuidan y tal. En el CROS no se cuidan, porque en el CROS llega, en la avenida Mediterráneo, llega desde donde aparcamos hasta casi al bloque 1. La rama, así, el día que haya un poco de aire, las ramas están en el suelo y los coches se fastidiarán. Ese tema lo hemos dicho un montón de veces y vosotros pasáis, sinceramente pasáis de quitarlo. Porque claro, no es aquello de que el árbol está aquí, es que el árbol está aquí, pero la rama llega donde está la merced o más. Eso hay que echarle un vistazo. Vale. Luego hay otro tema que es un poquito más. Resulta que en el tema del aparcamiento que tenemos en el CROS, enfrente del colegio, vale, que eso es de Incasol, según vosotros es de Incasol, vale. Se puede pedir una instancia, vosotros, del ayuntamiento, una instancia genérica para que aquello se pueda arreglar. Y no quiere decir que lo tenga que pagar el ayuntamiento. Es posible que ellos se hagan al menos el 50% del coste que se hace. Entonces, ese sitio que está aquí no hay quien aparque, porque rompecoche es un rompecoche, así sinceramente, y ya

0: De les zones assolellades amb espai públic o amb places, sí que és veritat que s'ha de fer un replanteig perquè doncs és algo que cada vegada ens anirem trobant més quan hi ha actes de festes i cada vegada doncs, això no anirà doncs, a que tinguem zones ombrívoles on no n'hi ha i s'ha de fer un replanteig al tema de l'espai públic. És algo que com a govern ja ho hem parlat i hi ha algunes zones que és més fàcil, d'altres doncs, que és més complicat o es necessita doncs, en aquest cas doncs, projecte, dotació pressupostària, llavors tot això és algo que anirem caminant. El tema del plataner, no sé si després vol argumentar alguna cosa més el regidor Collet, però sé que hi han estat anant quan hi han algunes actuacions que s'han de fer i això és l'empresa, sempre nosaltres estem dient que és l'empresa que hi va i actua segons ells veuen. I sobre el del pàrquing a l'Incasòl, que ja estem en contacte pel projecte que ha d'anar allà de vivenda, doncs se li ha dit de que mentre no es fagin les vivendes, ells es fagin càrrec de una mica doncs, tenir-ho en condicions. L'únic que les peticions, ja sabem que quan arriben doncs no tothom és àgil o s'ha d'insistir molt, o a vegades fins que no hi ha un tema patrimonial pel mig, no, doncs no acaben de fer-nos cans aquests organismes més supramunicipals. Tornarem a fer la petició. Es va fer, eh? La petició, sí. Però, bueno, tornarem. Senyora Marga Bagot.
1: Hola. Bueno, jo vinc com a representació dels amics del Museu del Càntir. El primer, agraeixo que s'obri un expedient però per investigar quins són els càntirs, però sí que vull posar un context. O sigui, mai s'havia discutit sobre aquest tema. Des del 17 de juliol ja els amics del Museu del Càntir rebem una notificació que es troba una documentació que se'n desprèn la titularitat municipal. Nosaltres aquest any hem celebrat la 76a Festa del Càntir. Fa des del 1953 que fem aixecades de càntirs. No jo no havia nascut, però sí els amics del Museu del Càntir. I des del 17 de juliol hi ha aquesta preocupació municipal que crec que avui diferents o veïns o grups municipals expliquen altres preocupacions que hi ha. Així que entenc que no és tant algo d'un bé patrimonial, que evidentment està dins de la llei, sinó altres interessos. I dit això, que ens trobem això el 17 de juliol, el dia 4 d'agost ens trobem que a dues hores de l'aixecada ens diuen que no es farà l'aixecada, ens ho va dir el regidor de Cultura, per aquest tema mateix. Llavors, esperem que això es solucioni quan abans millor. Si ha de ser amb una investigació de qui són els càntirs o de qui no, em sembla bé. El que no em sembla bé és que es posi en joc la festa del càntir, l'aixecada de càntirs, per aquests temes. I no m'agradaria trobar-me a la 77a festa del càntir amb aquests problemes. I dit això, quan se'ls va reclamar en el govern actual que quina documentació era la que se'n desprèn aquesta titularitat, ens van dir, bueno, en realitat no tenim una documentació, però obrirem una investigació. És fantàstic. Ara, en la investigació, ens diuen, intuïm que la titularitat és municipal. Jo només els vull recordar una cosa, els del govern. És, l'aixecada de càntirs es fa des del 1953. El patronat es crea el 1984. Què es feien les aixecades de càntirs? Amb càntirs imaginaris? Ens ho imaginàvem tots? Fèiem una visualització creativa? Això és una pregunta. I dit això, l'Ajuntament va començar a aportar diners al patronat el 1986, que és amb l'entrada de l'Oriol Calvo, l'exdirector del museu. Per tant, a mi em sembla molt bé, però algo que sigui molt rigorós és fer una investigació no només si s'han pagat o no unes reposicions, perquè els càntirs ja hi eren abans, sinó veure quin ús se n'ha fet, quina és la funció d'aquests càntirs, perquè aquests càntirs mai han sigut peces de museu, mai han estat registrats, simplement cal parlar amb els treballadors del museu, els que hi eren i els que ja no hi són. I bàsicament és això, quin ús, quin ha tingut la titularitat, quin ha fet possessió. Perquè si no recordo malament, fa un any, bueno, i fa menys, el 3 de juny exactament, el regidor Quim Capdevila m'envia un missatge i em diu, escolta'm, ens deixeu els càntirs per fer el tema de la Diada de la Flor? No només això, la regidora Montse Cervantes també ens els ha demanat. No només això, sinó el director Oriol Calvo diria que l'octubre-novembre

0: Ara vam tenir una reunió i em va dir, ei, tenim una exposició sobre els amics, la festa del càntir, ens podeu deixar alguns càntirs que no fan falta per l'aixecada? I els amics sempre hem tingut ganes de col·laborar, perquè sempre ho hem fet. Inclús, et dic això del 3 de juny, perquè sé que el missatge és aquell dia, però el juliol jo et vaig dir, escolta'm, per què no el posem a l'escenari? Hi ha fotos, vam posar a l'escenari, i hi ha altres comunicacions on em diu el senyor Quim Capdevila, prefereixo que el portis tu o que el porteu vosaltres perquè m'enfio més que d'altres treballadors municipals. Llavors, tot això, vull dir, està documentat i és molt fàcil, però el que s'ha de tindre molt clar és des de quan es fa l'aixecada, qui n'ha fet ús i qui en fa promoció i difusió. Nosaltres aquest cap de setmana hem estat a Sant Jaume d'Enveja i hem estat també a Poblenou del Delta. Hem estat fent promoció del Museu del Càntir, de la Festa del Càntir i d'Argentona. I ho hem fet encantats, perquè ens agrada el que fem, perquè si no, no ens agradés el que fem, i haguéssim plegat. No faríem instàncies, no estaríem discutint coses que realment qui perd és el poble, no ho faríem si no ens agradés. Però això ho vull deixar clar. Estic contenta, en el fons, que s'obri una investigació, però que s'obri del tot, que sigui coherent. Qui fa ús, qui fa la Festa del Càntir, qui fa l'aixecada de càntirs, i quan l'Ajuntament ha aportat realment diners, que per això també s'han presentat instàncies, així ara ja ho pot saber tothom també, s'han presentat instàncies per saber quan ha aportat l'Ajuntament a cada aixecada de càntirs, perquè nosaltres anem a buscar sponsors. L'Ajuntament aportava els càntirs de l'aixecada per als participants, etc. Aquest any encara estem esperant que ens contestin una instància. Han dit diverses vegades que no. Bueno, seguim treballant amb el tema, però m'agradaria saber-ho també i que es facin responsables, perquè, com dic, qui perd no és Marga Bagot ara com a presidenta, ni els amics, qui perd és el poble, perquè la festa del Càntir és una festa de tots i per tothom, i és part de la nostra identitat d'Argentona. Gràcies.
1: Doncs bé, tal com s'ha aprovat aquí, s'ha ratificat, i aquest expedient d'incoació per veure de qui són, totes aquestes proves i totes aquestes suggerències que vostè fa, doncs les podran aportar els amics, si és que ho tenen. L'Ajuntament, tots els documents que hi ha, tant de serveis econòmics com de serveis jurídics, com de tècnics de la casa, ja estan en l'expedient que podrà veure tothom de la ciutadania que pugui aportar. Sé que demà també tenen una reunió amb la secretària municipal, per tant, aquests temes, qui ho porta ara és contractació i secretaria. I en aquí doncs, ja es resoldrà i es portarà a ple doncs, la resolució que sigui. I ja està. Això ho han obert des de secretaria, ells veuran si són 30, si són 10, si són 12. O sigui, en aquest cas, ells han fet aquest expedient incoació i ells són els que ho resoldran de qui és la titularitat d'aquests càntirs. Tinc la paraula d'Arnau.
2: Sí, bon dia. Jo vinc com a veí d'Argentona i afectat també pel tema dels plataners. La pregunta és que no recordo si en algun altre ple s'ha comentat la veritat, quan es va decidir el tècnic que havia de fer l'informe, es va consensuar entre tots els regidors de l'Ajuntament o llavors és només el govern el que ho decideix? Pregunto. Res més.
3: Ho decideix el govern a partir dels criteris tècnics. Jo no vaig participar en aquesta decisió. Jo, la persona que ha fet l'informe, no coneixia qui era. Per tant, no hi vaig poder participar, però es decideix des del govern a partir dels tècnics de la casa i dels contactes amb altres tècnics d'altres ajuntaments que parlen i coneixen tècnics que es dediquen a fer això.
1: Sí, ja està en el torn de preguntes, no hi havia ningú més del públic. Passo la paraula per finalitzar en el senyor Capdevila sobre el Festival Sense Portes.
4: Hola, gràcies, senyora alcaldessa. Aquest cap de setmana sabem que tenim el Sense Portes. Estem amb una previsió de pluges bastant important. Estem contactant amb les companyies, veure possibilitats. Esperem que no plogui, però intentarem que el festival es faci com es pugui. Tenim molts espectacles i és difícil de poder reubicar-ho tot, però volia donar una menció amb un espectacle que farem el divendres i m'agradaria que la Cristina Navarro, que està aquí, que és la directora, ens expliqués una mica, perquè aquest sí que el farem sí o sí, encara que sigui obrint la sala. Vale? És un espectacle que han creat des de l'associació de veïns, amb molta gent implicada, associació de veïns, he dit. És que us estava mirant a la Cati i dic, associació de veïns. I m'agradaria que la Cristina vingués aquí un moment al micro i expliqués una mica, sí, i la Cati també, aquest espectacle que crec que donarà un tomb a la vida del Teatre Argentona. És perquè elles són les representants i són les amb la veu pròpia que tindran. Jo m'agradaria que expliquéssiu una
5: bona
4: mica.
5: Bona nit.
4: Que serà estrena mundial.
5: I efímer, perquè no es pot repetir.
4: No es pot repetir mai més. Per això des d'aquí hem de dir que no us ho perdeu.
5: Sí, és un projecte que fa un any i mig vam començar, entrevistant a 13 avis i àvies, 13 persones grans del poble, i això s'ha anat fent un recull d'això, i d'aquí hem passat a recollir una essència de tota la història, i d'aquí hem passat a fer una dramatúrgia. I a partir d'aquí també hem buscat joves, hem buscat nens i nenes, i sobretot també músics professionals i cantants professionals. Hi haurà dansa i és multidisciplinar i és molt bonic el que ha anat naixent a partir d'aquesta experiència, que només us diré que surten 68 persones a escena i la Cati és una de les testimònies, i ha sigut molt bonic perquè jo crec que s'han despertat coses molt boniques. I és memòria oral, no és memòria històrica, és memòria de històries que ells han viscut quan eren petits o joves, i posat en escena seran imatges molt visuals, molt de teatre d'objectes, i que hi haurà moltes metàfores, que pots deduir diferents coses que passaran.
6: Sí, jo per afegir que vull dir, és realment una cosa que ha fet el Centre d'Estudis Argentonins, doncs realment, vull dir, totes les persones que són testimònies, és només res, ni un segon de lo que realment ha fet, que quan ho hem tingut de pensar, doncs de tot el procés de la nostra vida, veureu res, un raig de llum i prou, però vull dir, realment s'ha fet un espectacle maquíssim. Tothom ho disfruta molt i, a més, ens sentim feliços quan ens trobem tots. Vull dir que tots convidats, i llavors aneu preguntant. I a la revista Fonts surt els testimonis una mica més ampliat, la que va sortir la passada i ara també sortirà la pròxima. Moltes gràcies a tothom i us convidem.
5: És a la plaça Nova. Si no plou, a la plaça Nova a les 9 del vespre, i si plou es farà dins la sala. Ja que m'has preguntat això, vull des d'aquí agrair a tots els nens i nenes, als joves, a les famílies, als testimonis, als tècnics, als cantants i a tota la gent que hi participa, perquè ha estat un acte molt generós per part de tothom.
4: Gràcies. L'espectacle es diu Veus del Record, val? Per si mireu demà el programa, que demà ja tindrem els programes, Veus del Record, i és un espectacle molt emocionant. Ho dic per marxar amb aquest tip.
1: Sí, també recordar que abans de l'espectacle a la tarda hi haurà doncs, la inauguració de la reconstrucció del mural de Rovira Brull, a davant doncs, el que és... l'Escola Bernat de Riudameia, allà a la porta d'infantil, i que també doncs, s'ha d'agrair doncs, a les entitats que han fet possible doncs, això, de que són tres entitats que han fet possible, i en allà els hi agrairem públicament aquesta reconstrucció d'aquest fet tan memorable al nostre poble. Moltes gràcies.
7: Viu la ràdio.
8: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona. 104.6

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía!

una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Continguts en xarxa.

0: take that test.
1: Change it and face the strain. Change it.
2: Ja ho sentiu, comencem la setmana Baldurs a l'alça amb canvis, Pere Sánchez.
3: Doncs sí, amb Changes del David Bowie, que és una cançó que sempre faig servir quan anem a parlar de canvis.
2: I per què parlem de canvis, Carles Bancs?
4: Doncs perquè avui donarem la benvinguda a Bernat Ferrer. Ell és periodista i també serà el nou director de la revista Valors. Jo no sé si em sentiria capaç de substituir algú després de 23 anys al càrrec, però com que tampoc em toca a mi, ho entomarem amb il·lusió. No sé si a vosaltres us faria gràcia dirigir res.
3: Jo, a mi m'agrada que em manin, no sé, no manar, perquè sé que puc ser molt dictador. I ho dic així de clar.
4: Però està bé posar-se la censura un mateix, no?
2: Sí, jo amb prou feines puc dirigir la meva vida, així que potser que no intentem dirigir altres coses. Deixem-ho descansar, van.
4: Sí, a veure, jo no tampoc tindria cap problema, si puc dirigir alguna cosa i així treballo menys. No sé si és el cas, però...
2: Creus que dirigir vol dir treballar menys?
4: Depèn. Hi ha casos i casos. Sobretot, jo crec que com més alt està el poder, menys treballes. Però, bueno, ho deixarem aquí.
2: Ho deixarem per un altre dia, perquè avui el tema són aquests canvis, que serà el plat principal del menú que hem preparat per avui i que té moltes altres coses, molts altres plats que segur que us agradaran. Carles, Pere, ens hi posem?
5: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: I la primera parada, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. De què parlarem avui, Carles?
4: Hola, Laura, com estàs? Doncs avui et volia parlar d'una notícia trista, i és que fa pocs dies va morir Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya fins aleshores. Ella vivia a Bruguera, un petit poble del Ripollès, on tenia un ramat d'ovelles i cabres que pasturava cada dia, tot i tenir 99 anys.
2: I és curiós perquè de seguida es va començar a escampar la notícia, no? Tothom en parlava, i això que acostumem a fixar-nos poc en el que passa fora de l'àrea metropolitana.
4: Sovint no ens hi fixem gaire, tens raó. El cert és que la pastora era una figura molt coneguda a Catalunya per la seva història i tenacitat. Va néixer a Sant Martí d'Ogassa i va començar a pasturar amb només 5 anys. En aquella època l'ofici de pastor era familiar i tampoc li quedava més remei. Així tot, no ho van tomar amb mandra, sinó que ho va fer amb amor, un amor que li ha perdurat tota la vida.
2: Un amor, però, Carles, que sembla que cada cop té menys gent.
4: És que fer de pastor no és una feina fàcil. T'hi has de dedicar tot l'any perquè el ramat no fa vacances. Mm. Seria una frase una mica d'aquell sogre pesat.
2: Però és important remarcar-ho.
4: Ho és. A més, m'ho han dit molts pastors. Ara bé, ella també ha estat una inspiració per molts joves ramaders que estaven aprenent la professió. Hem de tenir en compte també que des del 2008 existeix l'Escola de Pastors de Catalunya, que ha ajudat a revifar la implicació de les noves generacions al camp.
2: Que imagino que és un sector que ha viscut alts i baixos i que, a més, requereix molta dedicació, no?
4: És molt difícil i no tothom n'està preparat. Tampoc és un sector que doni molts diners. Sovint és una feina que s'idealitzes a la ciutat amb la idea bucòlica de la vida tranquil·la i calmada, però ben bé no és del tot així. De fet, ja que parlem de la Marina, hi ha un llibre que relata la seva vida i que recomano molt, que es diu Una vida a les muntanyes, que el va escriure l'Abraham Urriols, periodista de TV3, i que ens ajuda a entendre la realitat d'aquesta vida, que es pot gaudir molt, però que no és un món perfecte, ni molt menys. Va, vols que t'expliqui un parell d'anècdotes de la Marina, que em penso que t'agradaran?
2: Sisplau, aviam per on surts avui.
4: Mira, com ja t'he dit, ella vivia a Bruguera, als peus del Taga, i per ella Barcelona li quedava molt lluny. L'any 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi, que molta gent diria, ostres, crec que és el moment més important de la meva vida, doncs ella no va anar al Parlament a recollir el guardó. Bàsicament perquè havia de cuidar el ramat, que clar, no se'l podien dur a Barcelona. Doncs bé, un any més tard sí que van al Parlament. Per què? Doncs per donar suport a les mobilitzacions de la revolta pagesa. Per mi, tot una referent.
2: En aquell cas, Barcelona no quedava tan lluny, no? S'han de tenir les coses ben clares per no anar a rebre la Creu de Sant Jordi.
4: No, claríssimes. De fet, en volia parlar per posar en valor tot el coneixement que espera el món de la pagesia quan mort un ramader. L'ofici de pastor és molt complicat i cal que algú l'ensenya a un altre perquè, si no, la tasca es fa impossible. Ella no sabia ni llegir ni escriure, però a banda del seu coneixement, el camp també va contribuir a la difusió de les tradicions orals i cançons populars del país. Així que, per tancar, vull desitjar una llarga vida a les tradicions i al món de la ramaderia, que tan malament es tracta tantes vegades des de Barcelona.
2: Escolta, Carles, aviam si te'ns acabaràs fent pastor.
4: És una de les idees que puc tenir a la vida, potser.
2: Ai, que n'haurem de parlar un dia. Fins

0: La direcció d'aquest projecte ha estat a les mans dels seus fundadors, de la Maria Coll i en Joan Salicru, però fa uns dies, en plena setmana del llibre, es va presentar un canvi a la direcció, Carles.
1: Doncs sí, el Col·legi de Doctors i Licenciats en Filosofia i Lletres, Bernat Ferrer, va anunciar que hi haurà un relleu de Maria Coll i Joan Salicru com a codirectors després de 23 anys al càrrec. Joan Salicru segueix com a director, i Maria Coll seguirà vinculada al projecte a través del Consell Assessor. Qui el substitueix a la direcció, com bé he dit, és Bernat Ferrer, periodista que ha treballat en diferents diaris com Nació Digital o El Món. També ha treballat a la Fundació Bofill i altres publicacions, però ara aterra a Valors per primer cop i per primer cop també es canvia la direcció de la revista. Així que estem encuriosits per aquest canvi de rumb i pel que vol aportar el projecte i, per què no, també el nostre programa del qual la revista és el germà gran.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nou director de Valors, Bernat Ferrer. Com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Benvingut. Aquest germà petit, podríem dir, de la revista Valors, que és el Valors a l'alça.
2: Moltes gràcies.
0: Com s'entoma això de ser el primer director de Valors, substituint les persones que van parir aquest projecte i que l'han dirigit durant tants anys?
2: Bé, vist així, és un repte, no?, una miqueta allò, veure com un precipici, podríem dir, no? Ara hem, no?, just acabat de presentar això, doncs, el número 250 de Valors, que és un mèrit, no?, que ens en podem felicitar, no?, com a sector, doncs, del periodisme, com a sector de la cultura catalana, no?, que una revista amb tota aquesta intencionalitat, doncs, hagi celebrat el número 250. I bé, doncs això, doncs parlant tu, doncs amb la Maria i amb el Joan, doncs van fer la proposta, doncs, d'entomar aquesta nova etapa i bé, doncs sí, hi ha una certa por, no?, però il·lusió alhora, doncs, per continuar tirant endavant tota aquesta història.
0: Ara sembla que aquesta primera pregunta fos perquè agafi més por, eh? Però,
2: una mica,
0: però no,
2: una mica.
0: No, home, no. Tot el contrari. De fet, ara que parlava d'aquest mèrit, no?, del número 250, en un moment en què tothom pot publicar, tothom pot opinar a qualsevol lloc, gairebé, què ha de justificar l'existència d'una revista com aquesta?
2: Bé, o sigui, en els temps aquests actuals de la immediatesa, aquest és el gran davant, no?, de sempre, de dir, ara que tothom pot publicar, tothom pot ser una font, és tothom una font fiable? Tothom és o sigui, el periodista té alguna capacitat de filtre? I ens hem de preguntar si tenim capacitat i l'hem exercit bé o no, eh? Que això seria tot un debat. Però si ens creiem que sí i que tenim una capacitat, doncs, de curar una sèrie de continguts, no?, una miqueta la feina que fem és preparar els continguts el màxim d'acurats possibles que puguin ser per oferir-los a la nostra audiència, no?, i que l'audiència pugui dir, ostres, d'això, ja sigui, doncs, ara estem parlant de Valors, eh?, doncs, però qualsevol altra de les revistes en català de l'APEC, associades a l'APEC, també seria, doncs, el mateix valor de dir, ostres, jo hi confio amb aquesta prescripció que m'han fet l'equip de redacció que hi ha al darrere. Perquè al final, moltes vegades nosaltres el que fem és això, és seleccionar, però la veu, no?, amb el número 250 ho vam veure clarament, hi havia tota una sèrie de noms d'allò més potents que els posàvem a primera fila i la veu de Valors és molt mínima. La feina és aquesta, de dir, de presentar-los, de fer-los lluir.
0: Aquesta confiança, m'ha agradat que ho digués, perquè a vegades tinc la sensació que cada vegada costa més que algú confiï en tu o en un projecte i poder transmetre, no?, aquesta porta oberta.
2: Costa molt. Vull dir, en un moment, no?, en què hi ha moltes incerteses, els periodistes no som ningú per dir on som ni on anem, no? I per això hi ha una sèrie de gent experta, no? I una miqueta la nostra feina, doncs, és això, és buscar-la i poder-la presentar amb aquesta sèrie, doncs, de comunitat que tenim a l'entorn, no?, que ens fa confiança. I una miqueta aquest seria la... Un dels reptes, no?, que podem continuar tenint com a sector, no?, i trobar noves veus que ens ajudin a explicar nous punts de vista, que ens ajudin, no?, doncs, a conèixer quins valors precisament estem tenint com a societat, no?, en aquest món líquid, no?, que tots plegats vivim.
0: Vostè en això té bastanta experiència, tal com ens explicava abans el nostre company Carles Bancs. té una trajectòria molt llarga en

0: diversos mitjans digitals, sobretot de diferents tipus, escrivint-hi també en el sector de l'educació, de la igualtat. Què creu que pot aportar ara a la direcció de la revista Valors? Quins són els objectius, si és que ja se'ls ha marcat, que suposo que una mica sí, que ens pot compartir?
1: Bé, jo és això, jo estic molt vinculat doncs, al món de ara últimament. Vaig començar com a periodista més de l'àmbit polític i últimament doncs, m'he centrat més en educació i desigualtats. No? I en tota aquesta trajectòria sempre hi ha hagut... És un tema que amb el Joan, no? el codirector fins fa no res de la revista, hem parlat molt, no? De dir... qui té accés, no, als mitjans de comunicació, no? Qui està legitimat per parlar, qui no, quines veus s'escolten, quines veus no s'escolten, no? I, bueno, que això ja ho teoritzava Chomsky, diguéssim. I una miqueta, doncs, potser el que seria molt interessant és trobar, doncs, o sigui, que Valors fos també un punt, no, doncs, de trobada del que és el conjunt de ciutadania, no, que estem a Catalunya, més enllà de les veus oficials que sempre hi ha, no? Doncs hi ha molta gent que té moltes coses molt interessants a dir i que moltes vegades no se'ls escolta precisament doncs, per una sèrie de dinàmiques que tenim com a societat, no? I com a societat catalana i com a societat occidental en general, eh? Això s'està passant a tot arreu. I que moltes vegades, no, ens fa com... no ens ajuda a comprendre el món tal com és en totes les seves complexitats. Aquest seria un repte que podríem arribar-nos a plantejar.
0: De fet, cada número de la revista Valors és monogràfic, se centra normalment en una pregunta central i a partir d'aquí va desgranant continguts i ja veus que parlen sobre això. Quins temes creu que serien interessants a tocar que potser encara no s'ha aprofundit gaire?
1: Bé, la llista de temes...
0: 150 números...
1: La llista de temes en què ha aprofundit Valors és immensa, és brutal. Tenim un corpus, no, doncs de coneixement espectacular. Què tenim més endavant, no? Doncs per... Bueno, sempre hi ha preguntes, no, que ens hem d'anar fent. Per exemple, ara aquest estiu estava llegint un llibre de l'Antoni Vives, que és un... Ara el nom no en sortirà, però ell realment que explica la seva experiència a la cort de Mohammed bin Salman, el príncep hereu d'Aràbia Saudita, i ell explica molt doncs, que estem entrant en un món asiàtic, no? El segle XXI diu que serà el món d'Àsia i que no l'entenem prou, no? Els occidentals, doncs, bueno, doncs això, tenim gent molt potent a Catalunya, no? que té molts lligams amb Àsia, doncs això potser doncs, seria una manera, una pregunta que ens podíem fer, no? Ens podíem fer també una pregunta més local, no? De què és ser català actualment, no? Ara hem viscut el Mundial de Futbol, no? I hi ha hagut polèmiques, no? L'expresident del govern espanyol que va dir «Francia está muy bien, aunque no jueguen franceses», no? bueno, doncs també què és, no? Què és ser francès, què és ser català, què és ser espanyol, no? Hem tingut la crisi migratòria a Ceuta. Ceuta és espanyola, és marroquina, doncs, bueno, doncs això, portar-ho en un espai català, doncs fer-nos aquestes preguntes, no? O sigui, qui som nosaltres, qui són ells? Això seria un debat interessant. Bé, van sortint coses molt de que són preguntes del dia a dia, no? No ho sé, un altre tema és l'auge de l'AfD a Alemanya, a l'extrema dreta, això aquí a Catalunya com es trasllada.
0: I més en un curs on tindrem unes municipals.
1: Correcte, és molt curiós, no?, perquè sempre que tradicionalment guanya un partit d'extrema dreta arreu del món, doncs els altres partits d'extrema dreta se'n feliciten. I, per exemple, vam veure doncs, com l'extrema dreta francesa no felicitava gaire l'extrema dreta alemanya, perquè, clar, vull dir, hi ha tota una història darrere això. Llavors, bé, què passa, no? Tot aquest... Són iguals totes les extremes dretes, és igual l'Aliança Catalana que Vox. Bé, doncs, bueno, doncs tenim molts reptes a davant.
0: Veig que té una bona llista, una bona pluja d'idees ja, eh? Per tant, a treballar des del primer moment. Abans em citava Chomsky. Quina és la seva relació amb la filosofia?
1: La meva relació amb la filosofia seria... No seria molt profunda, la veritat. Jo he sigut molt un periodista de diari, de... A la carrera fèiem la conya, i clar, jo vaig fer la carrera el 2000, llavors començava a sortir internet i dèiem, oh, això d'internet no és un diari, és un minotari. No?
0: I
1: ara estem veient amb les xarxes que estem aquí, no? I precisament el valor de valors, no? És de dir, no, fem un pas enrere, no? El dia a dia hi ha qui l'explica, no? I anem a preguntar més aquestes coses de fons. Que això seria, no? També, doncs, enllaçar amb la filosofia. L'assaig és un dels gèneres, no? Doncs que sempre m'han interessat molt. Doncs, ara parlàvem això, doncs, el llibre d'Antoni Vives, sociòlegs francesos, seria molt francòfil en aquest sentit. No, doncs, bueno, vindríem a, per aquesta banda, l'aproximació al món de la filosofia.
0: Aprofitaré per preguntar-li pels valors. Ja m'ha anat parlant, cosa que em sembla molt bé perquè vol dir que ha fet els deures, però quin paper creu que juguen avui dia en la nostra societat i quins són essencials o haurien de ser essencials i potser s'estan descafeïnant?
1: Hi ha un valor que m'agrada molt i que el tenim molt poc treballat, no? En el fons és la fraternitat republicana, no? Que fins i tot a França mateix la cosa s'ha devaluat, no? Però el que és l'entendre l'altre, l'entendre, no? Doncs de que tu estàs malament perquè estem en un moment, no? Doncs de crisi, que tots estem precaritzats, però que n'hi ha uns altres que també estan precaritzats i potser estan pitjor, no? I entendre que tots plegats en conjunt potser és la manera, doncs, com ens en podem en sortir. Això seria un valor que penso que s'ha de reivindicar molt més del que fem, no? Perquè precisament les xarxes el que ens estan tibant és cap a l'altre punt, no? Doncs dels gimbros, els tecnobros, que això, doncs, ho tinguem en els valors, doncs, sobre la taula molt, molt, molt aviat. Tota aquesta individualització que ens està venent, no? Doncs una determinada elit de Silicon Valley, bueno, doncs això s'ha de confrontar amb aquest sentiment, no? Doncs més de comunitat, jo penso.
0: Ha parlat de confiança, de comunitat, de fraternitat. És el missatge que li agradaria donar des d'aquesta direcció recent estrenada als lectors de la revista Valors?
1: Evidentment, evidentment. Sí, sí, una comunitat, doncs, que de lectors fidels, lectors en paper, lectors en digital, oients a la ràdio i també espectadors, doncs, a la televisió, en parts concretes. Bueno, fem una comunitat, no? I entre tots la intenció serà de fer-la més gran, de fer-la més densa, podríem dir, una miqueta amb la idea aquesta, doncs, de dir, creiem que hi ha uns valors que val la pena exprimar, no? I fer-ne partícips al conjunt de la ciutadania. I per això som aquí.
0: Durant aquests 23 anys ha seguit més o menys de prop la revista Valors. Sé que amb un dels ja excodirectors, Joan Salicru, es coneixen.
1: Correcte, ens uneix una amistat de fa temps. Sí, sí,
0: aquell
1: sí, sí.
0: Any 2000, no? Amb l'inici d'internet, amb la facultat. Ha pogut seguir, per tant, una mica de prop l'evolució que ha tingut la revista?
1: L'he anat seguint. Sobretot, diguéssim, a partir del que seria la introducció, no? Doncs de la nova maqueta, el color, amb tota aquesta nova etapa. Abans sí que és cert, no? Que ets jove, jo sóc d'Igualada, el Joan, el codirector de Mataró, Ventadero, quedava molt lluny, i diguéssim, això, jo potser, doncs tenia unes preocupacions, doncs, molt més això, molt més del dia a dia, no? I amb el temps, no? Hem anat com confluint cap aquí. I sí, llavors el que, abans la pregunta que em feia, no?, de quins valors falta tocar, ostres, els valors que s'han tocat en tots aquests 250 números són molts. Recordo també, un número de si tenim dret a conèixer els nostres orígens, no?, en un moment en què les gestacions subrogades estan molt sobre la taula, les mares soles, no?, com això impacta, doncs, en els nanos, no?, que també són unes noves vides. Hi ha hagut números molt, molt interessants i que convido, doncs, a tothom que no els conegui, doncs, a buscar-los a la xarxa i gaudir-ne.
0: M'ha parlat de color ara fa un moment, d'aquest color que jo crec que és un dels trets distintius de la revista des de fa uns anys. En un moment m'ha fet pensar en un article de dubtosa rigorositat, també li diré perquè vaig veure a Instagram, però que deia que el món estava perdent color.
1: Correcte.
0: I no sé si era cert o no, o si simplement eren uns exemples ben escollits, però em va fer reflexionar que potser sí, no? Que sembla que estem perdent una mica de color, de llum, en alguns sectors.
1: Això que li deia, de que jo he estat ara molt vinculat, sobretot amb el món comunicatiu d'educació, i els joves actualment van o blancs o negres, o la samarreta del seu club, no? Sí. Que després aquí sí que és on es permeten anar de qualsevol color, i paradoxalment no els hi fa cap mena de recança posar-se un color rosa o un color lila, no? Que potser podria estar associat anteriorment amb coses molt més femenines. Però si és roba que ells s'han de posar, és o blanca o negra, i potser algun gris mono... Vull dir, molt poca xitxa. Sí, el que dèiem un altre cop de les xarxes, hi ha un cert interès, no?, doncs de que la cosa sigui cada cop molt més uniformitzada i molt més, bueno, això, doncs, molt poca vida, no?, i valors. Precisament el 250, no?, teníem una portada ben viva, tots els altres hi han hagut, no?, grocs, blaus, doncs sí, ens falta color a la vida.
0: Seguirem posant-la des de la revista Valors, ara amb Bernat Ferrer al capdavant com a nou director d'aquest projecte que ja té 23 anys. Benvingut a la família de Valors.
1: Moltes gràcies.
0: I sempre que vulgui pot passar per l'estudi també a explicar-nos coses.
1: Perfecte.
0: Que vagi molt bé i molts èxits.
1: Merci.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Bernat Ferrer, el productor i guionista de Valors, ara els de Carles Bancs. Carles, quina sobratllat?
2: Doncs el que em volia subratllar és el que ha dit sobre que en un moment on tothom pot opinar i tothom pot ser una font, el que és important és que els periodistes sapiguem distribuir-les, sapiguem gestionar-les i li donem un bon producte al nostre oient i que pugui confiar en nosaltres.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.
0: Aquesta temporada ens continua acompanyant el periodista Ramon Radó per destacar el perfil d'una persona. Aquesta vegada, però, en lloc d'escoltar-lo cada setmana, ens visitarà un cop al mes. Ramon Radó, com estàs? Ben tornat.
4: Moltes gràcies. Bon dia.
0: Com ha anat l'estiu?
4: Bé. Sempre va bé.
0: Sempre va bé.
4: Fa molta calor, però...
0: Sí, això crec que ho hem notat. Qui més, qui menys, ho hem notat i ho hem patit.
4: Massa.
0: De qui comencem parlant aquesta temporada?
4: Doncs mira, Laura, he pensat que per començar una secció de ràdio, la temporada, qui millor que un dels grans noms de la ràdio del país? Joaquim Maria Puyal i Ortiga. Aquest mes, concretament el 5 de setembre, ha fet 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català després de 40 anys de dictadura. I el gran impulsor va ser Joaquim Maria Puyal.
5: Bastant ràpid, per cert, Nis que ens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, amb a FIFA lluita, també Niskens que ve des de darrere, aquest home és sensacional, facultats Nis que se l'emporta la pilota, cap en Cruyff, el Cruyff està dins de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golat! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria, sense destampinar-se, com aquell qui diu. Ha acabat amb el porter. En Carnaval i ha picat, s'ha anat cap un cantó i aleshores en Cruyff, la part exterior del peu, ha connectat un xut, una canonada que ha anat a dins de la porteria, clava la pilota a la xarxa de Carnaval. Una excel·lent jugada de Niskens, que des de darrere s'han endut per dues vegades la pilota.
4: Això és la retransmissió del Barça a Les Palmes, del setembre del 76. El lèxic ja es veu potser no tan actual com el que ens té acostumats que ens tenia acostumats fins a uns anys en Puyal, que va ser un home que va ser pioner perquè es va atrevir a fer una cosa que, encara que sembli senzilla, explicar un partit de futbol a uns aficionats en la llengua d'aquests aficionats, ningú s'havia atrevit a fer fins aleshores. Laura, aquí, més enllà del joc de paraules, he de reconèixer que no era fàcil. L'any 76 Franco havia mort, però el franquisme encara no havia mort del tot, i després de 40 anys de persecució del català no era fàcil apostar per començar a retransmetre els partits del Barça en aquesta llengua. Però a banda de pioner, Puyal també va ser un model, perquè després d'ell n'han vingut molts més, periodistes que han narrat partits de futbol en la mateixa llengua que Puyal, però també amb el mateix estil, amb la mateixa estructura de programa, etc. Potser per això són tants els que s'hi refereixen com el mestre. De fet, en el camp de la comunicació, els partits de futbol a la ràdio deu ser dels pocs àmbits on el català és majoritari.
0: i que ara ens sembla la cosa més normal del món, Ramon, però és això, ens imaginem 5 dècades enrere, hi ha molta gent que mai havia escoltat un partit de futbol narrat en català i ara ens sembla impossible, no?, imaginar-ho.
4: Sí, aquests dies es parlava també, no, del que va costar de la direcció de Ràdio Barcelona convèncer la cadena SER de Madrid de dir no, és que els partits es poden retransmetre en català i la gent els entendrà, no? La pregunta que els feien era, però la gent ho entendrà si ho feu en català?
0: Aquests dies, déu-n'hi-do, des de principis de mes que s'ha anat recordant aquesta efemèride, Ramon.
4: Sí, és això del periodisme actual, que quan es parla una cosa se'n parla molt. N'hem parlat molt, hem fet tots aquests homenatges que normalment sembla que estiguin reservats per quan algú es mor, i és allò que pocs mots podria jo afegir al que s'ha dit, però podem destacar 3 aspectes de l'home que entre 1976 i 2018 va retransmetre més de 3.000 partits en català, primer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio.
0: Quin seria el primer aspecte?
4: En primer lloc, Puyol i la llengua, no? Si els catalans i les catalanes hem col·locat Puyol al nostre particular panteó, és sobretot perquè ha estat la veu del futbol en català. Però és que a banda de retransmetre els partits en català, per Puyol la llengua és bastant més que això. Ha estat un periodista preocupat per la llengua, que sovint corregia els companys de retransmissió si feien alguna errada o fins i tot es corregia ell mateix. Simplificant-ho una mica, no només es tractava de fer un català, sinó de fer un català viu, adequat, correcte, modern, comprensible i que connectés amb l'audiència. En aquí va tenir l'ajuda del lingüista Jordi Mir, que el va assessorar a l'hora de trobar aquest lèxic. Però sobretot és important perquè Puyol recupera expressions de la premsa esportiva i de les retransmissions dels anys 30. Ni el Barça, ni la Catalunya, ni el futbol de 1976 s'assemblaven gens al Barça i la Catalunya i al futbol d'abans de la guerra. És allò que un professor meu qualificava de l'etnocidi franquista. Però tot i així, Puyol aconsegueix teixir un fil que uneix les dues èpoques amb paraules com Ursai, Flequit, Bimba, Hens, Destraler, Barraca, Castanya o el mític escapolir-se de l'escomesa.
0: Una riquesa lèxica que jo crec que és innegable, però també tot un repte, no, Ramon? Perquè és molt important que tingués cura i que apostés per la llengua des d'un principi, però apropar-la en un moment, com dèiem, que veníem de dècades convulses...
4: I que suposo que era molt senzill acabar anant a buscar els equivalents castellans.
0: Clar.
4: No? Que era potser el que era més fàcil, que la gent estava més acostumat. Però ell aconsegueix trobar un estil nou, de fet. I això és curiós. Vull dir, més enllà de la llengua, tu escoltes una retransmissió de futbol en castellà o escoltes una retransmissió de futbol en català, de futbol d'ara, i ja notes que els estils són diferents.
0: Totalment.
4: Sí, encara, sí. No?
0: Tenim Puyol, ui, Puyol era un altre. No sé si mereixerà secció algun dia de Ramon Redó. Tenim Puyol i llengua, què més?
4: Puyol i el futbol. No? És a dir, el futbol té aquella cosa màgica que, més enllà que tots volem que guanyi el nostre equip, és capaç de fer embogir persones de qualsevol edat, sexe, ètnia, classe social o nivell acadèmic. En aquest sentit, a mi em fa molta gràcia pensar que Puyol és una persona llicenciada en Filologia Romànica i en Ciències de la Informació, doctor en Lingüística, que ha fet programes d'èxit a la televisió, que és membre de la secció filològica de l'IEC, que ha escrit i reflexionat en articles i en llibres sobre el paper dels mitjans de comunicació. Però quan el Barça marca un gol, passen coses com aquesta.
5: Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 de la segona, que amb la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti, Urruti.
4: Bé, embogeix completament. En aquest cas, com ens fa notar en Pere, no és un gol, és un no gol.
0: Sort que algú en aquest programa hi entén de futbol, perquè si hem de dependre de tu i de mi, em sembla que no aniríem gaire lluny.
4: Però això seria en el fons l'anècdota, no? El que és cert és que Puyol sempre ha vist i sempre ha reflectit el futbol com un fet social, com alguna cosa que va més enllà de veure qui aconsegueix ficar la piloteta dintre la porteria, no? Potser per això, quan el Barça vivia moments convulsos, sempre els seus editorials eren una brúixola per saber quin rumb s'havia de seguir, i quan l'actualitat ho requeria, doncs marxava del futbol i era capaç, doncs, de parlar del judici al govern de la Generalitat empresonat després de l'1 d'octubre, o recordar Ernest Lluch després que l'assassinés ETA, i fins i tot ja, doncs, amb casos molt extrems. Jo sempre recordo, fa molts anys, un partit del Barça amb un equip valencià, però no sé quin, que mentre anava retransmetent les passades, i parlaven d'expressions i refranys valencians, va acabar dient allò en mig partit: no és casualitat que el poeta més emblemàtic de Catalunya sigui Salvador Espriu i el del País Valencià Vicent Andrés Estellés, que és la frase que mai t'esperaria sentir en una retransmissió d'un partit de futbol.
0: Gens ni mica. De fet, tot això configura, no?, aquest estil tan propi que tu deies abans, i moments com el que escoltàvem fa una estona que han acabat formant part de la memòria col·lectiva.
4: Exacte. Sí, sí, sí. Bé, jo entenc que també això li ha permès connectar amb l'audiència, perquè més enllà que l'estil o l'estructura fos la mateixa que altres retransmissions en català, sí que és veritat que el bagatge cultural, intel·lectual d'en Puyal et permetia anar més enllà i a partir del partit de futbol doncs començar a volar.
0: I Ramon, breument, hem d'acabar parlant de l'últim aspecte que volies destacar relacionat amb en Puyal, que és?
4: Sí, podem parlar doncs de Puyal i el periodisme, no? Bé, ara comentàvem que a tots els articles i els llibres sobre comunicació, però sí que és cert que en un temps en què l'actualitat va molt ràpid i el periodisme sempre acaba traient el fetge per la boca, Puyal intentava pausar i reflexionar, no? fent la metàfora d'estralera futbolística, no? I ell era un periodisme més de joc de possessió que no pas de contracop. És un periodisme que ja no es porta i que no sé si és possible fer. Potser per això tots els reportatges i les cròniques que hem sentit aquests dies sobre els 50 anys de futbol en català han tingut un gran absent, que és en Joaquim Maria Puyal, que és una persona que des de fa anys evita la projecció pública, no se'l veu per la tele, no se'l sent a la ràdio, i tot plegat doncs, ha cultivat aquesta mena d'aura de misteri que envolta el personatge, que probablement ha contribuït a mitificar-lo encara més.
0: Totalment. Però està bé, Joaquim Maria Puyal.
4: Sí, que no suposo que se sabria.
0: Ramon Rodó, moltíssimes gràcies
4: per repassar
0: aquest personatge, aquesta persona que és Joaquim Maria Puyal. Fins la propera.
6: Per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: I ara un clàssic del Valors a l'As de la secció de contes, on donem valor a la tradició oral. Com sempre, de la mà d'Oriol Toro, membre de la companyia Vivint del Cuento. Enguany tornem a recuperar contes que han estat publicats a la revista Valors i aquesta setmana és el torn d'escoltar Un dia qualsevol, de Beatriz Álvarez.
7: Passen les hores i la Rosa no truca. És estrany en ella, però fa temps que tot en ella és estrany. Sembla que ha canviat d'amigues, un grupet que va amb ella a gimnàstica o pilates, com es diu ara. Em sento trista. La trobo a faltar. M'agrada quan estem juntes i no m'agrada alhora. És com si alguna cosa hagués transformat l'amistat en silencis i desconfiança. La Pepi m'ha fet passar. Sempre tan amable i riallera. Anar a casa de la Rosa és una festa. Camino pel passadís ansiosa de parlar i abraçar. Sí, és allà, però no hi és en realitat. Vull plorar i m'aguanto. L'olor de maquillatge barat i laca d'ungles m'abadeix per un moment del dolor. Saluden efusivament i intenten apropar-me al guirigall infame on la Rosa no para de riure. Mirades buides, envoltades de colors de moda, secrets a cau d'orella. No sé qui redimonis són aquestes celebrities. Diuen que marquen tendència. Està cool, en diuen. La pobra Pepi no entén res, només plora. M'ho ha explicat la mare venint del mercat. La seva filla no menja i mira sempre el mòbil. Sóc un adolescent, com la Rosa, la Marina i el Pol. Em sento rebel, curiosa, entusiasta, visceral, de vegades fins i tot bipolar, però sóc feliç de ser com sóc. I la Rosa no és rara, només se sent perduda. Desitjo estimar, lluitar, plorar, fracassar, viatjar, sentir. I ella també ho vol. Potser avui serà el dia. Avui m'he llevat com si volés. D'aquells dies que saps que són especials, sempre he pensat que si sents i creus molt, molt fort que alguna cosa ha de passar, la màgia apareix i tot es transforma. Potser avui serà el dia que la Rosa aparegui per l'escola. Sovint miro el seu pupitre, les seves coses col·locades, com sempre, al quadern ple de dibuixos, i la trobo a faltar. Sento un buit i crec que un dia tot tornarà a ser com abans. Passen les hores i el crepuscle es divisa per la finestra. Durant el descans, m'he aixecat a agafar el quadern de dibuixos. Quin talent! És un artista! Uns ulls resplendents, Un coet amb espurnes infinites, un bosc encantat, una poma arrodonida i perfecta, cels i horitzons de colors suaus i vellutats. Tanco la llibreta amb llàgrimes. Els somnis d'artista es van esvair, però tornaran perquè realment ella no va desitjar mai abandonar-los. Han estat només uns dies estranys, un viatge equivocat. I quan ja tot va ser un record, la mare i la Pepi parlen, ploren i s'abracen aixugant-se les galtes rosades. Vida que torna i brolla. La Rosa baixa les escales amb salts descomunals, com sempre. Sota el braç, les carpetes de dibuixos i la mirada plena de vida ens envolten de joia. Vull plorar, vull cridar, vull no tenir por. Em sento feliç de ser com sóc.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.

0: ha silencis familiars que passen de generació en generació, silencis que amaguen dolor, culpa, preguntes que ningú s'ha atrevit a fer, però què passa quan una persona decideix trencar aquest silenci i mirar de cara allò que durant anys ha estat impossible d'explicar? El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre No miris, produïda per Cultura i Conflicte, que podeu veure fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona. Està protagonitzada per Marta Marco i Pep Cruz, entre d'altres, i ens parla de la història real dels silencis viscuts a la família de Verónica Stay-Stange, que és filla de represaliats per la dictadura xilena i neboda d'un repressor. De seguida en coneixem més sobre aquesta història, perquè per parlar-ne ens acompanya la guionista de l'obra, Teresa Turiera Puigbó, benvinguda, com està?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. Som esclaus del passat dels nostres avantpassats?
1: Evidentment, som esclaus dels avantpassats de la família i del que tot el que es constitueix com un relat col·lectiu també, o com una manca de relat col·lectiu. De fet, s'ha demostrat científicament que les persones que han sofert un trauma molt gran, pot ser una guerra, pot ser un genocidi, pot ser de molts tipus, aquest trauma i la manera com van respondre a aquest trauma es transmet genèticament fins a dues i tres generacions, de manera que encara que no se'n parli a la família, sí que les noves generacions poden sentir aquest trauma com a propi.
0: Com li arriba a vostè la història de Verónica i Camila Stay, les protagonistes de l'obra?
1: Doncs mira, estàvem buscant temes per un tercer projecte de Cultura i Conflicte i Teatre de l'Aurora i vam parlar durant gairebé 3 anys. Hem estat entrevistant persones de diferents països que o bé han rebut una repressió molt dura, com pot ser la tortura, o bé han descobert en algun moment de la seva vida que en el si de la seva família hi havia un repressor. I aquest va ser el cas de la Verónica Stay, que és un cas molt polièdric, perquè a la seva família ella és filla de... Els seus pares van ser represaliats per la dictadura de Pinochet, es van haver d'exiliar a Mèxic, però ella va créixer enmig d'un silenci familiar d'algú de qui ningú en volia parlar mai, i aquest silenci era que un dels seus tiets, el germà del seu pare, inicialment membre del Partit Comunista, es va acabar passant a l'altre bàndol i va acabar sent com un dels grans repressors de la història de la dictadura xilena. Aleshores, és aquesta història tan complexa que ella ha anat desgranant, ha anat estudiant i que n'ha fet la seva vida, perquè ella es dedica precisament a estudiar i a ensenyar la semiòtica de la memòria.
0: És realment una història molt interessant. Ara comentava que Verónica Stay va créixer enmig d'un silenci familiar. Com és que ens costa tant parlar del nostre passat familiar a dins de la família mateix?
1: Mira, si pensem, per exemple, en el cas de casa nostra, la Guerra Civil i el franquisme van imposar silenci als nostres avis durant molts anys, més enllà del trauma que haguessin patit o no, i a vegades fa falta que passi temps, que sigui ja no la segona generació, perquè de vegades la segona generació detecta que hi ha racons dels seus pares que és millor no burxar, perquè són coses doloroses. En canvi, la tercera ja hi ha prou distància per poder prendre coneixement d'aquests fets, siguin els que siguin, i el sol fet de verbalitzar-ho ja és terapèutic per a moltes famílies i pel col·lectiu de la societat en general. Per això és tan necessari que en parlem, siguin del bàndol que siguin qualsevol circumstància, que es parli de què va passar en el passat i que no oblidem perquè no es torni a repetir en el futur, evidentment.
0: Mm-hmm. No sé fins a on podem explicar, però la protagonista de l'obra arriba a comprendre els dos bàndols de la seva família, tant el represaliat com aquest oncle que era torturador, considerat el gran traïdor de la història de Xile, de fet.
1: Mira, comprendre no vol dir necessàriament justificar, sinó intentar entendre els motius pels quals una persona, entre cometes, normal, una persona que va ser un molt bon pare pels seus fills i a qui la seva filla, que també és una de les protagonistes de l'obra, estima moltíssim, estimava, en un moment donat, i per unes circumstàncies concretes va poder convertir-se en un repressor i en un torturador i acabar participant en l'assassinat de tres persones que havien sigut companys seus al Partit Comunista. La Verònica el que intenta és comprendre les circumstàncies que ens poden empènyer qualsevol cap al mal, i el que ens diu és que qui fa el mal no és un monstre, és un humà. Precisament els humans tenim molts defectes i és això el que ens fa humans i és això el que ens hauria de fer pensar, com la falta d'atenció cap als altres. Mira, l'Anna Arendt, que va tractar molt tot aquest tema de la banalitat del mal, deia que és aquesta falta d'atenció cap als altres, de fixar-nos en què està passant al nostre voltant, el que ens pot empènyer cap al mal, més que no pas mals instints que puguem tenir de naixement. I crec que és una frase que fa reflexionar.
0: Totalment. De fet, fins al 18 d'octubre dèiem que es pot veure l'obra No miris a la Biblioteca de Catalunya, però de fet ja l'havíeu estrenat al Festival Grec el mes de juliol. Com va ser en aquell moment la rebuda del públic?
1: Efectivament, doncs mira, es van exaurir entrades i a mi el que m'agrada molt explicar, jo que vinc del món del periodisme, és veure com en el teatre tothom ho veu al mateix moment, tothom veu el mateix que està passant a dalt de l'escenari, però cadascú ho rep des de la seva pròpia situació emocional, familiar, de coneixement de la història, etc. I, per tant, són vivències molt personals. El que ens agrada és que la conversa segueixi un cop han sortit del teatre. Això és el que sempre perseguim des de Cultura i Conflicte.
0: I una mica amb aquest esperit, des de Cultura i Conflicte, també vau tirar endavant una sèrie de podcast que es diu La mala memòria, àlbum sonor contra l'oblit, i justament hi ha un capítol que està dedicat a la història de la Verònica Estay.
1: Efectivament, ens agrada molt compartir amb el públic el procés de recerca i de documentació que fem previ a la producció d'un espectacle. En aquest cas són 6 històries diferents. Hi ha un parell d'històries que són del nostre país, de coses que van passar a Via Laietana, a la Model, també de fills de repressors de l'època franquista, que ara han d'alguna manera sortit de l'armari denunciant i rebutjant el que van fer els seus pares. Hi ha exemples d'altres països de banalització del mal i de com de fina és aquesta línia entre el bé i el mal que des de fora sembla que la tinguem tan clara, no?
0: Mm-hmm. De la mateixa manera que a vegades hi ha històries que sembla que ens quedin molt lluny, però com vostè abans deia, aquí a casa també en tenim, no? D'històries de silencis. Com ha estat per tot l'equip treballar, preparar aquesta obra, No miris? Els ha remogut molt?
1: Mira, més que remoure, ens ha portat a moltes qüestions difícils, complexes, que érem incapaços de respondre i que intentem traslladar també al públic. En qualsevol tema, quan et poses a investigar, el primer dia em faries un llibre, al cap d'una setmana amb prou feines em podries fer un article i al cap d'un mes no sabries ni per on començar perquè vas trobant matisos i condicions i elements que són molt difícils de jutjar entre el blanc i el negre, com està acostumada la nostra societat, que més aviat la vida està feta de grisos, no? Aleshores, sobretot ens ha provocat debat i, de fet, una de les escenes de l'obra parlem d'aquest debat intern que hem tingut, aquests desacords entre nosaltres, i que, evidentment, el més important és poder parlar-ne, no? I poder escoltar l'altre i escoltar els seus arguments i, en tot cas, si no hi estàs d'acord, poder-ho rebatre, però sempre des de l'argument i no des de l'odi o des de la violència.
0: Fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, No miris, aquesta obra de la qual hem pogut parlar amb la seva guionista, Teresa Turiera Puigbó, qui també és fundadora de Cultura i Conflicte. Teresa, un plaer, moltíssimes gràcies i molta merda.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions e-books i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Continguts en xarxa.
3: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

heu dit que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser no m'ajuden.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Moments d'òpera.
2: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La temporada operística de Catalunya té el seu punt de partida aquest proper divendres, 25 de setembre, al Gran Teatre del Liceu, amb l'exòtica òpera Aïda.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Aïda és una òpera conegudíssima, dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Antonio Ghislanzoni, tot i que basat en argument escrit per l'egiptòleg francès Auguste Mariette. L'estrena de l'òpera va ser el 24 de desembre del 1871 a l'Òpera del Caire, a Egipte. Per tant, ara, per aquestes dates fa 155 anys. Mentre que Catalunya es representaria per primera vegada el 16 d'abril del 1876, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona, i el 25 de febrer de l'any següent, el 1877, al Gran Teatre del Liceu, on és el títol més representat al llarg de la seva història i un dels tres títols més representats a nivell mundial. De fet, és el títol triat, com bé sabeu, per donar el tret de sortida de la temporada 2026-2027 en una nova producció que podrem veure fins a mitjans d'octubre. En quant als personatges principals, Aïda, la nostra protagonista, és una princesa etíop que està captiva a Egipte i al servei de la filla del faraó, que és Amneris, que alhora és la seva rival amorosa, ja que les dues estimen Radamès. És un paper el d'Aïda compromès per soprano lírica molt expansiva. Radamès és un important guerrer egipci que està enamorat d'Aïda, però desitjat, com dèiem, per Amneris, la que és la filla del faraó. És un paper, el de Radamès, per tenor líricos pinto, amb serrells dramàtics, tot i que la tradició l'ha tornat en un tenor líric. Amneris, la filla del faraó i rival d'Aïda, per l'amor de Radamès, paper per mezzo-soprano, i Amonarro és el pare d'Aïda, rei dels etíops, paper intens, tot i que breu, per baríton. Giuseppe Verdi va rebre del governador d'Egipte, Ismail Pasha, l'encàrrec de compondre una òpera d'ambient egipci perquè la seva estrena coincidís amb la celebració de la inauguració del Canal de Suez. No obstant això, l'obertura del canal va ser el 16 de novembre del 1869 i l'òpera no estava encara enllestida, de manera que en lloc d'aquesta va representar-se Rigoletto, del 1851, i també obra de Giuseppe Verdi. Aïda va ser estrenada sense la presència del seu autor al Teatre de l'Òpera del Caire un any més tard. Era, com dèiem, el 24 de desembre del 1871. La producció va ser grandiosa. Per exemple, la corona que lluïa el personatge d'Amneris era d'or massís i les armes de Radamès de plata. Dos mesos més tard es va estrenar amb la presència del seu autor al Teatre La Scala de Milà. Era el 8 de febrer de 1872, data que Verdi sempre va considerar com l'estrena oficial de l'òpera. Va constituir un èxit clamorós i el mestre va haver de sortir a saludar fins a 32 vegades. En aquesta versió de La Scala, que ha quedat com la definitiva, Verdi li va afegir la famosa ària per la soprano o Patria Mia. Els autors del libretto van ser Antonio Ghislanzoni, en col·laboració amb el propi Verdi. Es basa en el drama homònim de l'insigne egiptòleg Auguste Mariette Vey. El llibret, en italià, està dividit en quatre actes i té una durada de 2 hores i mitja. Dit això, avui el podrem gaudir d'una manera més breu, donat la durada d'aquest programa, i el que farem, com sempre, és conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El teló d'Aïda s'alça sobre un palau reial de Memfis. Al fons hi veiem un esplèndid decorat de temples i piràmides. El sacerdot Ramfis diu a Radamès que els etíops han envaït Egipte i que la deessa Isis determinarà qui ha de posar-se al capdavant dels exèrcits egipcis. Amb l'esperança de ser ell el triat, Radamès somia amb la seva tornada victoriosa per trobar-se de nou a Memfis amb Aïda, a qui ell estima. Ens ho canta el gran Luciano Pavarotti.

Entre Amneris, a qui sentim de fons en la veu de Gena Dimitrova, i en conèixer l'alegria de Radamès, sospita que aquesta alegria no està només motivada pels seus somnis de glòria militar. Els seus temors, perquè està enamorada de Radamès, es veuen augmentats amb l'entrada d'Aïda. En el trio que es produeix aleshores, Amneris s'adona dels sentiments que uneixen a Radamès i a Aïda. Entra el faraó, en processó, amb Ramfis i un grup de cortesans. Un missatger explica la devastació de les terres egípcies i de l'amenaça de la capital, Tebes. Els etíops amenacen a Egipte i al capdavant de l'exèrcit etíop hi és el seu rei, Amon-Ra. En sentir aquest nom, Aïda exclama «Mio padre», el meu pare, però la seva exclamació no és advertida pels egipcis, que ignoren que ella és la filla del rei etíop. El faraó declara que la deessa Isis ha triat a Radamès per dirigir l'exèrcit egipci. Encapçalats pel faraó, els egipcis entonen un cor guerrer i Amneris exhorta a Radamès a, malgrat que això significa la desgràcia dels seus, tornar victoriós, ritorna vincitor. Ho canta la soprano Montserrat Caballé, dirigida per Ricardo Muti, amb la New Filharmonia Orquestra de Londres.

Ja soles ahir de recordar aquestes paraules amb la tràgica ironia. Ella es troba presonera entre la lleialtat al seu pare, al seu país i al seu poble, per una banda, i d'una altra, el seu amor a Radamés. L'escena es produeix al temple d'Aptà, on les sacerdoteses, Ramfis i l'assemblea de sacerdots investeixen a Radamés amb les armes consagrades.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de l'òpera Aïda, Radamés ha tornat victoriós de la campanya militar. I Amneris, a les seves estances, celebra la victòria. Les seves esclaves ballen per ella. Entra Aïda i Amneris vol saber si les seves sospites tenen fonament. Al principi tracta Aïda amb delicadesa, però aviat canvia de to, dient-li que els etíops han estat derrotats, però que Radamés ha mort en la batalla. De manera que Aïda no pot ocultar el seu amor i la seva pena. Aleshores, Amneris li diu que li ha mentit i que Radamés és viu, però li assenyala la seva condició d'esclava, pel que no pot aspirar a unir-se a ell. Gena Dimitrova és Amneris i Aïda Maria Chiara, les dues dirigides per Laurie Mazel amb l'Orquestra de l'Òpera de Milà, una gravació del segell Decca de l'any 1989.

Sola en escena, Aïda implora la pietat dels déus. L'escena té lloc a l'exterior d'un temple proper a Tebes. Arriba el rei amb el seu imponent seguici. Després d'un cor de lloança i d'acció de gràcies a Isis i al faraó, es produeix una processó esplendorosa en la que participen soldats, ballarines, carros de combat, estendards i ídols. Dirigeix aquesta fastuosa marxa triomfal, Lorin Mack.

Com a culminació de la cerimònia, entra en escena Radamés. El faraó li dona les gràcies, ordena a Amneris que col·loqui al guerrer la corona del vencedor i diu a Radamés que demani allò que desitgi. Entren ara els etíops captius, entre els que es troba Amonarro, el rei i pare de l'esclava Aïda. De seguida reconeix la seva filla i l'abraça. Els egipcis l'escolten, però Amonarro demana a la seva filla que no descobreixi la seva identitat. Diu ara als egipcis que el rei Amonarro ha mort en la batalla i suplica per la seva vida i la vida dels presoners. La seva petició compta amb el suport del poble egipci i el de Radamés. Amonarro diu al faraó que aquesta és la petició que, com a perdedor, vol demanar al faraó. Els sacerdots i Amneris suposen això, però el faraó accedeix, retenint com a hostatges, davant la insistència de Radamés, a Aïda i al seu pare. El faraó, com a premi de la victòria aconseguida, concedeix a Radamés la mà de la seva filla, Amneris, fet que produeix una gran alegria en ella i la consternació d'Aïda i Radamés. El conjunt final manifesta el goig del poble i les diferents reaccions dels personatges principals.

El tercer acte de l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi comença amb els càntics dels sacerdots i sacerdoteses d'Isis, des del seu temple a la vora del Nil. Entra Ramfis amb Amneris per pregar a fi que la deessa beneeixi el seu matrimoni, que ha de celebrar-se l'endemà. Apareix ara Aïda, que va a trobar-se amb Radamés, i canta la seva tristesa davant la perspectiva de no tornar a veure mai més la seva terra natal. Ho canta la soprano Sondra Radvanovsky.

De cop i volta apareix amb un narro. Diu a la seva filla que podran tornar sans i estalvis al seu país si aconsegueixen fer-li confessar a Radames quin camí pensa prendre l'exèrcit egipci en el seu atac. En un primer moment, Aïda rebutja la idea, però en contemplar l'amargor del seu pare i la seva desgraciada situació personal, accepta aquesta petició paterna. Radames entra, amb on Narro s'oculta. Aïda aconsegueix vèncer així els escrúpols de Radames i el persuadeix perquè ambdós marxin a Etiòpia. Quan són a punt de partir, ella es deté a preguntar-li quin camí haurien d'utilitzar per evitar l'exèrcit egipci. Ell respon que els soldats passaran a través del congost de Napata. Són Maria Chiara com a Aïda i Luciano Pavarotti com a Radames.

0: En aquest moment, Monarro, que ha escoltat la vital informació, apareix en escena i descobreix la seva autèntica identitat. Aleshores, Radamés se n'adona que ha estat induït a trair a la seva pàtria. Quan Monarro i Aïda el volen convèncer perquè marxi amb ells, apareixen Amneris, Ramfis i els guardians del temple. Tots han estat testimonis d'aquests fets i arresten a Radamés. Monarro intenta matar Amneris, però Radamés s'interposa i permet que Aïda i el seu pare fugin mentre que ell es lliura a Ramfis. Quart i darrer acte. A l'inici de l'acte quart d'Aïda, Amneris es troba sola en un saló del seu palau, just al costat d'on Radamés es troba presoner i damunt de la sala on el tribunal ha de decidir el seu destí. Mana que portin a Radamés a la seva presència i li diu que intercedirà per la seva llibertat si ell jura que mai tornarà a veure a Aïda. Radamés, resoltament, es nega a fer-ho i Amneris, orgullosa i desesperada, el condueix a la sala del judici que contempla des d'un lloc apartat. Ja al judici, Radamés no respon als càrrecs que li imputen Ramfis i els sacerdots. Finalment, és condemnat 3 vegades per traïdió i sentenciat a morir sepultat viu. Surten els sacerdots i Amneris, en una apassionada arrencada, increpa els jutges per la seva sanguinària crueltat. L'escena final transcorre en un doble pla. Al damunt, el temple de Aptah, a sota hi veiem una cripta. Quan s'aixeca el taló, la cripta està cincellada per convertir-la en la tomba de Radamés, que s'hi troba a l'interior. Radamés descobreix que Aïda ha aconseguit entrar també a la cripta abans que arribessin els altres, mentre que de lluny s'escolten els càntics dels sacerdots en lloança dels déus. Amneris, en la seva amarga desolació, demana la pau eterna per Radamés. En aquell moment, Aïda però es llança als braços del seu estimat, ja que s'ha introduït a la cripta per morir al costat d'ell. Els dos moren ofegats per l'absència d'aire i les seves veus es van apagant progressivament. I així és com acaba l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi, títol que podrem veure al Gran Teatre del Liceu del 25 de setembre al 15 d'octubre, sent la primera òpera d'aquesta temporada 2026-2027. Tornem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Perifèries, amb Eva Lluch. Doncs sí, arriba l'hora de la música de les perifèries. Si ens hi voleu acompanyar, sapigueu que l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, farem tot el possible perquè gaudiu musicalment d'aquesta hora que compartirem. Som-hi? De vegades la música la busques i de vegades la música ve a tu. I aquesta em va venir.

Era el 2023 quan vaig conèixer per casualitat i a través d'aquesta cançó Wasia Project, un duet britànic format per dos germans, Olivia Hardy i William Gao, actors i músics tots dos. Ell especialment conegut pel seu paper a una de les sèries de moda, Heartstopper. I per cert, acaben de treure disc, així que tindrem oportunitat de sentir les seves noves propostes. Petals on the Moon. Amb aquest bon rotllo d'indie pop, obrim avui les perifèries.

famosíssim, amb permís de Maciel, és clar, per culminar aquest tros d'èxit dels 80. El més important de la prolífica carrera d'aquesta banda, per cert, fruit d'una sèrie de circumstàncies. Aquelles coses que de vegades passen a la vida, digueu-li destí, conjunció astral, loteria, allò que en diem quina llet, vaja, us ho explico.

Dave Forsey i Steve Schiff van escriure aquesta cançó per la banda sonora de la pel·lícula de John Hughes, The Breakfast Club, El Club de los Cinco, tal com es va estrenar aquí. I la van oferir a Brian Ferry, que va declinar aquest oferiment. També van provar amb Billy Idol, sembla ser, però la resposta va ser la mateixa. Els que van acceptar i ho van fer encantats van ser els membres d'un grup de rock escocès que ja feia anys que rodava, però que no havia traspassat encara gaire les seves fronteres. Fins que va arribar aquesta cançó que els va catapultar i que, per cert, no forma part, no la busqueu, de cap dels seus discos d'estudi. Ho van petar, i s'entén, número 1 a les llistes americanes amb aquest tros de cançó dels Simple Minds que acabem d'escoltar i que es diu Don't You Forget About Me. Barreja de soul, rhythm and blues i pop elegant. Elegància és exactament la paraula que defineix la seva música. Ella és Lisa Stansfield.

0: es pot negar a una dosi de la música i la veu de Lisa Stansfield. Va debutar discogràficament per La Porta Gran amb el disc Affection, publicat el 1989, i que la va fer triomfar internacionalment gràcies al seu superèxit All Around the World. Avui, però, hem anat a buscar a les perifèries aquest àlbum que no té desperdici, com demostra aquest You Can't Deny It.
1: Perifèries.
0: Al Perifèries som fans de totes les versions, però de tant en tant ens agrada descobrir la versió original. Doncs no, senyores i senyors, l'original no és la de Roberta Flack.
2: La versió original a Perifèries.

La vam conèixer en la veu de la gran Roberta Flack el 1973, però la cançó ja s'havia publicat 2 anys abans i té la seva història. La van escriure Charles Fox i Norman Gimbel, inspirant-se en unes notes en forma de poema que havia escrit precisament Lori Lieberman després de la connexió emocional que va experimentar amb una cançó de Don McLean durant un concert de l'autor d'American Pie. Lori Lieberman la va publicar. Roberta Flack la va escoltar i la van registrar. I la seva versió va eclipsar la de Lieberman, que és realment la versió original d'aquest superclàssic que avui ha sonat des de les perifèries. Killing Me Softly with His Song. Però vaja, la idea no és que les cançons ens matin, però sí que ens provoquin emocions. I hi ha una emoció més emocionant que l'amor?

Eren Gina Stà i la trompetista Alba Armengou des de Barcelona amb una de les cançons que publicaven el 2025 i que ens parla de l'amor a distància. T'estimo tant.

0: canviat radicalment d'estil, perquè ja és això, perquè és el que ens agrada. A mi, si em preguntes, jo diria que aquesta cançó és de fa un parell d'anys. Doncs no. Forma part del primer disc de la britànica Sophie Ellis Bextor, Read My Lips, i era el 2001, és a dir, fa 25 anys. Murder on a Dance Floor, l'èxit més important de la cantant, compositora i model londinenca, va tenir una segona vida ara fa un parell d'anys gràcies a ser inclosa a la banda sonora d'una pel·li, Saltburn. Això va provocar de retruc un ressorgiment de la carrera de Sophie Ellis Bextor, allò que dèiem de les conjuncions astrals.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Si ens seguiu, aviat sabreu que les perifèries ens agraden als musicals. I cronològicament, el meu primer musical és Grease.

No és Grease Lightning, ni Summer Nights, ni You're the One That I Want. Però sempre va captivar el personatge de Rizzo i la cançó que canta en un dels pocs moments una mica dramàtics de la peli, l'actriu que li dona vida, Stockard Channing. There are worse things I could do. I ja que ens hem posat una mica tendres, una perla creada gràcies al Festival d'Eurovisió. Sí, sí, tal qual. Aquesta que sentireu ara va ser la cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió del 2017. Amar pelos dois.

0: Una cançó preciosa que va escriure Luisa Sobral i va interpretar Eurovisió amb aquesta sensibilitat el seu germà Salvador Sobral. Un moment íntim i romàntic a...
1: Perifèries.
0: Salvador Sobral, nascut a Lisboa, però format musicalment al Taller de Músics de Barcelona. Canviem radicalment d'estil i viatgem fins a la primavera de 1967, quan un grup nord-americà de folk rock desbancava els Beatles del número 1 del Hot 100. El grup es deia The Turtles i aquest és el seu gran èxit. Tot un himne, Happy Together. Imagine.

The Turtles, Happy Together. Ell és un geni. Phineas, amb la seva germana Billy en solitari o amb el seu nou grup amb la cantant i compositora Asha, The Favours. Ara fa poc més d'un any van publicar el disc de debut del grup, que inclou cançons com aquesta.

The Favors, The Little Mess You Made. I ara una mica de guitarra espanyola. Pas a pas, des de fa més de 15 anys, han anat consolidant una sòlida carrera. És el músic malagueny Juan Gómez Canca, El Canca. Demostrant personalitat i qualitat des del seu primer disc del 2013, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, una mostra aquesta canela en rama.

0: Perifèries, amb Eva Lluch.
1: Sabeu aquelles cançons que pots estar anys sense sentir i quan les tornes a escoltar les recordes perfectament? Exacte, un de qui era aquesta cançó? De Manuel. Era l'any 1977. Érem petits aleshores, eh? El baixista californià Ron Moss crea un grup amb Peter Beckett, guitarrista britànic del Liverpool, per ser més exactes, el teclista J.C. Crowley i el baterista John Friesen. I així neixen The Player. Us sonen? No sé de qui és la idea del nom del grup, però probablement no els hauria portat a l'èxit si no hagués estat precisament per aquesta cançó. Va ser arribar i moldre. Amb aquest tema debutaven i arribaven al número 1 del Hot 100. Primer single, primer disc homònim i primer número 1 a les llistes, aquest incombustible Baby Come Back.

Johnny Comeback. Ara sí, eh? Cançons pel record que també sorgeixen des de les perifèries. Un final intens, el d'aquesta cançó, tot un èxit d'aquell 1977. Aprofitem aquesta cua musical per avançar 20 anys i plantar-nos al 1997. Aquell mes de setembre, els Rolling Stones, que ja portaven 35 anys de carrera, publiquen un dels meus temes favorits de la banda. 29 anys compleix ara aquest tema, que forma part del disc Bridges to Babylon.

0: Qui es podia imaginar aleshores que 29 anys després seguirien en actiu, fent gires i en plena forma?
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Doncs ja ho tindríem, això. Avui tanquem el cercle des de les perifèries amb una cançó que és una aposta segura. Un duet, concretament. Ell és Elton John i ella, Kiki Dee, que, sens dubte, deu la popularitat a aquesta cançó que compartien el 1976. I així us diem adeu avui. Esperem no trencar el cor a ningú, perquè l'Aleix Alari i jo, Eva Lluc, hi tornarem ben aviat amb més propostes. Don't go breaking my heart, Elton John i Kiki Dee. Molts petons!

0: Un llibre obert és un servei que parla. Tancat, un amic que espera. Oblidat, una ànima que perdona. Destruït, un cor que plora.
1: Molt benvinguts, ja tornem a ser aquí i una setmana més seguim desgranant històries. Avui amb el segon programa d'aquesta setzena temporada. Sigueu molt benvinguts. Soc Sílvia Cantos i estic encantada de ser aquí amb tots vosaltres per acompanyar-vos durant la propera hora, la hora més literària de la ràdio. Enguany tenim una novetat molt especial i és que les entrevistes amb les autores i els autors que ens visiten les podreu veure, a més d'escoltar-les, ja que incorporarem el videopodcast, les trobareu al canal de YouTube de Ràdio Argentona. Avui ens acompanya a l'estudi Laura Cera Brisa, que ve a presentar-nos la seva òpera prima, Gel a 40 graus, una mirada íntima a la pèrdua, la convivència i les relacions humanes. En la seva novel·la Gel a 40 graus, Laura Cera Brisa ens endinsa en una història profundament humana i real que es mou entre els micròfons dels estudis de ràdio i la quotidianitat dels carrers de Mataró. Amb una veu propera i directa, l'autora construeix una narrativa on la professió periodística serveix de marc per explorar emocions universals com el dol, la transformació de les amistats i la cerca de la pròpia identitat. El nucli central de l'obra és el procés de dol per la mort d'una mare. L'autora aconsegueix narrar amb un rigor emocional i punyent tant el moment del traspàs com la fredor dels tràmits burocràtics que l'acompanyen, situacions que sovint ens agafen desprevinguts. Com bé es reflexiona al llibre, la mort deu ser de les poques certeses que ens continuen agafant desprevinguts i poc preparats. A través d'aquesta experiència tràgica, la novel·la planteja com la pèrdua crea vincles inesperats entre les persones, formant una mena de grup exclusiu on es pot parlar sense eufemismes ni excuses de la dolorosa realitat d'una pèrdua propera. Més enllà del dol, Gel a 40 graus fa una reflexió sobre la transformació inevitable de les relacions personals. Es tracta el difícil equilibri entre l'amistat i les relacions de parella, així com el pes de les expectatives projectades en els altres. L'obra aborda situacions d'uns vincles que no es trenquen de cop, sinó que se sotmeten a una lenta agonia amb efectes devastadors. Paral·lelament, la història incideix en la complexa convivència amb un mateix, amb pinzellades de la vida diària on la música de James Blunt o la màgia de festes com la Nit de Reis es converteixen en ancoratges de la memòria i de les diferències entre els personatges. L'autora aconsegueix un retrat d'una gran versemblança emocional. Gel a 40 graus és una obra de supervivència emocional, introspectiva i sincera. Laura ofereix un retrat fidel de com les decisions dràstiques, els canvis de vida i l'instint de tirar endavant ens ajuden a passar pàgina quan el món sembla congelar-se al nostre voltant. Una lectura recomanada per qui busqui una història emotiva i plena de reflexions sobre la vida real. Però qui és Laura Cera Brisa? Doncs aquesta mataronina és periodista perquè sempre li ha agradat explicar històries i perquè en realitat no s'imaginava sent res més. De ben petita anava amunt i avall amb una llibreta en què preparava entrevistes i escrivia contes. Sempre havia dit que estudiava periodisme per poder escriure. Però la vida professional l'ha portat, sobretot, cap a la ràdio i la televisió. Treballa a Televisió de Mataró i condueix el programa radiofònic Valors a l'Alça per a la xarxa. El millor de la seva feina no són només les històries que pot explicar cada dia, sinó la interacció amb els seus protagonistes. Tot i això, mai ha deixat la ficció de banda, sempre fora de l'horari laboral. I ara, per aquells que ens escolteu per primera vegada, sàpigueu que no només pensem parlar-vos d'aquesta novel·la. Aquí a Històries ens encanta recomanar llibres per tothom, per tots els gustos i per grans i petits. Per això, aquesta setmana ens acompanya Dunia Revilla, una jove gran lectora que ve a proposar-nos les millors propostes juvenils del panorama literari actual. Música. Per descomptat, no ens oblidarem d'amanir-ho tot amb una mica de música. I ara sí, sense més, comencem el segon programa de la 16a temporada d'Històries. Som-hi! Ara és moment de saludar la nostra convidada i estem molt contentes d'aquesta setmana. Teníem nosaltres a Laura Serabrisa. Ella és periodista i ve a presentar-nos la seva òpera prima, la novel·la Gel a 40 graus. Laura, molt bona tarda, com estem?
2: Bona tarda, Sílvia. Molt bé, molt contenta d'estar aquí també.
1: Fantàstic. Com has passat aquest fet de passar a l'altra banda del micròfon? Perquè tu estàs acostumada a fer les preguntes i ara et trobes contestant-les.
2: És molt estrany, suposo que tu em pots entendre en aquest sentit, i encara no m'hi he acostumat del tot, crec, però és molt emocionant perquè veus per on va la gent i és potser per llocs molt diferents de per on aniries tu, i això em sembla apassionant perquè et permet començar a rascar altres cosetes que potser ni tu mateixa t'havies plantejat. A mi m'agrada.
1: Que bé, que bé. I a mi t'he de dir que de la teva novel·la, que no és estrictament una novetat, però jo, a mi sempre m'agrada defensar que un llibre és una novetat si tu no l'has llegit.
2: Totalment d'acord amb tu.
1: Per tant, no cal que ensenyim allò que s'ha publicat ara mateix. Escolta, si no hem llegit un llibre, per aquell lector és una novetat. Per tant, a més amb el bombardeig que tenim de novetats, que a vegades hi ha mesos que ens bombardegen, i tenint en compte que nosaltres hem fet un any d'aturada, doncs jo vaig dir, escolta, jo hi ha llibres que he llegit al llarg d'aquest any, jo vull portar-los a les històries. I m'és igual que no siguin fresques novetats, són novetats per tots aquells lectors que no l'hauran llegit.
2: I a més s'agraeix molt perquè ara just ha fet un any que va sortir i és molt bonic veure com continua viva d'alguna manera, no? I com hi ha persones que en un any evidentment tenien altres prioritats o altres llibres que passaven per davant, com és normal, i ara de cop i volta per algun motiu han pensat en la teva novel·la i això em sembla preciós.
1: I tant que ho és. I escolta'm una cosa, a mi m'agrada molt l'estructura que has escollit per explicar-nos la història, perquè aquesta manera, aquest fet de capítols molt curts, que passes les pàgines

0: aprofito, que no pas haver-me de quedar i d'allargar, estirar algun capítol molt llarg. Per tant, jo crec que ha estat inconscient, però que alhora es devia com aquestes dues facetes.
1: Comprensible. I, de fet, la trama se situa en un entorn que tu coneixes perfectament, sí, perquè se situa en el món del periodisme radiofònic.
0: Sí, em venia molt de gust parlar com de petites obsessions que jo tenia, ajuntar-les, no?, totes juntes, sacsejar ben fort aquella bossa i aviam què en sortia d'aquí. I n'ha sortit aquesta història. I em venia de gust parlar de la ràdio, tot i que tampoc és una gran protagonista de la novel·la, però sí que és un escenari, no? I a la ràdio passen moltes coses, a banda de fer ràdio, i els vincles que es van teixint en aquest entorn són una mica el que fa avançar la història.
1: I podríem dir que el dol per la mort de la mare és el centre de la història.
0: Per mi sí, per mi hi ha dues línies, jo crec, o dos grans temes. El dol per la mort de la mare, que va ser el motiu que a mi em va empènyer a escriure, i l'altre, que jo crec que li fa una mica la competència a nivell de protagonisme, és com gestionem, com es transformen les relacions al llarg de la vida, no? Com les amistats van anant i venint, van marxant, es modifiquen, van evolucionant com ho fem nosaltres com a persones, i alhora la protagonista, la Laia, això se li suma al dol que està passant, no?, per la pèrdua de la mare. Per tant, em semblava molt interessant unir aquestes dues coses, com et deia, petites obsessions al final, que anaven molt de la mà, perquè una cosa condiciona la Laia a l'hora de gestionar l'altra.
1: Anirem disseccionant aquests diferents aspectes que has esmentat. Comencem amb aquest moment de la mort, i una de les coses que a mi em va cridar l'atenció és com de bé captures aquests tràmits burocràtics tan magníficament feixucs que cal, no?, realitzar de manera inapel·lable quan es mor algú proper. Estan molt ben narrats, i et confessaré una petita anècdota, i és que jo vaig llegir aquest fragment l'endemà d'haver fet aquestes gestions per al meu padrí.
0: Ai.
1: I ostres, clar, ho acabava de passar, havien passat aquells mateixos tràmits, i ostres, trobar-me amb el desglòs, vaig pensar, que bé que ho ha fet la Laura, perquè està super ben explicat, ben integrat, d'una manera fidel, però literària.
0: Jo crec que potser ho intentava aterrar, perquè aquests tràmits, com tu dius, de fet, el concepte tràmit és una cosa molt freda,
1: terrible,
0: no?
1: Terrible, sí.
0: Exacte. I a més t'hi trobes, o sigui, els has de fer, els has d'afrontar en un moment de màxima vulnerabilitat, quan acabes de perdre algú habitualment important, si tu estàs,
1: si estàs fent, no?, els tràmits,
0: fent aquests tràmits. I a mi, en el meu cas, que és molt similar al de la protagonista, a mi se m'ha morir la mare fa uns anys, em va semblar la cosa més freda del món, i això que vaig tenir la sort que vam estar acompanyats per una persona que coneixíem al tanatori. I això va fer que fos una mica més plàcid i més amable el moment de fer-los. Però tenia moltes ganes d'aterrar-ho i d'intentar parlar-ne des del detall, però sense ser una cosa això molt burocràtica, no? I és molt difícil, en realitat. Sobretot perquè tots acabem passant per aquí en algun moment,
1: i
0: no?
1: Tant.
0: Sigui per la mare, sigui pel padrí com tu, sigui malauradament per qui sigui. I ara no diré paraulotes, perquè em renyarien a casa, però és molt difícil afrontar aquests moments, perquè tampoc estàs a tope.
1: No, i a més és curiós, perquè realment és inevitable preguntar-te per què ens costa tant parlar d'aquests temes, no?, d'aquestes situacions que sabem que, com dius, no?, que un dia o altre ens tocarà fer front, però fins que no ens toquen de prop les anem obviant.
0: Perquè no en parlem, no? I és el gran tema. La mort forma part de la vida, és l'única certesa segurament que tenim en tot moment, i es va apropant a estones, per èpoques a nosaltres, però en canvi ens costa molt mirar-la de cara, perquè fa por, no? O ens han dit que fa por.
1: Sí.
0: Per tant, per això jo crec que encara costen més aquests moments i aquests tràmits, perquè ningú ens els explica, t'hi trobes de cop i volta, la primera vegada com a mínim, no?
1: Sí.
0: Les següents potser ja saps una mica de què va la cosa.
1: Bueno, saps de què va, però resulta igual de feixucs, eh? Jo, malauradament, m'hi he trobat més d'una vegada, i sí, la primera potser és la que t'impacta més, però no deixa de ser més fàcil.

0: fàcil per haver-ho passat.
1: També perquè té un punt de teatralitzat, en el sentit que les persones que s'hi dediquen són professionals que passen cada dia per això moltíssimes vegades, per tant tenen un discurs superben après, com podem tenir nosaltres a les nostres feines. Però, clar, tot el cop arribes allà i potser necessites parar un moment, no anar tan ràpid, que t'acompanyin d'una altra manera, però és una persona estranya, desconeguda. Llavors, tot el tema que envolta la mort, per mi és un gran tabú, i són aquestes petites coses.
0: Totalment.
1: Però també en els entorns més propers, amb les amistats, per exemple, que això li passa, per exemple, a la protagonista de la novel·la, i jo també m'hi vaig trobar en el seu moment, que em costava molt parlar de la mort de la meva mare amb les meves amigues de tota la vida, no? Amb les més properes, perquè és una cosa que incomoda, que té aquest punt violent de, ai, no sabem què dir, sobretot si no t'hi has trobat.
0: Sí.
1: I això jo crec que tot va per allà mateix, que no estem acostumats a parlar-ne i potser ho hauríem de naturalitzar.
0: Sí, sí, sí, 100%. Vull dir, és perquè és el que deies abans, és la certesa màxima que tenim. Per tant, per què no ens hi preparem, no? És curiós. Aquesta, no et preguntaré quan de la Laia, o sigui, quan de la Laura hi ha la Laia, perquè trobo que és una pregunta molt suada i no te la penso fer.
1: Gràcies.
0: Però sí que vull demanar-te si per tu ha estat una escriptura, el fet d'escriure ha estat terapèutic.
1: Sí, sí, sí, sí, no me n'amago gens. Te la podria respondre perfectament, tot i que ja sabem que és la pitjor pregunta que es pot fer a algú, a un autor o autora, no? Però sí, perquè això va començar no amb la intenció d'escriure una novel·la, sinó de ficcionar alguna cosa per mi, però també per canalitzar o per intentar gestionar de manera interna algunes coses que a mi m'havien passat els darrers anys. Jo em vaig trobar en plena pandèmia, que tenia molt més temps del que normalment podia disposar, i vaig pensar, anem a escriure alguna coseta, sempre m'ha agradat molt escriure, sempre m'ha anat molt bé en un sentit terapèutic, i va sortir això, i la història em va anar portant a mi, em va agafar una mica de la mà, que això sempre que ho explico, la gent que no escriu pensa... Sí.
0: Va. Pot costar d'entendre, no, però és així, sí. Sí, tal qual.
1: I va ser molt bonic perquè em vaig trobar ficcionant la història d'aquesta Laia, que evidentment té moltes coses meves, però té moltes coses d'altres persones que jo conec i que m'han servit per inspirar-me i per col·locar cosetes en determinats moments, però sí, m'ha servit molt a mi per reflexionar sobre vivències pròpies.
0: I la música del James Blunt esdevé autèntica banda sonora d'aquesta novel·la.
1: Sí, no? Això sí que va ser una cosa, un segell molt personal. Necessitava posar-hi en James Blunt per algun cantó. Per mi va ser molt important en uns moments concrets de la meva vida i de la meva relació amb la meva mare, i havia de ser-hi. Per molt que sigui segurament el cantautor més ensucrat de la història, però...
0: Doncs que sàpigues que avui el programa sonarà.
1: Em sembla estupendo, em sembla perfecte. Perquè sí, perquè a mi m'anava bé en aquell moment en què jo escrivia aquella música, i per tant necessitava que hi fos. Hi havia molta més música a l'inici, al manuscrit, que després va anar caient amb les revisions, amb l'editorial i així, qüestions de drets, no?, que a vegades no dominem, però em va semblar bé que es mantingués James Blunt allà.
0: Fantàstic. I agafant una de les reflexions que començaves a esmentar fa uns minuts, tu a la novel·la fas una molt interessant reflexió sobre aquesta inevitable transformació de les relacions i sobre el pes de les expectatives, no?, que projectem a la vida.
1: Sí, és una cosa que a mi m'ha obsessionat moltíssim des de molt joveneta. Jo recordo passar-ho molt malament quan anava a l'ESO, per exemple, veient com les vides de les meves amigues de classe, amb qui més de la meitat del dia era el mateix, era idèntic, després començaven com a anar cadascuna cap al seu cantó, no? Una tenia nòvio, l'altra no sé què, l'altra feia un viatge que la transforma, no sé, podria posar mil exemples. I jo em vaig començar a sentir una mica vulnerable i inestable, pensant, ui, que la vida no va de tenir un grup d'amigues per sempre, no? Que és un gran tema, sinó que això va canviant amb el pas dels anys, i a mesura que ens anem fent grans, jo crec que ho veiem claríssim, cadascú fa la seva vida, també canviem, i això em portava a reflexionar sobre si les persones amb qui hem estat amigues des de petites, per exemple, no? Que a vegades tenim com un gran mèrit de fa 30 anys que ens coneixem.
0: Sí,
1: sí, és un mèrit, molt bé, i és molt bonic que seguim en contacte, però si ens coneguéssim ara, aquell tòpic, no? Seríem amigues, realment. No hem canviat massa Vols dir que el que ens uneix és el present o potser ens uneix un passat?
0: Sí, que ha quedat la nostàlgia.
1: Allà. La nostàlgia. Mm-hmm. És un dels grans protagonistes, jo crec, també de la novel·la. Mm-hmm. Una nostàlgia que és inevitable i a la que, de fet, la prota s'avança molt sovint, no? I això fa que no porti gens bé que aquestes relacions es transformin perquè ella s'hi aferra moltíssim. Mm-hmm. D'una manera, jo crec que condicionada per la mort de la mare, no? Perquè per ella perdre o desdibuixar una amistat implica una absència, una pèrdua que potser és irreparable i no vol haver d'afrontar aquesta realitat.
0: I també tenim un altre gran tema, que és el de combinar amistats i parella. Un còctel que a vegades és difícil de combinar.
1: És molt difícil. En el cas de la Laia, ella comparteix pis amb el seu millor amic, té una relació molt fraternal amb en Bertí, i això fa que quan ell decideix anar-se'n a viure amb la seva parella, ella no pugui acabar d'acceptar-ho. És com si sí, sé que això passaria, però el que dèiem, d'aferrar-se, no?
0: Sí.
1: No vol que arribi aquest moment, perquè en Martí suposa moltes coses per ella, és una mena de refugi, ha estat la seguretat dels darrers anys. I, en canvi, la Laia té parella també, en Ricard. Però en Ricard també és un dels temes que
0: a mi em permetia. Ricard és per estampar-lo a la paret.
1: En Ricard és una parella tòxica, no,
0: m'agrada
1: molt.
0: És la més tòxica.
1: Sí, m'interessava molt també que hi hagués un personatge descaradament tòxic.
0: Sí, ho és.
1: Perquè ho és, però ho és amb subtileses, en el fons, que en el dia a dia normalitzem molt nosaltres.
0: En el civilí total.
1: Sí. No hi haver-hi un maltractament físic, no? Però hi ha els silencis, hi ha els comentaris, hi ha un to de veu inadequat i inacceptable.
0: Sí.
1: I això em venia molt de gust també posar-ho, encara que soni una mica macabre, potser, perquè m'he trobat molt sempre que moltes amigues meves o molta gent del meu entorn ha tingut relacions tòxiques a aquest nivell, però com que no ha anat a més, no? Que vol dir que no li han aixecat la mà,
0: exacte,
1: sembla que no passi res i que tot es pugui justificar. Tenia un mal dia, estava nerviós, estava cansat...
0: Que
1: no
0: trist,
1: s'ha de
0: que aquestes alçades es justifiquin totes aquestes accions.
1: Sí, però crec que fent de fer alguna cosa, de reaccionar, perquè hi ha relacions molt fotudes que es basen en aquestes petites coses del dia a dia que cremen molt més que una...
0: Sí, i acaben amb un desequilibri molt gran, no? En aquestes relacions, vull dir, no hi ha una relació d'iguals.
1: No, i jo no sé si és el mal de Disney, en el cas de les nostres generacions,
0: sí, potser,
1: no? El
0: Príncep Blau ha fet molt de mal.
1: O l'haver de suportar-ho tot, si hi ha amor,
0: i l'aguanta.
1: Exacte.
0: És que abans aguantàvem, i quina necessitat hi havia?
1: Cap ni una, no?
0: Et vull fer una pregunta que tu planteges a la novel·la. Un projecte de vida ha de ser necessàriament compartit o es pot tenir un projecte propi i alhora compartir la vida amb algú?
1: És la gran pregunta, jo crec, no? Que venint de Disney ens hem fet sempre. Podem tenir un projecte, jo crec, com a Laura, perfectament, un projecte de vida i no haver-lo de compartir amb ningú o anar-lo compartint per parcel·les amb diverses persones. Per mi sí, la Laia en aquest cas està molt perduda i s'ho planteja perquè ella continua aferrant-se a la necessitat de tenir una parella, de tenir uns amics i de tenir aquesta aparent estabilitat per ella que en el fons trontolla moltíssim en el seu cas. Per mi es pot tenir un projecte, s'ha de tenir, de fet, un projecte de vida, has de saber tu què vols, cap on vols anar, i si escolta algú t'acompanya, perfecte. Si t'acompanya uns mesos, uns anys, tota la vida, el que hagi de ser, no? Però primer de tot, tu.
0: Fantàstic, 100% d'acord amb tu. Et sembla bé que llegim alguns fragments comentem més cosetes a partir d'aquestes lectures?
1: Bé.
0: Doncs mira, el primer diu: quan les relacions no es trenquen, sinó que agonitzen, els efectes són devastadors.
1: I això em porta a parlar molt de les amistats, aquelles que es van desfent sense saber ben bé per què i que no ho pots evitar, però quan te n'adones és massa tard. I potser no hi ha hagut res, no hi ha hagut un punt d'inflexió, no hi ha hagut una traïció, ningú ha putejat a l'altre.
0: Exacte.
1: Però allò es va desfent, allò va perdent intensitat pel motiu que sigui. I això fa molt de mal, perquè crec que és una sensació que no et pots treure de sobre mentre dura. I a vegades agonitza moltíssim i l'agonia és un mal de panxa constant, no? I és molt difícil conviure amb això, perquè jo crec que només pots pensar en què fas, com ho gestiones, com ho portes, com ho talles ja en sec, deixes que acabi de morir per si sola aquella relació. És vàlid fer-ho així? És molt difícil. Per mi és la pitjor de les situacions, que una relació agonitzi, sigui d'amistat o sigui de parella.
0: Sí, totalment. És una decisió molt difícil de prendre. A vegades la comoditat et porta a aquesta agonia, no?
1: Sí, jo crec que la comoditat, el pensar no estic bé o no estem bé amb aquella persona, sigui amic, sigui parella, però ja ho sabrem revertir, no? I anem estirant-ho com un xiclet, amb l'esperança que algun dia... Però és que mentrestant tots dos, totes dues persones, en aquest cas, o poden ser-ne més, ho esteu passant malament i us esteu perdent moltes coses i us esteu cremant, no?
0: Sí, per aferrar-se, no? A una idea.
1: Exacte, una idea que potser ni existeix i potser ni compartiu ja. Per això està agonitzant, no?
0: Ah, tornem a la nostàlgia. Estan aferrats a aquesta nostàlgia, aquella
1: nostàlgia
0: idea.
1: Nostàlgia és una gran pandèmia.
0: Sí. Anem amb una altra, que aquesta em va encantar. Diu, viure amb altres persones no sempre és fàcil, però la convivència amb una mateixa pot arribar a ser la pitjor de les tortures. Si algú et fa posar nerviosa mentre feu un cafè, et pots inventar una excusa i marxar. Si ets tu mateixa qui et treu de polleguera, ho tens més complicat per fugir.
1: És impossible fugir de tu, no? A no ser que ho tinguis molt treballat, jo crec. Jo no ho he aconseguit encara, no sé tu, Sílvia.
0: No.
1: Però és veritat, tot i que jo crec que com a Laura no seria capaç d'aixecar-me d'un restaurant o d'una cafeteria estant amb algú que no m'està portant res, sí que penso que quan ets tu mateixa, que és molt lleig dir-ho així, i si m'escoltés la meva psicòloga em fotria molta bronca, però si tu mateixa no et suportes en un moment determinat, que pot passar, que tu estàs, et sents d'una determinada manera i no saps d'on ve i no pots sostenir-ho, no pots fugir de tu.
0: No.
1: És molt complicat. I la convivència amb altres és molt dura, eh? I té molts moments de tensió i de fricció. Però és que com escapes de tu? I a la Laia li passa això al llarg de tota la novel·la. Ella està molt atrapada en ella mateixa, en els seus fantasmes, en les seves pel·lícules i en les seves expectatives. I és molt difícil fugir d'allà.
0: Totalment. I tenim un altre fragment que ens porta a una cosa que has comentat a l'inici de l'entrevista. Diu, compartir una experiència tràgica amb algú crea connexió, volguda o no. Quan descobreixes que allò, posem per cas, una mort propera, li ha passat a algú altre, deixes de ser especial i passes a formar a part d'un grup exclusiu en el qual pots parlar sense eufemismes d'allò que comparteixes amb els altres i no has de donar explicacions sobre com et sents.
1: Això en referència al que comentàvem abans, de no poder parlar amb les teves amigues o amics més propers sobre una cosa tan important i que et marca tant com la mort d'una mare, en aquest cas, però en canvi de cop i volta coneixes algú de zero que ha passat per una cosa similar i hi ha una connexió, hi ha una complicitat amb aquella persona. Jo, a mi m'ha passat, jo he parlat amb gent que coneixia de feia molt poc de la mort de la meva mare, i després potser ens hem anat fent amigues o el que fos, però hem connectat moltíssim per aquí perquè compartíem aquesta experiència que et condiciona, que et trasbalsa i que et marca, no? Encara que et marqui de diferents maneres perquè cadascú té la seva història familiar i la seva història de vida. Però a mi m'ha passat. I en el cas de la Laia li passa amb un nou company de feina, amb en Joan, no? Que ha perdut el pare. I aquí, el dia que un sap que l'altre també ha perdut un dels progenitors, neix una connexió inevitable, perquè és com, va, aquesta persona m'entendrà.
0: Clar.
1: Sí.
0: És que compartir experiències ens ajuda a empatitzar, no?
1: Moltíssim.
0: Moltíssim. Ja ho he dit abans, que el Ricard no puc amb ell, però és un personatge que necessito expulsar-ho.
1: Som-hi.
0: Jo és que el fet que algú que no respecti la màgia de la nit de Reis, mira, això per mi és una red flag absoluta i innegociable. I penso que com de mala persona serem educades.
1: Molt educada. M'agrada que ho diguis, perquè molta gent m'ho ha dit, això de la nit de Reis.
0: Home, és que és una gran nit.
1: És una gran nit. I en aquest cas parla Laia, i no revelem res estrany, és una nit molt important. Uh-huh. No només perquè ella creu en aquesta màgia del 5 de gener, sinó uh-huh. perquè per ella la connecta directament amb la mare, no?
0: Clar.
1: I que en Ricard, la seva parella, tingui zero respecte per aquesta nit, bo i saber que per ella és molt important, per mi és molt cruel. I molta gent m'ho ha comentat. I penso que bé que encara creiem en la màgia de la nit de Reis, no?
0: Clar, d'una banda, evidentment.
1: Que la mantinguem viva, i de l'altra, que bé que la gent vegi que això és una crueltat com una casa. Perquè per mi és pitjor això que un insult gairebé,
0: és
1: no?
0: És que per mi això és un maltractament.
1: Totalment.
0: Aquest despreci sí. cap a la seva il·lusió, això és un maltractament, evidentíssim, no? I fa molt de mal. A la Laia.
1: I és molt fàcil veure des de fora, penso, no? Quan ets dins, crec que és molt més difícil.
0: Segur.
1: Simplement intentes justificar-li d'alguna manera, no? Però també quan ho veus des de fora, però que li passa a algú molt proper, a vegades també costa agafar aquella persona i dir-li, ei, què passa aquí? Com és que aquesta persona t'està tractant així, no?
0: Sí.
1: Però per mi era una petita cosa que m'agrada molt que destaquis, perquè tot i poder ser subtil o que queda de portes endins, és clau per veure que en Ricard té molt poc respecte per les coses de la Laia. I si una parella no respecta les teves coses, les teves il·lusions, els teus desitjos, els teus somnis, per què està al teu costat?
0: Sí.
1: No?
0: Sí,
1: què,
0: sí.
1: Què et pot aportar una persona que no creu o que no t'acompanya en això?
0: Sense cap mena de dubtes, res de bo. Això, indiscutible. Certament. De fet, hi ha una altra escena a la novel·la que reflecteix molt bé aquest tarannà i aquesta desigualtat, que és quan estan celebrant un èxit de la Laia i veiem doncs, tots els companys celebrant-ho i el desinterès flagrant ell fins al punt de dir, bueno, això no va amb mi, jo foto el camp i ja acabareu vosaltres. És com, uau.
1: Sí, a mi em costa molt d'entendre el que fan aquesta escena en Ricard, per exemple, no? Que és que, a part de ser allà, com vulguem dir, jo he vingut, sóc aquí present, però d'estar completament desconnectat, de menysprear, no? Fins i tot el que està passant,
0: totalment.
1: Aquella celebració, aquell moment bonic que significa tant per la Laia i pels seus companys, després el que passa és que hi ha un silenci molt llarg, no? Hi ha un tornar cap a casa metres de distància l'un de l'altre, no esperar-la una altra vegada, una falta de respecte, i això va sumant, són petites coses que acaben fent una muntanya que no pots obviar, no? Perquè la tens davant dels nassos, i tot i així costa molt que la Laia vegi que s'està ensorrant allà.
0: Li costa, sí, sí. I tenim un altre fragment que ens diu: podem prendre una decisió dràstica, deixar allò de què ha format part de nosaltres durant anys i pocs dies després haver passat pàgina. Imagino que és cosa de l'instint de supervivència.
1: Sí, això passa, crec que ens passa molt sovint, més del que som conscients, potser, no? La capacitat aquesta d'adaptació que tenim. Això en parlava avui just amb una amiga i ens referíem, en aquest cas, amb el dol, però crec que passa a tots els àmbits, a totes les parcel·les del nostre dia a dia, que a vegades passen coses que semblen un gran trasbals al qual no aixecarem cap,
0: sí.
1: Però és que aquest instint, no sé si la supervivència o la capacitat d'adaptació que tenim els humans ens porta a continuar vivint, perquè és que no hi ha alternativa,
0: no
1: hauria d'haver-hi alternativa, no?
0: Exacte.
1: I per molt que allò t'hagi fet molt de mal, sigui el que sigui, tot continuarà aixecant. Potser hi ha uns dies que només vols ficar-te dins el llit i tapar-te fins a dalt de tot amb els llençols, però sempre acabes, no sé si passant pàgina o com a mínim adaptant-te a la nova situació, no? Les noves circumstàncies. I a mi això t'he de dir que em consola personalment, perquè penso que de qualsevol sotrac ens en podem sortir, però alhora també em fa molta pena, perquè això a vegades va implícit en oblidar o en arraconar certes experiències. I per mi la memòria és molt important, però per davant passa la supervivència.
0: Sens dubte, no? És necessari, sí. I ara ara que ens deies fa més o menys un any que es va publicar la novel·la Gel a 40 graus, que per cert em va agradar molt el títol.
1: Gràcies, és mèrit de la meva editora, la Núria Puyuelo. De fet, és el títol d'un capítol, eh? Sí. I ella va acabar detectant-lo i dient, Laura, ha de ser aquest el títol, perquè ens estava costant molt trobar un títol que englobés tota la història, que fos potent, ja saps que és molt difícil, no sé si tu ho vas tenir clar amb les teves o no.
0: Amb una sí, amb l'altra no.
1: I que no sigui allò massa genèric, de fet el meu manuscrit es deia Convivència, en referència al fragment que llegies abans. I la Núria un dia, jo crec que es va il·luminar i l'experiència és un grau en el seu cas o més. I ho va veure claríssim. A mi, jo vaig necessitar uns dies per pair-ho, per saber si m'hi sentia còmoda, per si sabria explicar-ho, i t'he de dir que ara, un any després, crec que era el títol perfecte.
0: Que bé, ho celebro. Sí. I ara, doncs, com dèiem que ha passat aquest any, quin balanç fas d'aquesta experiència, d'aquesta nova faceta de la Laura com a escriptora?
1: Jo em sento molt agraïda i molt afortunada d'haver pogut publicar aquesta novel·la, perquè és una cosa que estava zero... És a dir, no era una pretensió meva quan jo vaig començar a escriure aquesta història, però estic encara més agraïda de tot el que m'ha aportat, de totes les persones amb qui he pogut coincidir, amb qui he pogut connectar també, abans que parlàvem de connexions. Molta gent que no conec m'ha escrit perquè havia connectat per la part de la mort de la mare i potser no havien perdut la mare, sinó un pare, un avi, un tiet, un padrí... I això ha sigut molt bonic perquè penses que hi ha fils que ens poden unir a altres persones i em sembla molt enriquidor també. I que m'ha permès viure experiències precioses, conèixer gent fantàstica, fossin lectors i lectores, altres autors i autores amb qui he coincidit i ha estat molt, molt, molt enriquidor, molt bonic.
0: Fantàstic. Doncs una última pregunta, que és més una petició que fem a tots els autors que ens visiten aquí a l'Històries, i és que nosaltres recomanem llibres, ho fem tot l'any, ens apassiona, i ens agrada que vosaltres, autors, quan passeu per aquí l'estudi, ens feu una proposta, una recomanació, o bé d'un títol o bé d'un autor, amb l'única condició que a tu t'agradi.
1: Mira, ara podria estar aquí pensant molta estona i porto uns mesos de molta sequera lectora, t'he de confessar. Però aquest últim any, ara que et deia que he pogut conèixer altres autores, la Tània Soler, que també fa just un any publicava la seva primera novel·la, en aquest cas amb la Magrana, es diu Les veus del foc. És una història molt dura, però està escrita d'una manera deliciosa. La Tània és metge, de fet, però sempre ha escrit, ve una mica de la poesia, aquesta és la primera novel·la, i per mi és una delícia, tot i ser una novel·la, això, molt dura i molt punyent, que et queda dins al cap dels següents dies d'haver-la acabat, Les veus al foc, de Tània Soler.
0: Perfecte, doncs ens quedem amb aquesta recomanació i t'agraïm moltíssim que hagis volgut acompanyar-nos avui aquí als estudis de Ràdio Argentona per parlar de Gel a 40 graus.
1: Un plaer, Sílvia, moltes gràcies.
0: Fins aviat.

0: Doncs moment ara de saludar la nostra col·laboradora i aquesta setmana tornem a tenir, recuperem després d'aquesta llarga aturada amb ella encara més perquè se'ns en va anar al Canadà, la Dúnia Revilla. Dúnia, molt bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé, encantada de ser aquí una altra vegada.
0: Home, nosaltres estem encantadíssims perquè, clar, la Dúnia és la becària, podríem dir, de l'Històries, perquè és la col·laboradora júnior, ella, i ens encanta que sigui així perquè qui millor que una jove ens pot fer recomanacions juvenils, o sigui, no hi ha millor prescriptora. Així que encantats de seguir comptant amb tu. Tu ens diràs què ens proposes?
1: Avui vull parlar sobre una saga, que és la saga de Caraval, que són tres llibres. És Caraval, Legendary i Finale.
0: Val?
1: És una saga de Stephanie Garber-Bayard i de l'editorial Diorium Publishing Group. I, com he dit, originalment són tres llibres, però hi ha un quart que és fora de la saga, segueix els mateixos personatges i el
0: Val?
1: Món, però és un llibre curt, és així com nadalenc,
0: Val.
1: Va com a part.
0: És un plus.
1: Sí. A més, els tres llibres es van publicar molt seguits, el primer el 2017, el segon el 2018 i l'altre el 2019. Així que... I segueix la història de dues germanes, que són la Donatella i la Scarlett, i les dues viuen en una illa que és una illa així petita, i viuen amb el seu pare, de la seva mare no se sap gaire cosa.
0: Val.
1: I el seu pare és un home molt controlador, fins i tot abusiu, i sempre han tingut el desig d'escapar i d'anar-se'n a un altre lloc on no estiguin controlades pel seu pare. A més, hi ha una mena d'espectacle o joc, que és Caraval, que els artistes es van movent a diferents illes i van portant doncs, el joc i l'espectacle aquest com màgic al redor del país. Aleshores, una de les germanes, la gran, que és la Scarlett, sempre ha somiat a assistir a aquest espectacle. Aleshores, l'única manera d'entrar en aquest joc és si reps una invitació de l'organitzador, que és el Legend.
0: Val.
1: Aleshores, ella des de petita li ha enviat invitacions demanant-li, sisplau, si la pot invitar ella i a la seva germana, que li fa molta il·lusió. Aleshores, un dia rep la carta finalment i serveix també com a excusa per escapar del seu pare, marxar i assistir a l'espectacle aquest.
0: Val.
1: Però el problema és que quan arriben a la illa on es farà l'espectacle, se separen i ja no es troben, no saben on està l'una a l'altra. Aleshores, en aquest primer llibre és la Scarlett la que fa de narradora. Aleshores, bàsicament el llibre segueix ella com intenta trobar la seva germana i per fer-ho ha de jugar en el joc i acabar-lo per així saber què li ha passat i on està. I llavors aquest és el primer llibre i tota la saga segueix una mica el món aquest del joc i l'espectacle i aquestes dues germanes.
0: Perfecte, doncs una proposta molt interessant. Estem situats, diguéssim, a l'actualitat o està ambientada al present, més enrere?
1: A veure, no se sap gaire perquè és com un món paral·lel, o sigui, com així un món que crea l'autora i llavors no està clar exactament
0: llavors
1: quan
0: estem
1: és.
0: En un món de fantasia,
1: sí,
0: diguéssim, eh?
1: Sí.
0: Val.
1: Si hagués d'escriure el llibre en diverses paraules, diria això, que és un llibre fantàstic, de fantasia. A més, hi ha molta màgia i tracta una mica sobre la germanor, la relació que tenen les dues germanes, i a més és així d'aventures i misteri, i fins i tot també hi ha una mica de romance. També té com aquest estil de conte de fades que segueix una mica com si fos una mica un conte infantil així, això de conte de fades o fins i tot una pel·li de Disney, no? Amb aquest com ambient. I l'autora intenta plantejar com una imatge així com màgica i que com que entris en aquest món i estiguis això rodejat d'encant, de màgia, de fades, no? Una de les coses que més m'ha agradat del llibre és que a part de ser un llibre de text normal, també inclou al principi dels tres llibres un mapa on es veu tota la ciutat representada o tota la illa. Aleshores, en qualsevol moment, si no saps exactament d'on estan parlant, doncs mires el mapa i saps, vale, estan parlant d'aquest lloc o de l'altre, i està tot dibuixat, i això trobo que és xulo. A més que les cartes que li envia l'Scarlett a l'organitzador del joc, que és el Legend, també estan com fins i tot representades en el llibre, i és així com no il·lustrat, però sí que té alguns dibuixos durant el llibre, no? Que això també...
0: Bueno, així ens ajuda una mica més com a comprendre, no? Sempre que hi ha un món de fantasia, doncs que hi hagi alguna il·lustració ens ajuda a situar-nos.
1: A més que hi ha molts llocs i a vegades no saps ben bé quin és quin, no? Ara vull parlar dels personatges una mica. Doncs la protagonista del primer llibre és la Scarlett, que he dit que és la germana gran, és com la cuidadosa, així una mica desconfiada i vol protegir la seva germana com petita com pugui. En canvi, el segon llibre és la Donatella, que és la narradora. O sigui, cada llibre és una germana diferent.
0: Val.
1: Bé, el tercer no me l'he llegit encara, així que no sé qui és el narrador, però...
0: De moment sabem qui són el primer i la segona.
1: Exacte. Després, també apareix un altre personatge, que és el Julian, que és molt important al primer llibre, que no puc dir gaire, però té alguna relació amb alguna de les germanes.
0: Val, no farem spoiler.
1: No. També la mare, com ja he dit, no se sap gaire d'ella, però sí que en el segon llibre s'explica una mica què va passar, com és que no estan belles i tal. Uh-huh. Després, bueno, el pare, que com ja he dit, és així com molt controlador i fins i tot utilitza la violència a vegades per posar-les de ratlla, per dir-ho així. Després també apareix el Legend, que és un personatge superimportant, que és, com he dit ja, l'organitzador del joc. No se sap ben bé qui és ni quina forma té, és a dir, tothom sap que l'organitzador és el Legend, que és màgic,
0: val,
1: i que porta un barret de punta, és l'únic que se sap d'ell.
0: Un barret de punta?
1: Sí.
0: O sigui, el típic de bruixó.
1: Però això, no, ningú l'ha vist mai ni sap absolutament res. Uh-huh. Aleshores, tothom sospita... O sigui, de si és aquest, Legend o és aquest, però clar, no se sap ben bé, no? Perquè mai revela la seva identitat.
0: Clar.
1: I per últim, un altre personatge molt important és el Dante, que apareix també en el segon llibre.
0: Uh-huh.
1: I, bueno, no puc dir gaire, però és important.
0: Val, sabem que el Dante... Sí. Dels personatges nois no em pots dir gaires coses, eh?
1: No. A més, aquest llibre juga molt amb el misteri i el fet que no et dona tota la informació des del principi, sinó que et va deixant com així buits, que després t'acaba resolent.
0: Uh-huh.
1: Perquè com el joc aquest o l'espectacle es basa en la màgia i en... O sigui, són actors dels que actuen, es fan passar per un altre personatge, aleshores no se sap ben bé què és la realitat, què és el joc, el jugo una mica amb això.
0: Uh-huh.
1: I llavors, a més, durant tot el llibre també a vegades et fan semblar que és una cosa i al final acaba sent una altra.
0: Molt bé.
1: També voldria parlar de la diferència entre els dos llibres. Com ja he dit, els narradors són diferents, un és una germana i l'altre és una altra, que també... Està bé perquè veus com diferents punts de vista de com ho veu una germana i com ho veu l'altra.
0: Uh-huh.
1: A més, sí que trobo que en el primer llibre l'objectiu que té la Scarlett, que és la narradora, no és tan clar en la història com en el segon. Trobo que en el segon es veu més clar què és allò que vol aconseguir i llavors a vegades pot ser una mica confús quan no saps ben bé cap on va la història, no?
0: Val. Costa una mica situar-se.
1: Sí, val. Sí. Una altra cosa diferent o a ressaltar entre els dos llibres és que apareix un personatge que no he mencionat abans, que és el Jax.
0: Uh-huh.
1: Que apareix en el segon i sembla que té com molta importància, però a la vegada no s'entén d'on ha sortit.
0: Val.
1: O exactament quina relació té ell amb les germanes.
0: Uh-huh. O sigui, haurem de llegir per saber-ne més.
1: Encara que trobo que com a punt així més negatiu, que l'autora potser l'hauria d'haver introduït una miqueta més, perquè sí que juga amb això del misteri, però arriba un punt que és, bueno...
0: Que et perds.
1: Sí. Mm-hmm. Com és que ha aparegut aquí de sobte sense cap explicació?
0: Clar, potser hauria calgut introduir-lo una miqueta
1: més.
0: Sí. Val?
1: A més, la relació de les germanes es veu que varia entre el primer llibre i el segon llibre, cosa que no sé si ha intentat fer com... que es notés aquest creixement o, uh-huh, dels personatges, però trobo que ha sigut una mica forçat. Semblen dos germanes, o sigui, que tinguin una relació completament diferent.
0: Val.
1: És a dir...
0: Se s'ha passat una mica.
1: Sí, no sé. És com que al primer llibre tenen això, un tipus de relació, es parlen d'una manera i actuen d'una manera juntes, i després en el segon cada una va una mica per lo seu.
0: Uh-huh.
1: Cosa que això...
0: No, això no t'ha fet el pes.
1: No. Però bé, és una lectura... ràpida, això sí, addictiva, perquè com ja he dit, juga amb el tema, uh-huh, aquest del misteri i els plot twists que es vas trobant també. I a més hi ha una unió amb una altra col·lecció de la mateixa autora,
0: uh-huh,
1: que O sigui, que segueixen el mateix univers i personatges i els esdeveniments estan com entrellaçats. Uh-huh. O sigui, jo, per exemple, m'estava llegint aquesta saga i una mica més estava llegint una altra i anàvem comentant i veiem que hi havia coses que connectaven.
0: Val, hi havia punts en comú.
1: Sí, aleshores, recomanen llegir-te primer la saga aquesta dels tres llibres i després l'altra saga.
0: Perdona, la saga... Nosaltres estem parlant de Caraval.
1: De Caraval.
0: I quina és l'altra saga?
1: Sí, és Once Upon a Broken Heart, que crec que també hi ha diversos llibres, dos o tres.
0: Val. Llavors tenen connexió aquestes
1: sí,
0: dues
1: sagues. Sí, és el mateix univers i alguns personatges estan en comú.
0: Uh-huh.
1: Però això, diuen que per situar-te sempre és millor que llegeixis la de Caraval.
0: Primer.
1: I després, sí, i després l'altra.
0: D'acord. Doncs ja sabem, la pauta de lectura és aquesta.
1: Sí. I per últim... Uh-huh. Voldria bueno, llegir un petit fragment del llibre que vaig trobar que era molt interessant i em va agradar molt.
0: Sí,
1: a més, serveix molt per explicar una mica de què va el joc aquest i com les bases del joc.
0: Uh-huh.
1: És un monòleg que fa una de les actrius que apareixen en el joc i li fa a tots els, bueno, tots els convidats, tots els que vindran a jugar al joc, a l'entrar, és com una mena de normes que els llegeix i és com perquè tinguin present durant tot el joc.
0: Perfecte, t'escoltem.
1: Aleshores, els hi diu: benvingut, benvingut a Caraval, l'espectacle més grandiós sobre la terra o la mar. Endins experimentaràs més meravelles de les que la majoria de la gent viu en tota la seva vida. Pots xarrupar màgia d'una tassa i comprar somnis en una ampolla, però abans d'entrar per complet en el nostre món, has de recordar que tot és un joc. El que succeeix més enllà d'aquesta porta pot espantar-te o emocionar-te, però no deixis que res d'això t'enganyi. Intentarem convèncer-te que és real, però tot és una representació. Un món construït de fantasia. Així que, encara que volem que et deixis portar, vés en compte de no deixar-te portar massa lluny. Els somnis que es fan realitat poden ser bonics, però també poden convertir-se en malsons quan la gent no vol despertar.
0: Carai, déu-n'hi-do, és un missatge una miqueta inquietant.
1: Una mica, sí,
0: una miqueta. Molt bé, doncs escolta, Dunia, si et sembla, avui per aquesta setmana ho deixarem aquí, amb aquesta completíssima recomanació. Bé, de fet, en el fons són tres recomanacions,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: estem
1: sí.
0: parlant de tres títols amb aquesta saga, que recordem, connectem amb una altra saga.
1: Exacte.
0: També, si volem ampliar l'experiència de lectura. Així que moltíssimes gràcies per continuar venint aquí al programa i aportar la teva col·laboració en forma de recomanacions. I ja tenim ganes de que tornis a ser aquí per presentar-nos altres propostes.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.

0: Històries amb Sílvia Cantos.
1: I bé, fins aquí l'Històries d'avui, el segon d'aquesta setzena temporada. Espero que hagueu gaudit com a mínim tant com nosaltres ho hem fet preparant-lo. Ha estat un autèntic plaer acompanyar-vos aquesta hora. I ha estat fantàstic comptar amb Laura Serabrisa per parlar de la seva òpera prima, la novel·la titulada Gel a 40 graus. També haver retrobat la Dunia Revilla, la col·laboradora júnior del programa, i per descomptat recomanar llibres a petits i a grans. Res no ens agrada més. Ara, com sempre, us deixem amb música. Avui la banda sonora de l'Històries, a petició de la novel·la, l'ha posat James Blunt, cantautor anglès, guanyador de 2 Brit Awards i nominat 5 vegades als Grammy. El seu primer àlbum, Back to Bedlam, el catapultà a la fama l'any 2005. El seu estil és una barreja de música pop i rock acústic. Nosaltres primer hem escoltat Weight of It All i ara us deixem la seva cançó bandera, You're Beautiful. I res més, salutacions de Sílvia Cantos, qui us ha estat parlant amb l'ajuda d'en Joan Ferrés als controls. Espero retrobar-vos a tots la setmana vinent. Fins aleshores, que passeu una molt bona setmana i millors històries.

que ens arregla un ranxo. Glòria a les barquetes que tornen al port, Verge del Carme, de les remendadores, patrons i estibadors, poseres portuaris, cuideu-nos de la pena, salveu-nos del calvari, la sort és contingent.

Bon dia a tothom, comencem ara i aquí el programa número 149 del Maresmejant. Sigueu tots molt benvinguts. Aquesta setmana deixeu-me que us expliqui una experiència personal que m'he trobat. Anava jo per l'autopista, viatjant per l'Empordà, i quan ja tornava cap a casa, paro compte en un dels molts indicadors que diu França, i a baix Francia, perquè tot ha d'estar en llengua catalana i en llengua castellana. No fos cas que un espanyol que viatgés per les nostres terres no trobés la bona direcció i, com qui no vol la cosa, fes cap al Congo belga per culpa dels indicadors en català, que podria ser, Jo creia que la llengua catalana era reconeguda per un idioma nacional, igualment que el gallec i que l'euskera. Doncs no, són llengües de segona divisió, que han anat sempre, que han d'anar sempre subtitulades en espanyol, com les pel·lícules. No perquè no s'entenguin, no, solament perquè els espanyolistes acèrrims no s'emprenyin. És així. Per això tenim tots els indicadors duplicats. En canvi, tenim indicadors i nomenclàtors en anglès i aquí ningú s'emprenya. Al contrari, això ens dona, és més cosmopolita. Tothom entén quan arriba una cruïlla que s'ha de parar perquè hi ha una senyal que diu stop. En canvi, si la senyal diu pareu, la quantitat d'accidents que hi haurien seria immensa. Per exemple, també, en lloc d'esmorzar o almuerzo, perdón, desayuno, que a les Espanyes es diu així, posem brunch. I tothom ho entén, i ningú protesta. Segurament és perquè entenem que l'anglès, com que es parla a Gibraltar, és també un idioma de l'Estat. No fos això, Continuem parlant dels espanyols. Aquesta setmana, fa 9 anys, de l'1 d'octubre de 2017, en què volem votar, acte democràtic per sobre de tot, els espanyols van entendre que era un cop d'estat i varen atacar els votants amb violència suprema per part de les forces de seguretat, altrament conegudes com a Guàrdia Civil i Policia Nacional. Recordo que per complir amb l'expedient varen jutjar alguns dels policies i en les seves declaracions deien no he visto más odio en los ojos de los votantes que los d'aquel dia. Intel·ligent la policia, Quina cara faries tu si quan un grup de persones, la majoria grans, gent gran, pacífica, sense cap interès de voler exercir només que el dret de votar, una camada de bèsties amb cascos i porres t'ataquessin. Quina cara faries? Tu també posaries cara d'odi? Jo diria que cares d'agraïment no era normal que em posessin. No ho he dit. Els van declarar innocents a la majoria, i els que no, amnistiats directament. És que la policia és la policia. Cosa que els que van enxampar amb fairi o petards a casa, armes perilloses per sobre de tot, encara estan pendents de sentència. I això no és venjança, és aplicar el dret constitucional. Des d'aquell dia en què vaig estar present amb l'atac de les forces de seguretat espanyoles, que quan per la carretera veig un cotxe de la Benemèrita, cosa que abans no se'n veien mai, i ara te'ls trobes a cada 2x3, què voleu que us digui? Se'm remou l'estómac. I ara sí, me'ls miro, i me'ls miro, no ho diu a ningú, amb una miqueta d'odi i molt de ressentiment. I dels fets en qüestió, em fa 9 anys, però ho recordo com si fos avui. M'ha quedat gravat a la memòria, però cada 1 d'octubre, com que vist davant de l'escola on vàrem ser agredits, recordo el moment de l'entrada al pati de policies
en formació de tortuga. Crec que es diu així. És igual. En formació abans de l'atac. Sí, són les batalletes d'una persona d'edat, sí, però voleu que us digui una cosa? Ni oblit ni perdó.

0: Arribat en aquest punt, encetarem l'agenda cultural del Maresme, que és llarga. Déu-n'hi-do, eh? Però deixeu-me acabar, en donem pas de l'Onya Virtudes, que ja la tenim aquí al costat, que ha arribat ja, ella tota trafegada. Bona tarda, eh?
1: Hola, benvinguda, hola, bona tarda. Pensava que se li va passar.
0: El què?
1: El què? El presentar-me.
0: No em passaria mai.
2: Se va passar.

0: I tant.
1: Jo per això sempre ho faig. No, perquè no vull estar a la llista.
0: D'ara en endavant m'ho apuntaré, que el primer que tinc que fer és presentar-la.
1: Molt bé, us sembla que anem per l'agenda? Sí. Comencem amb un acte... Sí, anava a dir un acte, us explico. Diumenge, dia 4 d'octubre, o sigui passat demà, Trementina.
2: Trementina.
1: Un espectacle de dansa suspesa en procés de creació entre la memòria i l'aire. Us ha quedat clar això?
2: A mi sí.
1: Sí, lo de la dansa.
2: Lo hacen volando.
1: Trementina és un projecte escènic que vol homenatjar a partir del moviment a les trementinaires, aquelles dones del Pirineu, guardianes d'una memòria herbolària que recorrien camins antics portant remeis, resina i coneixement silenciosos. Unes figures hereves d'un coneixement que, tot i no deixar constància escrita, persisteix al territori a través de la transmissió oral. És un espectacle que la Berta Baliu ha dut a terme en un procés de recerca arreu del país, escoltant àvies herbolàries i familiars de les anomenades trementinaires.
2: Sembla molt bé.
1: Sí. Doncs li direm...
0: Era el mateix que les remeieres?
1: Sí, evidentment són... Però diguem-ne que les trementinaires és el nom que històricament s'ha donat a aquestes dones que baixaven del Pirineu per la tardor i que anaven pels pobles portant aquestes herbes, no portaven farigola, portaven herbes, per exemple, nosaltres tenim aquí una, anava a dir, un aprenent, no tan aprenent de trementinaire, que és la Rosa Galí.
2: Que sabe, la Rosa no diga eso,
1: I llavors fa olis amb herbes, sí. I de més, doncs aquesta gent eren les trementinaires. Si tirem més enrere, 1500 i així, les cremaven per bruixes.
0: Mira, t'ho anava a dir.
2: Però he dit una cosa que le voy a aclarar una cosita, porque yo lo he probado. La farigola es fantástica para desinfectar. A mi gato le pegaron una zarpada en el cuello y lo curé con farigola. Molt bé. I no soy trementinaire,
1: Molt bé. Doncs mira, ja teniu un gat i es fot una esgarrapada, foteu-hi farigola.
2: Sí, màgico,
1: Continuem amb l'agenda. Continuem amb l'agenda. També diumenge, 4 d'octubre, a les 7 de la tarda, al teatre... Perdoneu una cosa que no hem dit, el Trementina, hem dit diumenge 4 d'octubre, a les 7 de la tarda a Can Gasol, Centre de Creació Escènica de Mataró. I vinga, i continuem a Mataró, també diumenge 4 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la mateixa hora, al Teatre Monumental, Vientos del Pueblo. Un espectacle, Vientos del Pueblo, és en castellano, perquè algú a casa no se'n dona compte. Un espectacle del Pep Tossar que rep homenatge a la vida i l'obra de Miguel Hernández, poeta d'una intensitat i compromís excepcionals. Val? Sí? És un espectacle que dura els 90 minuts, és un espectacle, com us he dit abans, que és en castellà. Autoria, Miguel Hernández, són els seus poemes, amb la direcció d'en Pep Tossar. Dramatúrgia i interpretació Pep Tossar i Evelyn Arevalo, interpretació musical del Carles Daniel, Marc López i Èlia Bastida, escenografia del Roger Orra, espai llumínic de la Natàlia Ramos i la Gabriela Bianchini i composició, arranjaments i direcció musical del Carles Daniel.
2: Molt bé.
1: Més coses. Guillamino. Sí, això és un concert. Ara us explico. El Casal de l'Aliança, dijous 8 d'octubre, o sigui, és la setmana que ve, sí? A les 9 del vespre, al Casal de l'Aliança de Mataró. R&B és el nom del nou disc d'en Guillamino. Després de 7 anys de silenci, ha trigat 7 anys a fer aquest disc.
2: Pues serà estupendo.
1: Serà l'hòstia. Que conté les essències del ritme en blues,

0: principis dels 90, el més ensucrat i el més soulful, l'esperit de l'època es creua amb una onada trobadora pop de guitarra elèctrica amb coros.
1: Ostres.
0: És complicat, eh?
1: Home, però hauria de ser complicat,
0: però
1: sí.
0: No us ho perdeu. Si sou seguidors d'en Guillemino, doncs ja ho sabeu. Dijous 8 d'octubre a les 9 del vespre al Casal de l'Aliança de Mataró. Més coses. Divendres 9 d'octubre al Teatre del Cafè Nou, també de Mataró, 3 estrelles. Una comèdia d'una companyia que es diu Estrellades Teatre, que dius, i fan 3 estrelles, i tot porta. És una onada d'aire fresc. 3 dones de mitjana edat, de personalitat i vivències diverses, es troben en un indret abstracte, en una dimensió lliure on, com a divertimento, posen en relleu les incoherències, absurditats que trampegen cada dia.
1: Ens passa molt. És que passen moltes coses, eh?
0: Això ja l'estava esperant. Ja l'estava esperant. Doncs mireu, la fitxa tècnica, l'autoria i la interpretació són de la Diana Aymerich, de la Consol Calzado i de la Gisela Parra. I la direcció de la Eva Buitrago. Més coses. Divendres també, 9 d'octubre, a les 8 del vespre, a l'Ateneu Centre Cultural de Mataró, Cap Lloc del Tot. Cap Lloc del Tot entrellaça diverses històries de persones que han creuat l'Atlàntic entre Espanya i Argentina al llarg de diferents generacions. A través de testimonis, records i fotografies, l'obra mostra vides marcades per la migració, les famílies separades, la recerca d'un lloc al món, etc, etc, etc. La companyia és la companyia La Frenètica, no podria ser d'altra manera, i els membres de l'equip són la Sara Marco, la Mar Martí, la Núria Orellana, l'Àlvaro Filipuzzi, el Ramon Micó, la Laura Daza i la Camil Latron. Aquest espectacle comptarà amb servei de traducció simultània amb llengua de signes catalana.
1: Això està molt
0: bé. Cosa que és important, sí. També. Eh? Vinga, continuem. Dissabte 3 d'octubre, o sigui demà, a les 5 de la tarda, Vila Romana Torre Llauder, hi ha el Lucernae, la llum de l'antiga Roma. És una activitat familiar, una visita guiada. Sabeu què eren les llànties? No són les taques, aquelles. No. I per què servien?
1: Eren làmpares, no?
0: Sí.
1: Amb
0: aquesta activitat aprendrem de forma pràctica quin era el procés de creació d'una llàntia i descobrirem aquest objecte tan curiós que servia per il·luminar la casa en l'època romana. Llavors no tenia els interruptors.
1: Sí, sí, ni els rebuts.
0: Ni els rebuts de la llum. Doncs bé, és una activitat gratuïta amb un aforament limitat de 20 persones cada passe.
1: És xulo.
0: També, demà dissabte 3, a 3:15 de la tarda, a la presó de Mataró, la presó que evitem. Jo no he evitat mai en una presó, de moment. No ho descarto. Projecte de mediació entre art, arquitectura, per descobrir i reflexionar sobre l'edifici de la presó a través de 3 activitats participatives i amb mirada crítica. Activitat per conèixer l'activitat de l'edifici, perdó, per conèixer l'arquitectura de l'edifici a partir de l'activació de 3 jocs. Doncs ja ho sabeu. Si voleu anar a la presó...
1: No, gràcies.
0: A visitar.
1: Home. Ni a visitar, no.
0: Vinga, més coses, continuem ja, deixem estar Mataró, anem cap a Argentona. Argentona es representa una obra de teatre que es diu Permagel, una obra de la Victòria Spumberg que, us ho dic amb temps, és el divendres 16 d'octubre a 8:45 del vespre a la sala de Argentona. Us ho dic amb temps perquè pugueu comprar les entrades, perquè no digueu, és que no m'has deixat temps. No.
1: Quin dia era?
0: 16.
1: 16. Doña Virtudes. A quina hora? A quina hora?
0: A 9:15 del vespre.
1: Vale.
0: És una obra de 70 minuts. Aquesta és una obra que està basada en la novel·la del mateix nom de la Eva Baltasar, que ha sigut un llibre que s'ha venut molt. I la Victòria Spumberg està en un moment de creació que tot el que toca és un èxit. Sí? Preneu nota, el dia 16, val? Vinga, continuem. I d'Argentona anem a Vilassar de Mar, que es celebra el 34è cicle de concerts Rosa Sabater amb el duet Ad Lucem. El duet Ad Lucem. També demà divendres, dia 3 d'octubre, a 6:45 de la tarda, a la Sala Cultural Maria Roser Carrau de Vilassar de Mar. El cicle de concerts continua el 3 d'octubre, com us hem dit, a 6:45, amb el duet Ad Lucem, format per Lugo Bolívar, que és un contratenor, i la Belisana Ruiz, viola i tiorba. Ho sento molt, no m'ho pregunteu, no sé el que és una tiorba, però ho buscarem i us ho direm.
1: Tranquilo, ja preguntarem a la intel·ligència artificial.
0: Sí, que proposarà un diàleg sonor entre tradicions i renovació a través de peces sacres i profanes inspirades en la música europea del segle XVI i XVII. També hi haurà una cloenda d'aquest cicle la propera setmana, el 10 d'octubre, a la mateixa hora, 6:45, amb l'actuació del pianista Luis Fernando Pérez. El preu de l'entrada, això que li interessa sempre...
1: A mi m'interessa molt el preu, sí.
0: És de 15 euros i es poden adquirir una hora abans del concert a la guixeta, a l'entrada.
1: Bueno, está bien, que son muchos.
0: Ara una cosa que li agradarà, Doña Virtudes, tasta al Masnou.
1: Ostres, és gratis?
0: Degustació de productes de gastronomia local B+.
1: B+? I el que vol dir?
0: B+. Us convidem a degustar productes elaborats al Masnou, maridats amb vi de la Veo Alella. Això està bé, eh? Això pinta bé, eh?
1: A piques i te dan vinillo.
0: Menges alt, a veure, piques no.
1: Ah, no piques
2: sempre, nada. Sempre que surt la paraula vi se'ns alegra la cara.
0: Sempre. Preu.
1: Preu.
0: 10 euros.
1: 10 euros. I piques tot el que quieres? O catas tot el que quieres?
0: Li comprem un martell a la llibertat, és el que pugui picar tot el que vulgui, no? No, ara us dic, això com sembla que són, en aquesta ocasió es degustaran embotits de Can Rac, maridats amb vins de la Veo Alella.
1: Ah, bueno, está bien esto, ¿eh? ¿Y cuánto vale?
0: 10 euros.
1: 10 euros, bueno.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs vinga, continuem. 14a Fira d'Entitats del Masnou. També demà dissabte, dia 3, hi ha programada aquesta fira a la plaça de les Dones del Tèxtil, des de les 6 de la tarda fins a les 9. Sí? Una fira d'entitats. Que dius... Què hi ha de nou? Res. És una mostra perquè conegueu les entitats que hi ha al Masnou. I és així.
1: Bueno, però és gratis, no?
0: Això sí.
1: Pues hay que ir, hombre, pobre gente. Todo lo que trabajan.
0: Mireu, una repetició. Abans us hem dit que la Sala Argentona representava per Magel el dia 16. Doncs demà, dia 3 d'octubre, es representa a la Sala Escènica Iago Pericot del Masnou. És que pel mateix preu feien dues representacions. És el batec de la vida, el vertigen de desaparèixer. Una dona que es defineix com a lesbiana suïcida, s'endinsa en un viatge interior en què desafia la família, l'amor romàntic i fins i tot la mateixa idea de la supervivència. És complicat, eh? És complicat, eh?
1: Però... És aquesta, la de Parmacell?
0: Sí, Parmagel.
1: Parmagel.
2: Quasi que per entendre-ho tindries que repetir-ho.
0: Doncs pues no ho repetirem. Vinga, de Masnou anem baixant cap a l'Ella i passat demà, diumenge, dia 4 d'octubre, 6:45, teatre familiar amb The Incredible Box, de la companyia La Tal. Després hi ha l'altra companyia, que és la qual, però bueno, aquesta és la Tal.
1: La Tal, bueno.
0: Quan fa 150 anys es va estrenar The Incredible Box, va ser tot un èxit, tot i que en aquell temps la gent buscava la raresa i la deformitat a les barraques de la fira. Ells els mostraven l'excel·lència. Molt bé, em sembla molt bé que anem reparant els micròfons, aquestes coses, però la gent que està a casa va sentint un cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc.
2: Vale, vale.
0: Senyor Carles Pereira, sembla que...
2: Tinc, com es diu allò, un
1: tic.
0: Incontinència digital.
2: No, tinc... Jo no puc estar quiet.
1: Un toc.
0: Doncs bé, us deia això. Diumenge, 4 d'octubre, 6:45, a l'Espai d'Arts Escèniques de l'Ella, The Incredible Box.
1: Ai, pues tiene que ser interesante, sí. Ara que lo pienso. Mm.
0: També es pot entrar, es vendrà entrades una hora abans a la taquilla d'aquí, val?
1: Diumenge, dit, no?
0: Diumenge. I continuem. Demà dissabte, 3 d'octubre, a Canet de Mar, ballada de sardanes.
1: Olé.
0: Amb Sarda Show Electrònic.
1: Perdón, ¿qué es esto? Es nuevo, moderno. Oye.
0: No, home, no és tan, no és tan, no? Exageradament, sí, sabeu que hi ha una copla de sardanes, que és la copla contemporània que fa sardanes de qualsevol tema musical,
1: ho transforma en una sardana. Les convierten, anda.
0: Doncs, a Canet, demà dissabte, a les 7 de la tarda, a la Riera de Sant Domènec, a Canet, no teniu pèrdua, doncs hi ha una ballada o una tocada, digueu-li com vulgueu, de la copla contemporània. Més coses. Continuem a Canet. Diumenge, 4 d'octubre, a les 7 de la tarda, concert Trencadís amb Amant Trio a la Sala Odeon. Sala Odeon de Canet, que no cal que us digui res més, està a la plaça 1 d'octubre, a les 7 de la tarda, és un concert homenatge al modernisme i Antoni Gaudí, on Amant Trio, amb la soprano Acel Mossad, el pianista Manel Ruiz i el guitarrista Ahmad Diab, ens delectaran amb un meravellós i emotiu trencadís de peces musicals de diverses cultures de la Mediterrània. Molt interessant. Continuem. I de Canet ens anem a Arenys. A tocar.
2: A tocar.
0: Diumenge, dia 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, Nena, una comèdia sobre cuidar, estimar i no perdre mai el sentit de l'humor.
1: Oi, pues me encanta. Pero eso de Nena, a mí una vez me dijeron que era despectivo.
0: No.
1: ¿Es que no? És simpàtic.
0: És simpàtic. D'això és a la sala Els Seràfics d'Arenys de Mar. I continuem a Arenys, també diumenge, dia 4 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre Principal, concert de l'Ernest Prana. Gira, Torno a casa. Un cantant. I continuem. Divendres, dia 9 d'octubre, continuem a Arenys, presentació del llibre Danses Sagrades d'en Pompil i Massa. Sí. No rieu.
1: No, és
0: danses, que... Danses Sagrades Catalanes, a la sala d'actes de la Biblioteca d'Arenys de Mar, presenta en Pompil i Massa. Pompil i Massa és un coreògraf i un estudiós de la dansa molt reconegut d'aquí, del Maresme.
2: Però és un llibre.
0: Presenta un llibre, sí.
2: Ah, de dansa.
0: De dansa.
2: I no hi haurà cap representació de dansa?
0: No ho diu.
1: Mejor hay sorpresa.
0: Però...
2: No? Igual és sorpresa.
0: Doncs ja ho sabeu, com us he dit abans, divendres 9 d'octubre a la sala d'actes de la Biblioteca del carrer Bonaire d'Arenys de Mar. I una cosa que... Ara us ho explico. A Calella... Aquest cap de setmana de 3 i 4 d'octubre se celebra l'Ironman.
2: Ah, sí?
0: Barcelona-Calella.
1: Uf,
0: sí, amb la qual cosa, o sigui, la cartera nacional 2 sí. Queda tallada amb la cosa que dius, bueno, per què hem de passar els corredors? Aquests fan l'Ironman. Jo sempre, escolta'm, fem una trobada de gegants i tallem la nacional 2.
1: Seria precioso, ara que lo dice usted.
0: No, No, no.
1: Ah, no?
0: Si no vas amb calça curta i amb samarreta i fas molt suat, no, ah, no es pot tallar.
1: La pues Nacional 2, acaba de dar una idea que
0: m'encanta. La Nacional 2 no es pot tallar, a no ser... Perquè, esclar, llavors jo pregunto una cosa. Jo, per exemple, que vull agafar el cotxe i no puc passar per Nacional 2, haig de passar. Ara és gratuït a l'autopista. Abans, quan tallaven la Nacional 2, també era gratuïta. Però tinc que fer més quilòmetres. Qui em paga la diferència de quilometratge? Sí.
1: Recuérdese usted, recuérdese usted.
2: Està clar que tu te solidaritzes amb l'esport.
0: No, jo no em solidaritzo amb res.
2: Que, no.
0: No, que vinguin els senyors organitzadors de Calella, que omplen els hotels i aquestes coses, i que em paguin a mi la diferència de quilometratge.
1: Sí, sí. I el dolor de cabeza. Acuérdese usted en nuestros viejos tiempos.
2: Jo tinc que participa.
1: Pues muy mal.
0: Em sembla molt bé. A veure, us explico. Això de l'Ironman té tres circuits, un de natació, una volta de 3,8 quilòmetres pel mar Mediterrani. El Mediterrani és de tots.
1: Que hagan lo que quieran, sí.
0: Sortida i arribada a la platja de Calella. Ja està bé.
2: Ja està bé.
0: Ciclisme. Recorregut de dues voltes en bicicleta per completar els 180,2 quilòmetres entre Calella i Montgat. Aquí és on...
1: Pues que vayan por el paseo marítimo, ¿no? No se puede ir por el paseo
0: marítimo.
1: Talla
0: la Nacional 2.
1: Vaya.
0: Talent. Jo crec que hauríem de fer, no sé, una corrua de tràilers, per exemple, per la Nacional 2. I que els aparquessin allà al mig i ja està. I per acabar, una cursa a peu, un recorregut de 3 voltes per completar els 42,2 quilòmetres des de Calella al llarg de la costa passant per Santa Susana i Pineda de Mar, que són els pobles que tenen al costat.
1: Però muchos quilòmetres,
0: Sí, doncs això és aquest diumenge.
2: Però és un cop a l'any.
1: Venga,
0: perquè sales sobrino, no? Si em sembla perfecte. Jo l'única cosa que dic és que demanem tallar a Nacional 2 per altres coses.
2: Et posaré un exemple. La famosa cursa del Corte Inglés.
0: Això la fan a Barcelona.
2: Correcte. Comenta-li un barceloní, tots els carrers tallats, el transport públic es desvia, l'única opció que li queda és el metro, perquè, clar, no es pot tallar el metro, perquè la cursa va pel carrer, no va per sol, pel d'això. Estaria en la mateixa situació amb la qual estem debatint ara.
1: Sí, sí.
0: Sí, que, bueno, però...
2: Amb un estat d'emprenyament dient per què em tallen la Nacional 2.
0: Bueno, perdona. Jo he escoltat declaracions de gent de Barcelona que diu, escolta'm, per què hem de tallar tot Barcelona si no agafem carrer Montaner amunt, carrer Val més avall i 40 voltes per allà i ja està, no?
2: Sí, però és que és el centre de Barcelona, és l'eix de Barcelona. Automàticament que talles l'eix de Barcelona, talles tot Barcelona.
0: No, jo accepto tot això. L'única cosa que dic...
2: Però és un cop l'any.
0: Sí. L'única cosa que dic és que per altres activitats demanem per tallar la Nacional 2 i a veure què et diuen.
2: No estaria malament proposar una cursa de gegants des de Tallà fins a Cabrera o fins a Pineda o fins a Lutí per la Nacional 2.
0: Per què no?
2: Perquè es podria proposar.
0: Llancem aquí la idea.
1: És muy buena, la idea.
0: Que sí?
1: Jo mire que...
0: Va, i l'última cosa que ens queda per parlar. Benvinguts a Pagès 2026 al Maresme. 3 explotacions agrícoles, 3 allotjaments, un restaurant de la comarca participen de moment en la gran festa de la pagesia catalana els dies 3 i 4 d'octubre.
1: Ole, m'encanta.
0: Entrar a l'hort on creixen les verdures que mengem, posar cara als pagesos que les cultiven, comprar directament al productor i completar la jornada menjant o dormint al territori. Aquesta és la filosofia de Benvinguts a Pagès, la festa, que torna aquests dies, 3 i 4 d'octubre, o sigui, demà, dissabte i diumenge. Benvinguts a Pagès. És una activitat, jo crec que està enfocada per tota aquella gent que es pensa que la llet surt amb tetabric, de les vaques, surt directament amb tetabric, que el tomàquet...
2: O el pollastre ben basat.
0: Que el pollastre ben basat, o aquestes coses així.
1: Està bé, i per als nens, perquè els nens pocos han visto conejos o gallinas o huertos. Ven macetas. Ara perquè està molt de moda.
0: Us sembla que deixem aquí la gent de... sí. Perquè continuem parlant de benvinguts a pagès. Val?
1: Vale, vale, vale.

0: Com us hem dit abans, parlem de Benvinguts a Pagès i una de les activitats és el restaurant. Restaurant que es diu, la restauració, que ens diuen de que hem de, aquests restaurants que participen en Benvinguts a Pagès, a part de l'agricultura ecològica, i un dels restaurants és, o un no, el restaurant, és el restaurant Xalavia a Argentona, del carrer Gran número 8. I per parlar-nos del restaurant Xalavia tenim a la Núria. Núria, bona tarda i benvinguda.
1: Hola, bona tarda, bona moltes tarda. Gràcies.
0: Sou l'únic restaurant maresmenc que participa en aquest Benvinguts a Pagès d'aquest any 2026.
1: Doncs a Maresmenc no ho sé, a Argentona segur que sí.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, quina diríem que és la peculiaritat del restaurant Xalavia perquè participa en el Benvinguts a Pagès?
1: Doncs mira, nosaltres ens hi hem volgut afegir, com vam fer fa uns quants anys també en aquesta campanya, perquè donem molta importància al bon producte. I evidentment de proximitat, o quilòmetre zero si pot ser, per fer uns bons plats, un menjar, que nosaltres diem bons aliments, és un dels nostres lemes, per fer, amb bons aliments pots fer bons plats. No?
0: Molt bé. Veig que és un restaurant que esteu obert des del 2017, o sigui que
1: sí,
0: porteu
1: correcte.
0: 9 anys ja, i que a més feu botiga de menjar per emportar també.
1: Exacte, sí, sí, ja des del principi doncs vam fer aquesta doble vessant. Un restaurant, tan sols un restaurant petit, amb una terrassa molt mona, i a part doncs tenim la mateixa local, doncs la part de takeaway, no? De menjar per emportar.
0: Molt bé, perfecte. I dintre de la vostra carta, quin diria que són els plats estrella del restaurant Xalavia?
1: Ui, n'hi ha uns quants. I mira, et diria que el que triomfa a la nostra carta són plats senzills, però molt ben fets. Val? Des d'uns canelons, una crema de carbassa i moniato que té molts adeptes,
0: sí.
1: I la fem tot l'any perquè bueno, això té molts fans. Fem cuina de mercat, evidentment una mica estacional, però també fem alguna clocada d'olla a la cuina fusió amb cuina asiàtica, per exemple un wok de verdures o un hummus o bueno, plats una mica més multiculturals.
0: I llavors, diguéssim que tots aquests plats els feu amb ingredients de quilòmetre zero.
1: Sí, procurem que hi hagi el màxim percentatge possible. No? Tenim proveïdors d'aquí mateix al poble, de la comarca i d'altres comarques de Catalunya. Tot el que podem ho fem amb aquests ingredients, perquè és la nostra manera també, a part d'obtenir bon producte, de donar suport, no?, a la pagesia, que és un sector que està molt, molt maltractat en aquest país, pensem.
0: Per què és un sector que està maltractat?
1: Doncs perquè els productors se'ls exigeixen moltes tasques administratives, per exemple, molta burocràcia, hi ha molta competència deslleial, també de producte que ve de fora, preus rebentats, que sovint que no compleix normatives de pesticides, o que, en fi, hi ha molta casuística, no? Però penso que la gent que treballa bé i que són d'aquí de prop és els que hem de apostar per això, no?
0: Molt bé, però vosaltres també teniu competència, diguem-ho així, doncs, amb restaurants de menjar ràpid, coses d'aquestes que ara
1: s'estan
0: tan de moda, no? Que abans parlàvem en l'editorial de que ara s'ha posat de moda això dels brunch i d'aquestes coses així, quan resulta que la gent que ve de fora, en lloc de buscar restaurants de cuina anglesa o així, haurien de buscar cuina típica del país que visiten.
1: Sí, bé, hi ha gent de tot, eh? De gent forana, n'hi ha que aprecien també molt la cuina mediterrània i la cuina catalana i busquen ja establiments doncs, que tinguin aquesta mena de cuina. Però és veritat que s'està generalitzant molt l'ús de, bueno, el consum de producte ràpid i de mala qualitat. S'està empobrint el paladar de la població, jo crec, en general. I això doncs, va també en detriment de la gastronomia, no? Que nosaltres tenim una gran cultura gastronòmica en aquest país.
0: Això de que empobrir el paladar és una cosa que me l'apunto perquè és una frase que m'ha agradat molt, perquè realment és així. Perquè
1: Sí,
0: vosaltres,
1: sí.
0: per exemple, a la carta teniu plats típics com pot ser un fricandó o aquestes
1: I
0: coses?
1: tant, sí,
0: Sí.
1: fricandó, una galta, els macarrons típics,
0: Els
1: sí,
0: macarrons, sí.
1: de postres també, doncs la crema cremada, el flam, en fi, els arrossos i les fideuàs, que
2: Ai, quina
1: també
2: gana m'està
1: són
2: entrant.
1: modes. Sí, oi?
2: Sí.
1: Doncs això, i això del paladar, deia també, perquè ens hi estem trobant cada vegada més, que potser veiem que clients que no saben apreciar, diferenciar una cosa d'una altra, no?
2: Bueno, yo creo que
1: Mengen pels
2: sí,
1: ulls,
2: ¿eh? Yo
1: potser.
2: creo que sí. Lo que pasa, que es lo que decimos, la cocina, o sea, yo lo digo por la gente joven, yo lo veo con mi nieta, que le gusta el McDonald's y todo eso, pero cuando prueba un plato bueno, oye,
0: Sí, sí,
2: sí.
0: sí.
2: Lo que pasa es que no quieren hacerlo, que es diferente.
0: No, i altra cosa és que cada vegada hem perdut més la costum de cuinar a casa.
1: Això és veritat, això és
0: Això
1: veritat,
0: sí, sigui pel temps, sigui per lo que vulguis, però vull dir, amb
1: sí.
0: moltes raons, però hem perdut la costum de cuinar a casa.
1: És
0: Però
1: veritat.
0: gràcies a això, doncs hi ha llocs com el Xalavia, que a part d'anar a menjar allà, també pots anar a buscar el menjar i emportar-te'l a casa, no?
2: Això està molt
1: Exactament,
2: bé,
1: sí,
2: eh?
1: pots encarregar i fem també petits càterings o, bueno, els típics arrossos per emportar. Una mica, per exemple, ara que has comentat això de que cada cop es cuina menys, doncs també ho notem per les festes de Nadal, que aquestes matriarques cuineres que feien menjar per una colla de
0: Sí.
1: gent, cada cop en queden menys d'aquestes. I
2: Això és
1: també
2: veritat.
1: llavors les famílies busquen solucions a això en establiments com nosaltres que cuinen com de casa, però bueno, per
0: Sí,
1: emportar, no?
0: per poder-se emportar a casa. Doncs, però queda feta la falca perquè res, d'aquí 2 dies estrem a les festes de Nadal,
1: Sí,
0: eh?
1: és veritat, ja. No ho sembla amb la calor que fa, però sí.
0: Jo el que es proposo és que, per exemple, feu una cata, per exemple, de fer uns pèsols amb sèpia, amb pèsols d'aquí de Llavaneres o diguéssim del Maresme, o amb pèsols congelats. I llavors fem una cata a veure quin trobem més bo, no?
1: Podríem fer l'experiment, sí,
0: Podríem
1: seria interessant.
0: fer
1: Oh,
0: l'experiment.
1: mira,
2: Com
1: amb
2: ens...
1: diferents tipus de consumidor també
0: Sí, sí,
1: de comensal, eh?
0: sí, també,
1: Sí.
0: també. Molt bé, doncs, escolta'm, Núria, encantats d'haver compartit aquesta estoneta amb tu.
1: Molt bé, el
0: Recordar-vos
1: plaer.
0: que el restaurant Xalavia de Argentona participa en aquest Benvinguts a Pagès 2026, aquest cap de... però participeu aquest cap de setmana amb algo especial?
1: És el 2, 3, 4 d'octubre.
0: Sí.
1: Sí, doncs bueno, el que fem és potenciar, fer com un menú on serà gairebé tot de molta proximitat, d'acord? Però bueno, jo us animo a que mireu tota la carta també, perquè, en fi, no, no té, no, no, bueno, trobareu
0: Núria,
1: moltes coses i
0: ho
1: molt...
0: podem mirar per internet també?
1: Sí, això l'havia.cat,
0: Això
1: teniu
0: l'havia.cat.
1: i si no, per les xarxes, Instagram i Facebook, també ens trobareu.
0: Molt bé. Doncs res, us convidem a anar al restaurant Xalavia i si no hi podeu anar el 3, 4, 2, 3 i 4, hi podeu anar la setmana següent o l'altra o l'altra o l'altra
1: Exacte.
0: i podeu encarregar per Nadal el que vulgueu. D'acord,
1: Exactament.
0: doncs. Núria,
1: Doncs
0: moltes
1: moltíssimes
0: gràcies.
1: gràcies. Gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Vinga, salut.
1: Adéu,
0: Adéu,
1: salut.
0: adéu. Continuem parlant de Benvinguts a Pagès 2026. Abans hem parlat amb la Núria del restaurant Xalavia i ara parlem amb el Roger del Petit Vaner de Vilassar de Mar. Que el Petit Vaner de Vilassar de Mar és un pagès, un productor d'horta. I parlem amb en Roger. Roger, bona tarda i benvingut al Maresmejant.
3: Hola, bona tarda a tothom.
0: Bona tarda. Què feu al Petit Vaner? Va.
3: El Petit Pagès és un petit projecte d'agricultura ecològica que vam crear fa uns 14 anys a Vilassar. Personalment, jo vinc del món de l'educació social i havia treballat amb gent amb problemes d'exclusió social i un dia em vaig canviar la vida i em vaig posar de pagès per una cosa que ja em tirava de fer anys i vam començar amb una mà al davant del darrere, com aquell que diu, i ara després de 14 anys som gairebé els únics pagesos d'horta que quedem al poble. O sigui, en quedem un dos més que estan a punt de jubilar-se, una mig gas, i som una mica l'esperança que encara queda de produir verdura aquí a Vilassar.
0: Però escolta'm una cosa, quan dius això de que horta ecològica, quina diferència hi ha amb la habitual que podem consumir?
3: La diferència quan es parla d'horta ecològica és d'intentar no... O sigui, el pagès, de norma natural, vol treure el màxim rendiment de les seves terres i com més quilos tregui, doncs millor, més es guanyarà la vida. Llavors, durant els últims 30-40 anys s'han passat en fertilitzants i en posar química en el que és els camps perquè tothom vol treure el màxim de quilos possibles. Llavors, els últims anys hi ha hagut una tendència que és de petits productors que volem tornar a fer les coses com les feien els nostres besavis o avis, allò el que es feia abans, no ens hem inventat gran cosa. I és treballar més respectant la terra i cuidant-la i deixant-la molt millor que ens l'hem trobada. I això indica que quan tu no poses tants químics a la terra, doncs treus menys rendiment en aquest sentit. Però la cuides i la verdura que treus d'aquest camp és molt més bona i té un altre tipus de tarannà, ¿vale? Perquè ens entenguem. Llavors, pues, jo no vull posar-li químics, no m'agrada en aquest sentit. Yeah. És principalment una miqueta la diferència entre el convencional que va buscar quilos, i bueno, però és llavors, una miqueta, pues, tornar als orígens.
0: Però llavors, diguem-ho així, diguem-ne qualsevol empresa, la seva fita és... Anava a dir, tindre uns guanys o, si no, subsistir. Llavors...
3: Sí, llavors això, clar, repercuteix una vegada una mica amb el preu. No, ara mateix, per exemple, nosaltres, històricament, no sé, però un exemple, els enciams durant fa 20 anys sempre s'han vengut a un euro, sí, per dir alguna cosa, no? Sí. A molts jocs sempre una moneda de referència. Jo, quan vaig començar de pagès, un euro era un enciam per mi. Ara ens trobem un moment que per nosaltres un enciam ja l'estem venent a 80. I han canviat en aquests 10 anys. Per què? Perquè tots els costos de no posar químics vol dir que tenim menys quantitat, és de més qualitat i busquem públic que busqui la qualitat, no la quantitat ni el preu. Llavors, per buscar preu hi ha les grans superfícies, que per això sí que és més barat, però la qualitat no és la més òptima. Llavors, una cosa és omplir panxes i l'altra cosa és alimentar-se. Llavors, nosaltres el que fem al final és augmentar una miqueta aquest preu.
2: Bueno, també cuideu la salut.
3: Sí, també, entre altres coses.
0: Oh, però llavors, no ho sé.
3: Digues.
0: Deixa'm que faci una mica d'advocat del diable.
3: Sí.
0: Llavors resulta que esteu traient un producte al mercat que és per aquí, per biopijos?
3: No és ben bé per biopijos, perquè a vegades aquest producte que compres tan barat, el que hi ha al darrere és una explotació a treballadors, val?
0: Sí.
3: I a un sistema. Llavors, el preu de les coses són el preu de les coses. Llavors, què passa? Que hi ha una tendència que veiem de molta gent que cada cop menja més ultraprocessats. Aquests ultraprocessats et provoquen que tinguis més malalties. Llavors, jo sé que aquest enciam, que és un preu just, val 80, em poden dir, no, és que és caríssim. Bueno, pues, busquem una solució amb l'administració i que ens ajudin a subvencionar part d'aquest treball per donar alimentació a la gent, no? Llavors, al final és un concepte de valors, on tu vols gastar els diners, si amb un ultraprocessat que és barat o amb un producte natural. Si és car, és un preu just. Jo no em poso si és car o barat, és qualitat. Llavors, si vols uns nutrients pel teu cos, tu els esculls on te'ls vols agafar. Jo no m'hi poso, eh?
0: Ja, no. Però, esclar, és que resulta que estem en uns moments que ja no parlem de l'habitatge, però resulta que l'habitatge que està pels núvols, resulta que si volem menjar mínimament sa, és més car. I moltes vegades el fet de no poder menjar més car no ve marcat per la intenció, per la voluntat, sinó ve marcat per la butxaca de cadascú.
3: Sí, és veritat. Mira, nosaltres els costos, Jo, per exemple, sóc un pagès, però no tinc terres pròpies, estic de lloguer. Llavors, jo també pago un lloguer per les terres, m'aplica l'IPC, cada any pago més per les terres, cada any pago més per el segell ecològic, cada any pago més per totes les eines, cada any pago més als treballadors per l'IPC. Jo també tinc un increment general de costos.
0: Llavors,
3: què passa? Que ho vaig repercutir en algun sentit. I tot això que provoca? Que molts cops, molts pagesos, com és el cas, i amb el que estem parlant avui, que és el Benvinguts a Pagès, què ens agrada? Obrir la finca un dia en especial, que aquest 2-3 d'octubre que fem el Benvinguts a Pagès, perquè la gent vingui i vegi i ensenyem i expliquem totes aquestes cosetes que a vegades és una mica el tòpic de no, és que això és molt car, que això no sé què, doncs els hi expliques, els hi ensenyes i veus que es faci una economia circular, que vol dir que els diners que es gasten amb nosaltres es queden al territori i et donen d'alimentació i que quan hi ha una sèrie de vincles i, pues, amb els consumidors, pues, que puguin venir a l'hort i gaudir dels nostres espais i conèixer-nos i saber una realitat que veiem que dins de l'àrea metropolitana i la construcció i les vivendes i tot això, cada cop queden menys pagesos. Al final ens haurem d'anar a Lleida o a Girona profunda per conèixer pagesos, perquè cada cop s'està concentrant més l'agricultura en mans de gent més gran. I els petits com nosaltres, que el que busquem és fer biodiversitat, fer diferents tipus de llavors, recuperar coses que feia la gent fa temps que no prova, pues som els petits que ens encarreguem de gestionar aquest petit pulmó verd, que en aquest cas és Vilassar. Sí, Vilassar sí. Té molta terra, però està tot molt o abandonat o especulatiu, i que plantem i que cuidem l'entorn, plantem arbres, doncs els Benvinguts a Pagès es va molt bé per això, per ensenyar a la gent i sobretot a la gent gran, als avis. A vegades quan venen, diuen, ostres, veuen verses allò al terra, o veuen unes bledes, o veuen les figues, o veuen coses, diuen, els hi fa tornar una mica orígens. Però si no, estem els quatre que quedem i cada cop ens estan fotent més traves a nivell especulatiu, perquè, clar, el terra val del peles i el propietari li agradaria fer pisos, però estem allà nosaltres batallant. Parlo d'allò, però parlo una mica del sector, una mica
0: sí,
3: en general.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Pues és una mica, doncs, el Benvinguts a Pagès ens ajuda una miqueta a obrir les portes i que la gent vingui i coneixi petites realitats, no? I per què aquest enciam val 80? Doncs mira, t'ho explico, per això i per l'altre. Llavors, és millor comprar aquest enciam a 80 que no... que després és una altra cosa. Hi ha supermercats que a vegades vas, mira, l'altre dia anava a un supermercat a Mataró mirant, comprava aigua, i vaig veure que un enciam semblant al meu valia 2,40, saps? I fet una me, una... Llavors dius, ostres...
0: Qui és que fa l'agost aquí? El pagès aquí, no, eh?
3: No, aquí el que fa l'agost normalment són els intermediaris, els que... Com cada cop el que es busca des d'Europa, no t'ho diran amb la veu alta, des dels governs i així, el que es busca a vegades és que la producció de menjar la tinguin poca gent. No els agrada que hi hagin 200.000 pagesos, ells prefereixen que hi hagin 1.000 i els controlem. I entre tots fem un preu tancat i entre tots ens gestionem, acordem preus. I quan hi ha molts petits, doncs aquests són emprenyadors i per això cada cop ens posen més traves i més coses. Però bueno, com que molts cops estem per vocació, no per guanyar diners, perquè si volguéssim guanyar diners estaríem en un altre sector. Estem per vocació.
2: I vosaltres veneu per internet? Porteu a les cases?
3: Sí, nosaltres ho fem per internet i tenim la nostra pàgina web. Intentem buscar canals, però què passa? Que tenim pàgina web, elpetitvener.com, i què passa? Que quan tu busques verdura ecològica, doncs primer et sortiran els grans, no? Que són els que han posat la publicitat a internet, vull dir noms d'empreses, no? Però et comences a sortir a totes, i tu surts a baix de tot en petit. Llavors, és difícil que a vegades et trobin per aquí, no? I, bueno, pues que treballem molt el boca a boca i la confiança, que és el que ens agrada.
0: Això és important. Això és important. Doncs escolta'm, Roger, moltes gràcies per compartir la teva experiència aquí al Maresmejant. Una cosa que abans l'has dit, però ha passat. Si volem contactar amb vosaltres, el Petit Vener...
3: El Petit Vener... al petitbaner.com i a la pàgina web, que aquí veureu el projecte. I si no, per l'Instagram i per les xarxes ens podeu trobar. I nosaltres obrim les portes a tothom que vulgui venir a veure'ns i a xerrar. Si algun dia voleu venir a fer un programa, us invitem a que vingueu a fer el programa a casa.
0: Molt bé.
3: La casa, diem que és tota la finca on estem llogant. Jo, per exemple, particularment vinc a Mataró amb un pis, però em passo el dia a lo que és la meva, com la meva casa, que és la finca en si. I llavors, pues, em passo més temps a l'hort amb les gallines i que no a casa a vegades, no? Però sí, estem oberts a que passin coses i contents en aquest sentit, i que ens truquin i que ens diguin i que fem, i bueno, hem d'anar explicant la nostra història i contents, i amb il·lusió, que és l'important.
0: Perfecte, doncs, Roger, que no perdis mai aquesta il·lusió. Sí. Nosaltres des d'aquí et deixem molta sort i que continueu amb tot aquest projecte del Petit Baner, d'acord?
3: Moltes gràcies. Continueu endavant amb aquest programa tan maco que feu i anem parlant.
0: Molt bé, agraïts. Gràcies.
2: Vinga,
3: adéu.
0: Mireu, abans ho hem explicat, el Benvinguts a Pagès, que és aquest projecte on resulta que hi han explotacions com la del Roger, que ens acaba d'explicar, que és la Horta Ecològica Pla d'Amunt a Palafolls, que també està dintre d'aquest projecte, o l'Hort d'en Dídac de Mataró, que és del torrent d'en Piques de Mataró, que també doncs, són diguéssim, agricultures ecològiques. Dintre d'aquest altre projecte també hi ha hotels, allotjaments, diguéssim, que queden aquí, dintre d'aquest projecte de Benvinguts a Pagès, que és a l'hotel Bella Nit a Canet de Mar, del carrer Caldeta, número 15, a l'hostal Portofino d'Arenys de Mar, de la Riera Bisbe Pol 4, o les cabanes a Dos Rius, al veïnat de Can Rimbles. Per cert, els cabanes de Dos Rius els vam posar en contacte amb ells, van dir que els enviéssim un correu electrònic per poder-los entrevistar avui, però no ens han contestat. Deuen tindre molta feina i no ens han contestat. Restaurants, només hi ha el Xalavia, que ja hem parlat amb la Núria, i això és aquest projecte tan maco de Benvinguts a Pagès, que no s'acabi aquí, sinó que continuïn, que no sigui una flor d'un dia que ens recordem tots de l'agricultura ecològica i de més el 3 i 4 d'octubre i fins l'any que ve no en tornem a parlar. N'hem d'anar parlant cada dia. Ho deixem aquí, això.

0: Arribats en aquest punt, tenim la primera col·laboració de la temporada del nostre historiador, el professor Josep Chauvet. Bona tarda, benvingut, Josep.
1: Bona tarda, ben trobats.
0: I un altre cop aquí, com no, la temporada passada.
1: Com la temporada passada.
2: Sí, s'ha canviat el look, eh?
1: A millor, naturalment.
2: Por supuesto.
0: Molt bé. De què parlarem?
1: Bé, prèviament, doncs, abans he sentit que es parlava de Tallala Nacional, Iron Man, aquestes coses. Recordo quan es feia l'1 de maig, Mataró es tallava la General davant de l'estació, fins al tros, fins al...
0: Perdó, quan dius quan es feia l'1 de maig? La festa del treball.
1: La festa del treball, l'1 de maig, que em sembla que l'any passat no es va fer i per tant no es va tallar. Fins a la ronda i amunt.
0: Ja, però llavors podies passar per dalt.
1: Sí, però per aquests motius també es tallava.
2: Bueno, era diferent, era para bien.
0: Però a més es tallava tot el dematí?
1: No, el temps necessari perquè es reunís la gent i es comencés a manifestar. No era tot el matí.
0: Bueno, però era
2: una causa justa. Man, sí.
1: Per suposar.
2: I esto es el deporte de unos cuantos que le guste.
1: Sí. I aleshores, repenent la temporada passada, la idea és parlar dels símbols nacionals. Abans, doncs, el motiu d'aquestes petites xerrades és bàsicament, des del meu punt de vista, és per explicar fets importants de la història catalana, en aquest cas els símbols, el significat que tenen, i amb això mirar de desmitificar també que, com diria, que no explicar els fets, la interpretació correcta, que per mi és des del punt de vista català, nacionalment centrat, mirar de desfer les manipulacions, interpretacions i altres manipulacions que es fan dels fets per una raó simple, per mirar la veritat i donar, bé, menys una explicació crítica i donar informació perquè tothom tingui la seva informació i fer-se una idea crítica.
0: Però i llavors passa que cadascú s'emporta l'aigua al seu molí, no?
1: Bé, però moltes vegades es veu quan es manipula i es tergiversa, que això és el que jo miro de denunciar. I perquè, clar, els fets són els fets i es poden interpretar de mil maneres, però si s'és honest, doncs es va per aquí.
0: Va,
1: no sé, posaré un exemple, ara em ve al cap. A mesura que avança la investigació, amb la prehistòria, com es diu això, els dinosaures, ara ja està comprovat científicament que les gallines són els descendents directes del Tyrannosaurus rex, d'aquesta família.
0: Les gallines?
1: Les gallines.
2: Han encogido mucho, no?
1: Sí, clar, l'evolució ha sigut així, però per estudis d'ADN i això que fan els científics i tota aquesta gent, fa 66 milions d'anys eren els Tyrannosaurus i a partir d'aquell asteroide que va caure i que va crear l'extinció, una de les 5 o 6 extincions que hi ha hagut a la història de la Terra, de 4.500 milions d'anys, doncs van evolucionar aquests dinosauris, aquesta família, me'n recordo el nom, que eren aviars. Perquè el tiranosaurus, tots aquests animals grossos, es veu que tenien plomes. no eren com els...
0: Com
1: els estruços, són de la mateixa família, i altres aus prehistòriques de 3 metres d'alt i tot això. Sí, 4 metres o 21 tones.
0: Però no volava aquest?
1: No volaven. No, les gallines tampoc.
0: Les gallines tampoc.
2: Perdone, que les gallines vuelan.
1: Bueno, fan salts i mouen les ales.
2: Que m'encontré a mi casa una gallina. Jo no tenia gallines, eh?
0: Molt bé.
1: I després, doncs, bé, igual com la temporada anterior, que vam començar al setembre, vam parlar de l'11 de setembre, ara, doncs, també en vull parlar, perquè hi ha hagut novetats històriques. L'11 de setembre no ha canviat, però està clar.
0: Sol ser el mateix dia.
1: Sí, la mateixa hora, el mateix mes, però nova informació, doncs, que ens permet ser crítics, analitzar-ho i veure'n l'evolució. Doncs ara fa poc la Fundació Reeixida doncs, va fer un acte i unes publicacions commemorant i honorant, en certa manera, els herois que l'11 de setembre de 1901 van ser detinguts per commemorar aquest fet. Els primers que van ser detinguts...
0: El 1901.
1: Fa 125 anys, exactament. Per tant, volien celebrar-ho, en certa manera, i van...
0: Commemorar-ho.
1: No, i en aquest cas, també, en certa manera, celebrar-ho. Parlaré d'això. Per la importància històrica que ha tingut. Han fet la seva investigació, ho han publicat, i bé, doncs jo ho recullo. No és original meu, això. Jo miro de... difondre-ho. Primer, ja he explicat l'any passat i alguna altra vegada que ha sortit a Tom, l'11 de setembre no se celebra cap victòria, es commemora uns fets èpics, heroics, en certa manera, i aleshores aquests patriotes del 1901 que van ser detinguts, els primers i tal, doncs això, en certa manera, és una heroïcitat, en aquella època, molt més cara.
0: En aquella època, el 1901, hi havia la dictadura?
1: No, hi havia la monarquia borbònica, com ara, el rabesavi de l'actual, no? Anem a explicar una miqueta els fets. L'11 de setembre és una data que ha quedat en la memòria col·lectiva, des de l'endemà mateix, no? Tot això... se sap. Llavors, el 1886, doncs, algun lletre ferit de la Renaixença, algun patriota, doncs, van tenir la idea de fer una missa en record dels morts de l'11 de setembre. I des de 1886, l'11 de setembre, la vetlla abans, es feia una missa. Clar, en aquell temps... la gent era molt més religiosa i això era una manera de també doncs, de poder fer un acte públic, però amb un recinte tancat, amb esglésies i tot això. I després doncs, també varen fer una col·lecta popular i varen fer bueno, que un escultor fes l'estàtua de Rafael Casanova, que uns anys després va ser inaugurada allà amb tallar l'Arc de Triomf. Bueno, 1889 és quan es va construir l'Arc de Triomf, es va fer l'exposició universal en aquella zona i allà van plantar l'estàtua de Rafael Casanova. I aleshores, després de la missa, es va agafar el costum d'anar a oferir una corona de llorer. Llorer representa la victòria. Els campions olímpics de Grècia doncs, els coronaven amb corones de llorer. O corones d'olivera, simbolitzar la pau i tal, no? I aleshores el 1901, pels vols a la mitjanit, sortint d'un acte commemoratiu que va organitzar doncs una associació, a veure si trobo el nom...
0: Estem una... buscant, eh?
1: Sí, sí. Una associació que estava dins de la Unió Catalanista, que era una federació de diverses entitats catalanistes, fundada el 1891, i aleshores es van trobar per fer una batllada patriòtica, això, i han acabat l'entitat Catalunya Avant. I després aquests joves, amb un altre grup de l'entitat Lo Renaixement, doncs van sortir del carrer Copons, sembla que és, on tenien la seu de l'entitat, van anar al passeig, ara es diu Lluís Companys, allà a l'Arc de Triomf, a fer l'ofena aquesta de les corones, no sé, una vintena llarga, no?, de joves, 1901, gent de... Hi havia de 17 anys alguns i d'altres doncs rondaven els 20. S'ha de tenir en compte que eren menors d'edat, perquè la majoria d'edat aquell temps era els 25 anys.
0: Els 25.
1: Els 25. I amb 21 anys encara eren menors d'edat, no? Però bé, tant n'hi fa. Aleshores van observar que hi havia un seren o un personatge així sospitós, que se'ls mirava i tal, un xafarder, un infiltrat o un...
0: Ara seria un mosso infiltrat.
1: Sí, sí, un mosso infiltrat. I aleshores un d'aquests doncs, se li va girar i va cridar independència. I d'altra gent doncs, també van començar a cridar i a escridassar-lo. Llavors aquest surt, demana ajuda i van venir primer tres guàrdies municipals de Barcelona, es van discutir, els van detenir, 24 detinguts, els van portar a una comissaria.
2: Ja empezaron.

0: para humilhar-los, é? E bem, a gente se os mirava e o que é passado e tal. E em comptes de coquinar-se, quando arribam a la presó, o que fan és entrar cantant els segadors, que ja era un himne conegut. És a dir, van plantar cara. Al cap d'uns dies, clar, hi va haver moviment, els van alliberar, però amb càrrecs. Vaig a llegir de què els acusaven: de reunió il·legal i atentado a la integritat de la pàtria.
1: I d'independentistes, no?
0: No, encara no érem coneguts.
2: Atentat a la pàtria.
1: D'ahí salió l'independentisme?
2: Ja és això.
0: Es deien separatistes a partir d'aquí.
1: Bueno, és que...
0: Els noms han canviat una mica, però el fet era el mateix.
2: És el mateix, és el mateix.
1: Se lo estaba explicando y yo lo estaba viendo, oiga. Lo hace tan bien que yo lo iba viendo.
0: D'això es tracta. A veure si, igual com els llibres, s'ha de fer servir la imaginació i pensar les imatges. Oi?
2: Bueno, jo és que estava pensant que avui que estem tan a prop de l'1 d'octubre, que també va passar una miqueta, diguéssim això, la gent volia anar a votar, no volia fer altra cosa, acte democràtic per sobre de tot, i va vindre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i a porrassa limpio.
0: I els Mossos, el que passa és que aquests no van pagar.
2: No.
1: No sé, però fue impresionante aquí.
0: Sí. També en parlarem. Aleshores, arran d'aquesta actitud d'aquests patriotes, doncs vam provocar un moviment de solidaritat i es va convocar uns dies després una manifestació allà mateix, a l'estàtua Rafael Casanova. 10.000 persones, 1901, que no s'havien fet mai res amb això.
2: No hi havia mòbils, no es podia convocar per WhatsApp.
0: Boca a orella i la premsa de l'època. I a partir d'aquí, l'11 de setembre, anava a dir l'1 d'octubre, doncs es va convertir en un moviment de masses reivindicatiu al carrer, perquè ja dic, abans es commemorava tancat, es fa al carrer, i va agafar l'empremta que ha tingut.
2: Es va començar amb 10.000 persones i va acabar el 2017 amb 1.500.000 de persones el dia 11 de setembre.
0: Més de 1.500.000.
2: Més de 1.500.000.
0: Sí,
2: depèn, si ho deia la policia municipal eren 30.000.
0: Sí, això ja ho sabem. Aleshores, això és el que s'ha de reivindicar perquè és un fet històric i no es pot interpretar d'una altra manera. Amb la dictadura de Primo de Rivera es va prohibir, a més van treure l'estàtua del seu lloc, després amb la Generalitat Republicana es va tornar a celebrar públicament l'11 de setembre i l'estàtua llavors la van posar a la Ronda, més o menys el lloc on va caure ferit Rafael Casanova, que allà és on hi havia les muralles. Després durant el franquisme es torna a prohibir, l'estàtua la fiquen en un magatzem municipal de cara a la paret, curiosament.
1: Castigat!
0: Sí, i després amb la democràcia doncs tornen a posar l'estàtua i es torna a celebrar. I també l'any 32 o 35 s'estableix l'11 de setembre com diada nacional. Ja, per tant, i ara per acabar, doncs, alguns eren 30 joves de 21 anys,
2: sí.
0: I alguns que van ser agafats. Rafael Arenyes Tona, artífex de l'Escola Beicària i d'Urgell, és a dir, personatges que més endavant van tenir un paper important a la societat catalana. Jaume Arquer i Clapés, creador de l'editorial Aymà.
2: Sí.
0: Jaume Aymà i Aixala, un altre el germà, el dibuixant i il·lustrador Joaquim Bas i Guig, el pintor català Ricard Coll i Serra, el poeta i traductor Xavier de Zengoitita Bayona, a part del conegut novel·lista i autor teatral i autor dels Pastorets, Josep Maria Folch i Torres, que tenia 21 anys en aquella època.
2: I llavors, no havia escrit els Pastorets.
0: No encara. I a partir d'aquí aquests mateixos es van reunir i van crear una entitat antirepressiva, que es deia la Reixa. Per tant, doncs...

0: l'origen de l'independentisme i de la reivindicació popular i massiva de l'11 de setembre arrenca del 1901. I el 1908, amb un acte repressiu, l'Estat va aixecar les garanties constitucionals, va il·legalitzar l'associació La Reixa, va entrar per fer un escorcoll i va trobar una bandera nova, quatribarrada, amb un estel blanc en un triangle blau. La primera estelada que tenim notícia. I això és tot per ara.
1: Perfecte.
2: Pues esto no lo enseñaré en los colegios,
0: ¿no? No, esclar que no, perquè no interessa. D'aquí jo vull explicar aquestes coses que no es...
2: Pues es una historia
0: no,
2: muy
0: no
2: chula
0: saben,
2: y gente relacionada con el arte.
1: És la primera vegada que escolto que, sí? que l'independentisme ve del 1901, sí? Moviment. Que Catalunya ve...
0: El catalanisme ja existia, però esclar, aquest moviment popular i massiu ja comença a arrencar a partir d'aleshores.
1: I que Catalunya ve de l'any 900...
0: 88...
1: De l'any 900... 1000, posem així, per fer números rodons, de l'any 1000. O sigui que això a Madrid no ho saben.
0: No ho saben, no
2: ho
0: saben.
2: No ho expliquen.
1: Molt bé.
0: En aquell temps Madrid era majerit, musulmà.
2: Hola, toma ya.
1: Ho sap això, la Ayuso?
0: No ho crec.
2: No li diga eso, que se nos presenta con un traje de estos de baile.
1: Perfecte, doncs professor Chauvet, moltes gràcies i fins la propera, que continuarem parlant d'això.
0: Amb altres símbols, com la sardana, per exemple, sí.
1: Molt bé.
0: Ja anirem veient.
1: Val, gràcies, salut.

0: En el Mas Bejar hem parlat de benvinguts a pagès, hem parlat d'història, i ara ha arribat el moment de parlar de cuina. Però aquí en el Mas Bejar, si parlem de cuina, és cuina XXL, amb el Xavier Fageda. Xavier, bona tarda i benvingut.
1: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Pues ja veus, aquí passant l'estona.
1: Molt bé.
0: Tenim uns amics a casa que ens estan escoltant.
2: Que majos, no?
0: Que majos, sí, sí, perquè no? ens aguanten.
1: D'això.
0: Perquè saps què passa? Que a casa nostra no ens aguanten, per això venim aquí a l'estudi.
1: Venim aquí a explicar coses.
0: Batalletes. Doncs vinga. I a més tenim aquí a la taula el Xavier Fageda i també tenim el Carles Pereira, que ja el tenim d'un bon principi, que ara està tocant botonets, que no ens sentirem.
3: És que ja saps que jo sóc un cul inquiet, o sigui, jo m'agrada... Vec un botó que toco.
0: Ara se m'ha corregut alguna cosa, però ho deixarem.
1: Que no toca,
0: que no toca. Cuina XXL, de què parlarem avui?
1: Doncs avui, per l'època que estem, vaig pensar que fora interessant parlar de la verema.
0: Sí, és el moment. Bueno, no ho sé si, perquè aquest any, amb les temperatures aquestes, la cosa ha anat...
1: No, és a dir, ja s'està fent la verema, i sí que és cert que condiciona molt el clima, però clar, això ho lligarem a menjar, perquè clar, això aquí no és un programa, no és una secció agrícola, és una secció de menjar, ja li toca a algú altre fer aquesta secció.
0: Avui hem parlat de menjar.
2: Sí, només has fet que hablar de comer i jo no com.
0: De quilòmetre zero,
1: Bueno, a veure, al final, menjar és una de les activitats més importants de la nostra societat.
3: És un plaer.
1: Un plaer, sí.
2: Pues yo tengo que dar gracias a un vecino, que es más majo, ese sí que es majo. Ha cogido mucha uva y se ha dedicado a llevar a todos los vecinos y hasta Llinas del Vallés. Oye, un kilo de uva que me trajo, buenísima, además.
0: Perdona, pues molt malament.
1: No anem
0: de Déu, aquell.
1: Doncs a veure si ho lliguem.
2: Pues seguro que lo conocéis.
1: A veure si ho lliguem això una mica. Que, si ara ens fem una gestió d'imaginar i tanquem els ulls i pensem en la verema, a què ens imaginarem? No? Ens imaginarem rengleres de cep, de vinya, no? I gent
0: recollint el raïm, altres en els cups tirant.
1: Ah, això mateix. Sí, les mans ben enganxoses d'aquell suc, d'aquell sucre.
0: I els peus també.
1: Això ve després. Primer recollim, no? I això és ben cert, no? Però clar, no només és recollir i fer la feina, vull dir, per fer aquesta feina també ens haurem d'alimentar apropiadament, no? I d'això ja hi entrarem després, no? Haurem de fer un bon esmorzar, perquè sense un bon esmorzar...
0: Importantíssim.
1: És molt important. Això de treballar seria completament inviable. Haurem de dinar, i quan arribem a casa, doncs, també necessitarem un bon sopar per descansar i per refer-nos d'aquesta activitat, no? Aleshores, si pensem bé és això, que és la verema, que és la collita del raïm, en el nostre país això sol anar doncs, des de finals d'agost fins a mitjans d'octubre. Per tant, doncs, ara podríem dir que estem a mitja verema. Hi ha un cert criteri en com es cull i d'on es cull el raïm. Primer es cullen les varietats blanques, que són les que farem servir per cava, que necessiten un grau més d'acidesa, i també algunes per vins, però principalment per cava o per corpinats. I després venen les negres, i les darreres són les de zones més altes, on la vinya doncs, ha necessitat més temps per fer el fruit, no? Perquè no oblidem que tenim també denominacions d'origen que estan en zones doncs, més d'interior i més fredes. No? També hi passarem una mica per les diferents denominacions d'origen que tenim en el país. No? Durant segles, la verema s'ha fet a tota la comunitat, vull dir, no és una cosa que sigui exclusiva d'una certa zona. Tenim collites i tenim baremes que venen doncs, de fa molts segles i podríem doncs, reconèixer clarament doncs, bueno, doncs això, el podador, el que va amb el tallant, el que aboca doncs, en la seva cistella per portar-ho amb el transport que fos. Algunes zones encara necessiten fer servir tracció animal perquè no hi arriben els tractors, sobretot a les zones de feixes o a les zones de vinyes de muntanya, no hi pots pujar amb un tractor, per tant encara necessites doncs, la tracció animal. No? Per tant, és una feina dura. I faig un petit incís aquí perquè l'altre dia vaig veure el preu del raïm i em va semblar aberrant, no? Que, tot i que no és una secció per parlar de la part econòmica d'això, però tinguem al cap que aquest any la collita s'ha pagat a 12 cèntims al quilo.
0: A 12 cèntims?
1: Sí. Sí.
2: Però el preu de venda...
1: Clar, aleshores...
0: A veure, jo que m'agrada menjar raïm com a fruita, crec que l'he pagat una miqueta més car.
1: Correcte. Eh? Aleshores... Si més no, ho deixo aquí per fer aquesta reflexió de dir, si el senyor que ha treballat la terra, ho, l'ha cultivat, ho ha collit i després ho ha portat a vendre, li han pagat a 12 cèntims al quilo, tots anem a la benzinera a posar benzina i gasoil, doncs aquest senyor també deu posar gasoil al seu tractor, als seus camions, etc. I després, el que tu dius, quan anem al supermercat, no el paguem a 12 cèntims al quilo. I el vi que comprem tampoc el paguem a 12 cèntims al quilo. No? Per tant, no fa falta ser doncs, una eminència en economia per veure que aquí hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar.
0: Hi ha algú per aquí al mig que...
2: Intermediario se llama eso.
0: Ah.
2: Sí.
1: Aleshores, doncs, bueno, aquí ho deixo. Si més no, perquè empatitzem una mica... Doncs, amb tota aquesta gent que es dediquen
2: trabajo,
1: a la vinya.
2: El trabajo que tiene la vinya.
4: D'això, perdó, històricament, els soviets, quan van agafar el poder, en els intermediaris els penjaven.
2: Oh, bona idea.
1: És una bona idea. És una bona idea, tanmateix, socialment mal vista. Però, però és eficaç. Perquè resol... gran part del problema de forma dràstica, però potser hi ha alguna sèrie d'impediments socials que no ens ho deixen fer.
0: Sí.
1: Doncs bueno, podríem dir que tenim moltes vinyes, doncs és veritat, que es cullen a màquina i això també ho fa eficient, però alhora també implica una despesa important. No? A Catalunya tenim 11 denominacions d'origen, moltes ens sonaran, incloc aquí també doncs, la denominació d'origen cava, tot i que no és íntegrament Catalunya, en aquest moment doncs, es pot dir que es fa cava a Extremadura o es fa cava a les Canàries, no? Perquè també la denominació d'origen ho permet. D'aquí ve doncs, que al final doncs, acabés sortint doncs, una marca, un segell diferent que cridés l'atenció sobre això i volguessin recalcar doncs, que el raïm i el cava fet a Catalunya i en concret al Penedès doncs, en diguessin corpinat. No? I l'altre doncs, que em puguin dir cava, però no em podran dir corpinat.
0: I el vino espumoso?
1: El vino espumoso o l'espumante que venen els italians o d'altres coses, no? Que no vol dir que siguin dolents, és a dir, poden ser molt bons, però com a mínim hauríem de ser capaços de diferenciar doncs, que les denominacions d'origen ens han de portar a claretat sobre l'origen del raïm i de com s'han fet les coses. No?
0: I el que fan a Extremadura es pot dir cava?
1: Sí, de fet n'hi ha que en diuen cava, és a dir, una mica potser el problema, no sé si és la paraula adequada, que ha tingut aquesta denominació, que al final li pots dir cava tantes coses que potser perds una mica l'essència, que no vol dir, repeteixo, que sigui dolent, però ja que hi havia doncs, una denominació prou concreta i que tothom la tenia molt identificada amb Catalunya, doncs potser hagués estat bé que s'hagués quedat així.
0: Llavors, una pregunta. Si, per exemple, agafem i podem fer un vi negre, li podem dir Rioja?
1: No.
0: Ah.
1: No, és a dir, però això no és una, diguéssim, En aquest cas, aquest tret al peu ens l'hem fet nosaltres mateixos, perquè els senyors de la Rioja, amb molt bon criteri, van diferenciar doncs, Rioja, Rioja Alta, i van delimitar i van definir una normativa sobre la que el raïm que utilitzaran per fer el seu vi i poder-li dir Rioja, doncs ha de ser d'una determinada zona i només un X percentatge pot venir d'algun altre lloc, no? Al final són ells els que ho defineixen. En aquest cas, doncs, bueno, els senyors del Cava doncs, van creure que era millor obrir i fer doncs, una zona més àmplia. No? Clar, geològicament, ja en algun moment, en un altre programa fa uns mesos enrere en vam parlar, no? Doncs, clar, què té que veure geològicament i climàticament doncs, una vinya de, el Penedès amb una vinya doncs, d'Extremadura o de... la Castella-La Manxa, doncs probablement res, o molt poc, no? Per tant, doncs, bueno, potser aquí s'ha pervertit una mica el fet de, això de la denominació, no?
0: Crec que és allò que ha dit abans el professor Chauvet. La culpa tenen els francesos, que van eliminar la guillotina massa
1: aviat. O no van acabar la feina.
0: No van acabar la feina. La van començar, però no la van acabar.
1: Si continuem amb denominacions d'origen, aquesta ens sonarà a tots, doncs el Priorat és una de les, grans, és una de les més conegudes, i que comparteix, juntament amb el que abans en parlàvem, amb la Rioja, la seva denominació d'estat. Tant Priorat com Rioja tenen aquesta denominació juntament d'estat. No? El seu secret bàsicament radica doncs, en el terra on està, no? És a dir, el fet de tenir la licorella, tenir aquella pissarra fosca, fa que doncs, això doncs, dongui unes varietats doncs, de raïm que tenen unes peculiaritats diferents d'altres, no? Com la garnatxa, el carinyena, són dos dels negres potents que tenim en aquesta regió, no? En aquesta zona. També tenim el Montsant, que envolta el Priorat i fa una mica com de corona, comparteix també varietats amb el Priorat, també la garnatxa i el carinyena, però té altres varietats, no? També els terres argilosos i calcaris doncs, fan que li dona altres, i també té algú de licorella, fan que li doni altres matisos, no? I aquí hi ha un fet curiós, que també té una tradició, que jo no ho sabia, vull dir, buscant informació m'ha sortit i m'ha sobtat, que té una traducció jueva, que fan que consideren que és un vi kosher. És a dir, el fet de treballar-lo doncs, amb el calendari jueu,
0: sí.
1: És a dir, que descansen el dissabte i treballen el diumenge, doncs, li dona aquesta... connotació, que no ho sabia.
0: Però
1: que, doncs,
0: només la denominació kosher només és perquè treballen...
1: En aquests casos sí, perquè com que no hi ha altres components, és a dir, amb altres productes alimentaris, doncs has de garantir que el cas que conec més bé, doncs tot el que porta llet, doncs la llet de vaca ha de complir unes determinades condicions, els formatges ha de complir unes determinades condicions. Que en el cas del vi, com que al final es no redueix, té, sí. Es redueix la limitació per dir-ho que és kosher, no? Suposo que ve doncs, que hauria d'haver una comunitat jueva rellevant en aquesta zona i van decidir-ho així, no? Però bueno, seria una peculiaritat, no? També tenim l'Empordà, que aquí doncs, també té una altra connotació important, doncs, que és el fet dels vents, aquestes serres de tramuntana que assequen el raïm i que doncs, bueno, també el protegeixen dels fongs, no? El raïm pateix molt per fongs. Per tant, doncs, les zones de vent fan que els fongs no s'hi sentin tan còmodes i no hi puguin ser-hi, no?
3: Vols. I escampin la boira.
0: Escampin la boira.
1: Però clar, també fa patir, perquè quan fot aquestes batzegades de vent, doncs engeguen l'aire tota la feina, no?
0: Bueno, engeguen l'aire i engeguen les pedres i engeguen moltes coses, eh? Perquè quan bufa la tramuntana, escolta'm, s'aixeca tot, eh?
3: Pedres a les butxaques.
1: I no podria anar... No ens podríem oblidar del Penedès, que com ja n'hem fet abans una mica d'esmena amb el tema dels caves, doncs no m'hi extendré, els Costers de Segre. I aquí és on trobem aquesta part també més relacionada amb la part del menjar que hi entrarem després, no? A l'Ella, que és una de les petitones, però tot i així doncs, té força, és força coneguda.
0: És la nostra, és la maresmenca.
1: És la nostra, és la del Maresme, tot i que com a denominació d'origen també s'han pres algunes llicències i a l'hora d'agafar el mapa sí, també hem fet ratlles sí, que...
0: Vallès...
1: Ah, això. Sí, han fet sí, unes ratlles que s'han anat una mica de la comarca, eh? Però bueno, anem a dir, es manté dintre d'un entorn...
0: Històricament, històricament agafava només un trosset del Maresme.
3: De l'illa, sí, sí, només un trosset de l'illa.
1: Bueno, Alella, Montgat, Tiana, sí, sí, sí. Tota aquesta
0: tota
1: zona.
0: Tota aquesta part, sí, però ara després va començar a agafar tot el Maresme fins al Tordera i ara ja...
3: Part del Vallès.
0: Part del Vallès.
1: Però també és veritat que urbanísticament no ho hem fet gaire bé i tampoc els hi hem deixat gaire tros per poder cultivar, perquè potser podríem dir que hi ha més urbanitzacions que camps de vinya.
0: Bueno, parlàvem abans, a primera hora, que hem parlat amb un pagès d'aquests ecològics que està a Vilassar de Mar, que ha llogat les terres per fer de pagès i, és clar, és més rendible que hi facin cases adosades i coses d'aquestes que no pas... Bé, no agrària, eh?
1: No ho sé, no ho sé. És a dir, per la butxaca d'algú potser sí, ara per al benestar no, comú no, per, no tinc molt clar.
0: Per la butxaca del propietari de la
1: segur,
0: terra.
1: Segur, segur. Però pel benestar comú no sé pas si...
0: Evidentment que pel benestar comú, sobretot dels que mengem la verdura que es cultiva aquí, molt millor.
1: I que parlant de verdura i tornant als preus, ahir... Quasi em salten les ulleres, eh? Al mercat Tacuba a Mataró. Mongeta tendra, 14 euros.
2: Sí, sí, sí.
1: I no parlava anglès, la mongeta?
0: No parlava anglès.
1: No, no, no.
3: Ni tenia currículum.
1: No. Mongeta tendra tirant a fava, perquè a més no hi ha...
3: I a Granada.
1: Sí, sí.
3: Granada.
1: No.
2: Jo us dic una cosa. El Estado tendría que controlar esto, porque te vas a comprar judía, y la que está más económica, es de Marruecos.
0: Bueno,
2: ¿eh? O sea, que encima está saltándose...
3: ¿Puede decirme usted alguna cosa que regule el Estado?
2: Nada, pero que
3: pues empiece. Pues porque...
2: Yo
3: ya
2: me he montado un huerto urbano.
0: Perdón, yo sí, Pucti.
2: Dígate, dígate.
0: Las declaraciones de renta.
2: Ah, sí, eso no
1: sí,
2: perdona.
1: Bueno, eso...
2: Controla que no veas.
1: Capítol, Eso es un otro capítulo, sí. Aquí. Están comenzando a surtir mort de l'armari.
2: Sí, sí.
3: Tot ha començat per les mongetes.
1: I això que anàvem a parlar de menjar,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Però...
2: Sí, sí. Pero yo huerto urbano tengo y he comido hoy precisamente, mira, no he cogido muchas este año porque con la calor, pero solitas han criado, ¿eh?
0: Bueno, doncs escolta'm una cosa, si vostè té un hort urbà,
2: sí, sí.
0: Doncs a veure si es nota.
2: Sí, no puedo hacer
1: perquè
2: que note.
1: Perquè li donen raïm i no em porta l'hort urbà.
0: Ara,
2: sí, no, el raïm me quedé muerta, hasta me dio ilusión, tú.
3: De 6 mongeteres plantades pots arribar a treure més de mig quilo de mongeta diària.
2: Ja. Bueno, yo tengo 2 por probar.
0: Yo es
2: que
0: al balcó de casa no sé si sortiria.
2: Perdona, pues sí, también sí, mi primo penso, es muy práctico. En su casa no tiene flores.
1: Penso que hi hem de pensar més en aquestes coses. És a dir, no parlo ara de que ens convertim en autosuficients, etcètera, etcètera, perquè probablement està fora de l'abast de moltes persones, no? Però coses com aquestes que has dit no estan tan lluny.
3: No
1: és a dir, doncs un podrà plantar mongetes i l'altre podrà plantar tomaqueres i el que sigui, no? Però hi ha molta cosa que crec que amb una superfície molt petita és perfectament viable, no? Em deixo una curiositat sobre l'ella. Segurament haureu sentit a parlar de la pansa blanca.
0: Sí.
1: Sí. Doncs és el xarel·lo.
3: Sí.
1: No és...
0: No
1: un
0: és,
1: altre.
0: És no que, és el
1: igual que passa amb els peixos. Igual que passa amb els peixos,
0: que cada,
1: que cada 50
0: nom...
1: metres de costa tenen un nom. En aquí no és cada 50 metres, però sí que els senyors de l'Ella doncs, van creure oportú diferenciar-se i la pansa blanca i el xarel·lo...
0: Clar, perquè llavors ells són els únics que tenen pansa
1: blanca. Bueno, al final li poden dir el nom que vulguin. No?
3: És els únics que han optat comercialment per dotar a un xarel·lo d'un nom comercial.
0: Sí, sí.
3: El pansa blanca, tinc entès que no deixa de ser una marca comercial d'una ampolla de vi.
1: No, és el nom que li donen al...
3: És el nom
1: sí,
3: que li donen
1: al raïm. Sí.
0: El raïm, la varietat, pansa blanca.
3: És que l'ampolla es diu pansa blanca, vull dir.
1: Pot ser que hi hagi una marca així, però...
3: No, l'ampolla de l'Ella es diu pansa blanca. L'he tingut i...
1: Sí, sí. No,
3: i és pansa blanca. I és bo, és molt bo.
1: No, és
3: el xarel·lo. És el xarel·lo, sí.
1: Aleshores, podríem parlar de Terra Alta, podríem parlar de Conca de Barberà, el Pla del Bages, que el Pla del Bages també el tenim una mica oblidat i té una varietat molt interessant, que és el picapoll. Són varietats que no tenen grans, grans collites, però donen molt, molt bon vi. La denominació Catalunya, que al final és una barreja per poder-ho posar-hi tot, el cava que ja ho hem anomenat. Que podríem dir que tenim 11 paisatges diferents, no? Clar, i ara tornant a la barema, dius, bueno, anem a Jalà, no? Perquè aquí hem vingut a parlar de Jalà, no? Clar, dius, bueno, com lliguem, com posaríem el raïm en els nostres plats? Perquè clar, el raïm en postre el tenim clar.
2: En ensalada, que està de muerte.
1: Sí, però per exemple, a veure
2: què... Con queso, també, buenísimo.
1: Però sempre és un menjar... directa raïm, forma raïm,
2: amb... Cocinado també se puede. Amb,
1: exacte.
3: Amb les migues.
1: Exacte.
2: Ui, les migues.
1: Exacte.
0: Parem màquines. A les migues?
2: Sí. I tant. Buenísimo. I tant. Buenísimo.
1: Ara et diré, per exemple, t'imagines?
0: Jo, perdó, un moment. Jo tinc en memòria allò de la nangada amb raïm.
2: Sí, sí, sí.
1: També, mira, també, ai, també.
3: I, també, i, també.
1: O la sardina de bota, que és la sardina de la costa.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, perquè què busquem amb el raïm? Que, doncs, una cosa interessant, per exemple, que ho tindríem amb el... A veure si que no voldria dir el nom malament. En castellà és arrope o arrope.
0: Arrope.
1: Arrope, a l'arrop. Això seria una reducció de raïm. És a dir, agafem raïm i el bullim.
0: Que és com un almíbar.
1: Exacte, exacte. I clar, d'aquí va venir, perquè si no tens sucre, o el sucre val més del que tu pots pagar, clar, el raïm et dona sucre. Per tant, és una molt bona solució per fer confit amb carbassa, per fer confit amb qualsevol altra fruita, o per acompanyar una botifarra a la brasa. T'imagines?
0: Per acompanyar una botifarra a la brasa?
1: Sí, senyor.
0: Això ho hem de provar, eh?
1: Ara t'ho imagina.
2: A mi me traes un tarrito.
1: Tu t'imagines? Una reducció de raïm, que quedi amb aquella soltura que no és ben bé dens, però tampoc és líquid. Amb una bona botifarra. Això és un esmorzar que dona.
0: Xavier Fageda, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Vinga.

0: Hem arribat ja a la recta final del programa i és el moment d'escoltar. D'escoltar, encara que no m'agradi, de treure un mocador blanc,
1: ai,
0: demanar un cremat,
1: ai,
0: i que Doña Virtudes digui ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, perquè és el moment de parlar, d'escoltar Havaneres amb el Carles Parera.
2: Què tal? Heu estat a moltes cantades o què?
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, no?
0: Déu-n'hi-do.
2: L'altre dia estava sentat al sofà de casa llegint un llibre amb els cascos posats, amb la meva playlist, allò anant llegint i anant escoltant. I se'm va colar una havanera d'aquelles que, com t'ho diria jo, és una havanera molt sentida, és una havanera que et parla de l'amor, que et parla del paisatge d'en aquell moment mentre estàs pensant en aquest amor, el que t'està rodejant. Ostres! I fins al punt de deixar el que estàs fent per oblidar-te de tot i escoltar-ho, és important. Vull començar per una havanera que molts ja l'haureu sentit. Es diu A cau d'orella. Aquesta la posaré en... està cantada pel grup Porvó, val? Aviam, vull que us centreu amb la lletra i amb la musicalitat de l'havanera, vale? Posem-la, A cau d'orella.

0: A veure, és deliciosa. Però ara per un moment, cosa que normalment sempre escoltem havaneres a l'estiu, m'he imaginat sentat amb un sofà, amb la llar de foc. Ui,
1: sí?
0: És a la llar de foc, la parella al costat i una copa de vi a la mà.
1: Ui, ui, ui.
2: Un pansa blanca.
0: És igual, és igual. O sigui, a veure,
1: sí, però està
0: jo normalment bec vi blanc.
2: Bé, pues, el que tu t'has imaginat és com em vaig sentir jo assentat al sofà quan la vaig escoltar.
1: Perquè és una manera molt tranquil·lita.
2: Exacte. És una manera que ni és estrident.
0: És de les bones. No, aquí no treus el mocador blanc.
1: Bueno, però lo del mocador tiene su gracia.
2: I et quedes sentat, només sentat escoltant-la i dius, voilà. Quina...
1: Entiendo.
0: Quina poesia que té la lletra.
1: Sí,
2: I et baixa una miqueta el...
0: L'estrès?
2: Bueno, l'estrès, el neguit de cada dia. És a dir, aquell estat de nerviosisme que estàs cada dia constantment, això n'escoltes dos de seguides i t'asseguro jo...
1: Que te duermes.
2: O et dorms. Vull dir que entres en un estat totalment...
1: Catatònic.
0: No, crec que et dormis.
1: No, però és molt relaxat.
0: Escoltes, sí. Però et quedes relaxat.
2: Et quedes relaxat.
1: Sí. Esto para los psiquiatras les va muy bien. Hay que enviarse.
2: Sí, llàstima que això no en ple... Aviam, hi ha teràpies.
1: Habaneres, no?
2: Però hi ha teràpies de música, sí. Exacte, que ajuden a la gent a baixar...
0: Però no entra pel seguro, eh?
2: Ah, no, aquesta és una...
1: Mira, jo me l'he apuntat i quan estic enfadada con la vida me voy a poner la habanera.
2: Ara, la següent que us he portat...
0: Que és molt sovint que està enfadada amb la vida, eh?
2: La següent habanera que us he portat, sí. També és molt coneguda. És també parla d'un desamor i d'una història d'amor, però encabeix el tema del turisme. Quan a la Costa Brava van començar a vindre els turistes, va haver-hi una sèrie de com us ho diria jo, de
0: les,
2: gent...
0: Les turistes.
2: O les turistes, evidentment.
1: Ai, és verdad.
2: Va haver-hi una sèrie de canvis de comportament, diguéssim, en què podia més el poder econòmic dels turistes que venien que no pas el que es feia a la Costa Brava en aquell moment. ¿Vale?
0: Que era pescadors,
2: era pescadors.
0: I para de comptar.
2: I para de comptar, vale? Llavors, aquesta manera t'explica un pescador que tenia tota una sèrie de propietats, una barca, una cala, i ho va perdre tot per l'amor d'un... Un amor que va vindre del nord.
0: La sueca.
2: Ho has dit tu, eh? No ho he dit jo, eh? Però ho he deixat anar perquè qui deia la paraula... La habanera es diu La balada d'en Lucas.
0: Sí.
2: Està cantada pel grup L'Empordanet. I també veureu que és una balada. És a dir, ens belluguem dintre...
0: Estem dintre del que hem començat.
2: Exacte. Posem-la. La balada d'en Lucas.

0: Pensa dia i nit, però no diu amb què hi pensa.
1: Com diria altra gent, que le quiten lo bailado. No? Però fixeu-vos el detall, o sigui, t'està parlant quan vingueren gent estranya, gent del nord, i gent que jugava amb l'amor, que nosaltres aquí no sabíem el que era.
0: Sí que sabíem el que era, bueno, però...
1: Si més no, n'era obert.
0: Però sempre, totes les civilitzacions s'han perdut per lo nou que els hi ha arribat.
1: Va, pues, la Costa Brava, la part de la Costa Brava, quan es va, aviam, això ho posaré entre cometes, prostituir el turisme, que, aviam, no tenia una altra sortida que aquesta. Ens entenem, no? Perquè, aviam...
0: No, això de que no tenia altra sortida, sí, no. Perquè era la sortida fàcil.
1: Bueno, era la sortida del moment, era la sortida del moment. Les polítiques del moment ens portaven a això, estem parlant dels anys 60, dels anys 70, ens portaven a tot això.
0: Els anys 60 van ser brutals perquè era la manera d'entrar a divises, no? Ah, deien, llavors en deien entrar a divises.
1: I clar, es va fer aquesta manera justament perquè molta gent amb propietats o amb barques de propietat ho van perdre tot per culpa d'un amor esporàdic d'estiu o alguna cosa d'aquestes, perquè nosaltres pensàvem que lo de l'amor anava en sèrio, no era una broma.
0: I no eren unes vacances
1: pagades.
0: Al loco.
1: Exacte. Però, bàsicament, la balada d'en Lucas no deixa de reflectar-nos la història de la Costa Brava. Vull dir, és així. Jo encara recordo, això va ser... Posem els anys 90, entre els... Sí, els anys 90. Encara existien cales entre Palafrugell i Tamariu. Per exemple, recordo una d'elles, que era la Musclera, que tu tenies que deixar el cotxe dalt a la carretera i tenies mitja hora caminant fins a baix a la cala. Aquestes cales, o anaves en barca, o la gent no hi anava. I la gent que volia anar a banyar-se i estar sols i tranquils, ensenyant que fotre una caminata de mitja hora de baixada i després tres quarts d'hora de pujada per banyar-te amb una cala estant sol. ¿Vale? Però aquestes cales ara avui en dia o estan en urbanitzacions o estan plenes de barques o s'ha fet un accés directe fins a la cala.
0: O són privades.
1: Alguna és privada.
2: No puede ser.
1: Però
2: no.
1: Són
0: no puede
1: cales...
0: ser, però ho és.
1: Per exemple, us posaré un exemple. Jo aquest estiu he estat a Satuna. Satuna, jo la recordo, una cala que s'arribava amb... Tu amb el cotxe arribaves a baix, donaves la volta i tornaves a entrar si no trobaves lloc per aparcar. Ara, avui en dia, aquest estiu, he tingut que deixar el cotxe a dalt a l'urbanització o, si no, en el pàrquing de pagament que hi ha d'entrada. Però, clar, Satuna és tan petita que al pàrquing de pagament hi caben 20 cotxes. La resta tenen que anar a aparcar...
2: A la Quincagua, sí.
1: Exacte, a dalt de tot. Cau.
0: Pues haver anat amb una barca.
1: D'acord, però tu anaves a Satuna als anys 90 i tot el que és la primera línia de la cala eren les casetes dels pescadors, on guardaven les estris, on guardaven la barca, les xarxes, tot això. Ara tots són restaurants.
2: Ja, bueno, en totes les cales.
1: Restaurants amb les seves terrasses.
2: El que passa que hay que se lo...
0: Negoci.
1: No ho vull tirar per terra. L'únic que vull deixar clar és que totes aquestes localitats han, per culpa del progrés, per culpa de tot això, han perdut aquest encant...
0: Per culpa del progrés, no.
1: Sí, perquè...
0: Per culpa de l'especulació.
1: De l'especulació i del progrés, perquè...
0: El progrés és una altra cosa.
1: Sí, però els pescadors, per exemple, d'aquestes cales o d'aquestes platges han tingut que deixar de pescar perquè no es podien guanyar la vida pescant.
2: No.
1: Això vol dir que s'han tingut que dedicar a altres coses perquè no els hi donava per fer això. S'han tingut que vendre aquestes casetes, s'han tingut que vendre aquests llocs on s'ha especulat per fer terrasses i per fer bars i per fer restaurants, perquè és que és l'únic que donava.
2: Bueno, però tota la costa...
0: Senyor Parera.
1: Sí, continuem.
0: Continuem.
1: Com que estem amb aquesta melancolia, estem amb aquest d'això...
0: No, si avui estem que ens posem a plorar d'aquí un rato, eh?
1: D'aquí un rato. Encara n'he portat un altre que encara dius, uala, anirem a pitjor. Pues sí, anirem a pitjor.
2: Madre mía.
1: Ara us porto una habanera que parla de records, d'esperança, parla d'amor, evidentment, però tot barrejat. És a dir, t'està dient que tu pots tindre un amor, te'l pots perdre, però no ho has perdut tot. Val? És a dir, a vegades quan pensem, no hem perdut un amor i s'acaba la vida. No, no, la vida continua.
0: És millor haver perdut un amor i haver estimat que no l'haver estimat mai.
1: Hòstia, molt bé, Jordi.
2: Ai, que poètic, ai, que poètic.
1: Mare de Déu, senyor. Bueno, us he portat una manera que es diu Temps perdut.
0: Vinga.
1: Està cantada pel grup Arjau. Posem-la.

0: són havaneres de que no es can... o sigui, alguna s'ha cantat en alguna cantada, i... però no són de...
1: No es canten les habitualment.
2: Les tradicionals, vaja.
1: Ah, no es canten habitualment. Només hi ha alguns que els tenen al repertori.
0: Que estan al repertori.
1: Clar, imagineu una cosa, imagineu una cantada d'havaneres que la gent va de hi-hi-ha-ha, en pots posar una.
0: En pots posar una.
2: ¿Sabes cuándo la pueden poner? Para que la gente se vaya, para que no digan, no, otra, otra, si vamos a ponerles esta.
1: No, i a més diuen una altra, una altra.
0: Ara continuant, ara us posaré l'última. Per mi és una de les habaneres, segur que no l'heu escoltat gaire, aquí en el programa és la primera vegada que la porto, és, com t'ho diria jo, l'ànima de totes les habaneres. Cuidado, eh? És una manera que et parla dels avis, de, com t'ho diria jo, el que han donat per tu, el que han fet ells, i el que nosaltres els hi valorem i els hi recordem. Tot això amb una manera.
1: Val?
0: La manera es diu l'avi Melio.
1: No l'he escoltada mai.
0: Però no, és la primera vegada que la porto.
2: Oh, jo,
1: però vull dir, amb cantades
0: no,
1: tampoc.
0: No, perquè no és una manera, és el que estàvem dient, no és una manera per cantar-la amb una cantada. És una manera per cantar-la...
1: Amb un concert.
0: Amb un concert.
2: Vostè sempre encuentra coses rares, eh?
0: No, rares no, són coses que justament quan vaig preparar aquest programa vaig disfrutar molt. Bueno, aquesta manera, com ho repeteixo, per mi... i està escrit d'aquesta manera, l'ànima de totes les habaneres. Val? Posem, l'avi Melio està cantada pel grup Arjau, també, eh?
1: Arjau.
0: Posem-la.
3: A la platja del Portbou

0: Pues avui, avui el programa ha sigut dedicat a la nostàlgia d'aquestes habaneres que no són molt, molt cantades, però que
1: no,
0: sí que...
1: Hem après, hem conegut habaneres que no, habitualment no les escoltem en les cantades d'estiu.
2: Esto es una primícia.
0: No patiu que jo us prepararé una llista perquè la pugueu escoltar a casa vostra.
2: Vas alegre, no?
0: Bueno, però també hi ha moments de recolliment, no? Que sempre van bé aquests moments.
2: Me queda poco de vida, yo tengo que aprovechar al máximo. Qué bueno.
1: Molt bé,
0: pues
1: doncs,
0: molt bé.
1: Carles Pereira, moltes gràcies.
0: Fins a la pròxima.
1: Fins la propera. Adéu.
0: Adéu-siau.
1: Nois, fins aquí, nosaltres marxem. L'equip avui ha estat format per Lluís Blanc, els controls de so i muntatge musical, Marga Silvestre, la producció, Josep Chaubet, Xavier...
3: Viu la ràdio. La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Esteu escoltant Temps de Jazz
1: a Ràdio Argentona
0: amb l'Abel Rogés.
2: Hola, bona tarda. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició del Temps de Jazz, l'espai que s'ocupa de la música de jazz aquí a Ràdio Argentona cada dimecres entre les 8 i les 9 del vespre. I avui donem el tret de sortida del Temps de Jazz amb un tema extret de l'últim disc de la saxofonista Irene Reich, una de les saxofonistes més destacades i interessants del panorama jazzístic actual, tant aquí a Catalunya com a nivell europeu. Un tema en el qual toca amb quartet, al costat de Xavi Torres al piano, Pau Sala al contrabaix i Andreu Pitarch a la bateria.

I no deixem l'escena jazzística catalana perquè després d'escoltar el saxo líric i tan bonic d'Irene Reig, ara us proposo d'escoltar un trio amb un saxo molt més enèrgic, amb molta trempera, que és el saxo baríton de Pere Miró, acompanyat de Xavi Castillo al contrabaix i Joan Casares a la bateria, amb un enregistrament d'any 2023.

I encara més jazz català aquí al Temps de Jazz de Ràdio Argentona. Ara escoltarem el gran Lluís Vidal, pianista, director, arranjador, compositor, un dels grans noms del jazz català, en companyia de l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, en un tema d'homenatge a Duke Ellington.

Com sona i que bé que toquen a la Big Band Jazz Maresme. Els hem gaudit amb una col·laboració superespecial en companyia del grandíssim trompetista italià Fabrizio Bosso. I continuem el temps de jazz ara amb Fabrizio Bosso, precisament amb un tema del seu últim disc presentat aquest mateix any 2026.

Si t'agrada el jazz i no saps on escoltar-lo, no busquis més. A Ràdio Argentona hi trobaràs el programa Temps de Jazz. Les seleccions de jazz més interessants i més atractives, preparades i presentades per l'Abel Rogés. Temps de Jazz a Ràdio Argentona.

Molt de ritme, molt de swing i una veu fantàstica, espectacular, la de Catherine Russell, que dona pas ara al temps de jazz, el saxo baríton de Jerry Mulligan amb el seu sextet, jazz de Petey Minnie.

El tema Exactly Like You, que ens ha portat el trio del contrabaixista Ray Brown, en companyia del pianista Gene Harris i el bateria Jerry King, amb una gravació de l'any 1984. I d'aquest trio nord-americà, ara passarem a escoltar un trio que ens arriba des de França amb tres grans noms: Aldo Romano a la bateria, Emmanuel Bex a l'orgue i Philippe Catherine a la guitarra. Ens ofereixen el tema titulat La Belle Vie pour Maurice.

0: Això és Temps de Jazz, el programa de jazz de Ràdio Argentona.
1: I entrarem ja als últims minuts del Temps de Jazz d'avui amb un duet poc usual, perquè es tracta de saxofon i bateria, però molt interessant i molt productiu. Són Steve Wilson amb els saxos i Lewis Nash a la bateria, oferint-nos una versió molt curiosa, molt interessant, de tot un clàssic titulat Jitterbug Waltz.

0: I amb aquest duet de saxo i bateria, amb Steve Wilson i Lewis Nash, posem el punt i final al temps de jazz d'avui. Espero que aquesta selecció jazzística hagi estat del vostre gust i espero que la setmana que ve torneu a ser aquí, fent-nos companyia a la sintonia de Ràdio Argentona amb una nova emissió del temps de jazz. Que passeu molt bona setmana, bones gràcies i a reveure.
1: Si t'agrada el jazz i no saps on escoltar-lo, no busquis més. A Ràdio Argentona hi trobaràs el programa Temps de Jazz, les seleccions de jazz més interessants i més atractives, preparades i presentades per l'Abel Rogés. Temps de Jazz, a Ràdio Argentona.
2: Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

Ràdio Argentona, sempre bategant per tu. 104.6 FM.

encara que sembli estrany submergir-nos en aquests dos gots de vi. I a la vora del mar trobar l'acord que ens doni un nou sentit.

definir on ens portarà el destí, però les ganes de seguir fa que encara hi siguem aquí. Encara que sembli estrany, sento que la pressa ha perdut sentit.

vam conèixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia, que crec en

més junts. Escoltar la classe per tenir els apunts, i que me'ls demanis i si som a punts. I la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Bona nit, són les 11. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergència s'ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat. La setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. Els castellers de Vilafranca guanyant el concurs de castells a la Tàrraco Arena han descarregat el 9 de 9 amb polra per primer cop a la història. La policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín a Ceuta, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants de cop. Pedro Sánchez esgota el cap de setmana de reflexió sobre un possible avançament electoral. El seu entorn, amb qui ha mantingut contactes, l'anima a posar les urnes en el context del cas Mari Carmen. Detinguts dos homes de 18 i 43 anys per la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar dissabte en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. Emoció aquesta nit en el recompte de les eleccions al Brasil. El president Lula da Silva, que lidera una coalició d'ampli espectre polític, es disputa el lideratge del país amb Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident populista que va ser condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos candidats supera el 50%, caldrà una segona volta el 25 d'octubre.
1: Esports.
2: El Barça goleja 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A la Lliga CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. A motociclisme, victòria de Marc Márquez del Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre amb un tornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
4: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge se n'ha anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Aquest dilluns es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, quan la riera l'ha arrossegat aigües avall. Els forts aiguats han deixat també una víctima mortal a la comarca, un home de 75 anys, a qui li ha caigut el mur d'un càmping a sobre. Anem a Pineda de Mar, Marta Vallès.
1: Amb la llum del dia reprendrà aquest dilluns la recerca de la persona que ha caigut a la riera de Pineda de Mar, on s'hauria apropat per veure l'efecte dels aiguats. Segons alguns testimonis, s'hauria volgut fer una fotografia quan ha relliscat i l'aigua l'ha arrossegat. Els bombers han pentinat la riera de dalt a baix durant tot el dia, mentre un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil s'han concentrat en la zona de la platja, on hauria pogut anar a parar el cos, però no s'ha trobat res. A Tordera, un home ha mort al caravaning internacional Costa Brava quan un mur que ha cedit li ha caigut al damunt. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
5: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer la RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: A tota la comarca els aiguats han fet destrosses molt importants. La carretera Nacional 2 s'ha hagut de tallar en diferents punts entre Montgat i Malgrat de Mar. Vehicles arrossegats per l'aigua fins a la platja, cases i aparcaments inundats, arbres que han caigut enmig de les vies. A Sant Cebrià de Vallalta hi ha urbanitzacions on hi ha una quarantena de cases aïllades. L'aigua ha engolit directament els carrers.
0: I a les comarques de Girona, l'episodi de pluja s'ha tancat amb diverses inundacions, sobretot en baixos, garatges i també soterranis de municipis com Blanes, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. Ara veïns i serveis d'emergència treballen per recuperar la normalitat. Berta Artigas Fontàs.
6: Les precipitacions han fet augmentar el cabal dels rius i alguns han desbordat, com el Daró i el Ridaura, que al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha inundat diverses cases de la urbanització Golf Costa Brava, com la d'Antoni Moreno.
7: Tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però... I com mai.
6: Durant tota la tarda els bombers han fet serveis per a aquesta zona per ajudar a retirar l'aigua acumulada. Els mateixos veïns també s'han organitzat. A Platja d'Aro, per exemple, residents d'un mateix bloc han instal·lat una bomba per evacuar l'aigua que havia inundat els baixos i bona part del jardí. La Marta Martínez és una veïna del bloc.
8: Altres anys ens havia passat una miqueta la inundació d'aquí a l'entrada mateix, que això ja sovint que passi, però que surti d'allà molt poques vegades. I realment això, jo és el primer cop que ho veig, amb 15 anys, la meva parella viu aquí i tampoc havia vist que el mur es trenqués d'aquesta manera.
6: Durant la tarda el temps ha millorat i en alguns municipis fins i tot ha sortit el sol.
0: El temporal deixa afectacions importants a la mobilitat. Pel que fa a la xarxa ferroviària, encara hi ha incidències a la majoria de línies de Rodalies. Els trens de les línies R1, R2 Nord, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 i RT2 no circulen. I segons ha informat Rodalies, el servei no es restablirà fins que finalitzin les comprovacions de la infraestructura. Les línies on sí que s'ha pogut restablir el servei són l'R2 Sud, l'R15 i l'R16 i l'R4, el tram sud entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. També s'ha reprès la circulació dels trens de l'alta velocitat i llarga distància, amb sortida des de Barcelona, que han estat aturats tot el diumenge al matí. Tot i això, encara hi ha alguna cancel·lació i els combois circulen amb retard. Per el que fa als trens de ferrocarrils de la Generalitat, circulen segons els horaris habituals. Al metro de Barcelona només queden afectacions alguns trams de l'L9 Nord i també l'L10 Nord. També continuen tallades almenys 5 carreteres de la xarxa viària a causa d'esllavissades o inundacions, com ara la G682 a Blanes i l'N2 a Mataró. I algunes carreteres que estan afectades pels aiguats però que no estan tallades. Les pluges també deixen polígons industrials, comerços inundats i empreses que encara no saben si podran reprendre l'activitat aquest dilluns. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Josep Ginesta, explica a 3Cat Info que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. Per Ginesta, ara la prioritat és garantir la seguretat dels treballadors que aquest dilluns tornen a la feina.
9: Serà molt important que les empreses que han tingut tancat el cap de setmana demà facin una primera inspecció de que les instal·lacions, que totes les instal·lacions de l'empresa reuneixen els requisits de prevenció de riscos, no? Perquè pot haver passat que aquestes pluges hagin afectat doncs, la seguretat d'alguna part de les instal·lacions, no? I aquesta és la part més important que demà totes les empreses han de tenir garantit a primera hora quan hagin d'iniciar l'activitat.
0: Ginesta també demana que les empreses puguin garantir els accessos als polígons industrials amb seguretat. Recorda que alguns danys materials poden ser costosos de reparar i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes. Com a mínim 9 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora del matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Garau de Liost de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. A banda, hi ha més d'una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
10: 3CAT

0: 635 punts, amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9, que es completa per primer cop en la història. També hem fet un intent de pilar de 9.
1: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
0: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
1: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
0: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
1: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
0: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
1: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els Castellers de Sants, els Capgrossos de Mataró i els Xiquets de Reus, ocupen la cinquena posició.
0: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
1: Bona actuació també dels Mossiganguers d'Igualada i els Castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
0: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels Mossiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels Castellers de Barcelona.
1: Descens han estat els Xiquets de Tarragona.
0: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
1: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els Castellers de la Vila de Gràcia.
0: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
1: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
0: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
1: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja, s'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tarraco Arena.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
3: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc. Fons de l'operatiu han explicat a l'agència EFE que moltes d'aquestes persones, la majoria joves, han optat per tornar al Marroc en saber que no podrien sol·licitar el dret d'asil. Tot plegat passat 10 dies abans que els reis Felip i Letícia visitin Ceuta els pròxims 13 i 14 d'octubre.
2: El temps.
3: Eloi Cordomí.
4: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que sobretot quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol amb unes temperatures que s'enfilaran. Màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus, en canvi la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada, justament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
2: 3CAT Info.
3: Compte enrere per saber si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades o intenta negociar noves mesures d'habitatge. Si el president espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, aquest dilluns hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial. Anem a Madrid, Dani Sainz-Beaja.
5: A 9:15, Sánchez inaugura el Congrés d'Empresa Familiar i després reunirà l'executiva socialista a la seu de Ferraz. Molts dirigents del seu partit creuen que cal aprofitar l'onada d'indignació per l'habitatge i convocar eleccions. El president espanyol els ha escoltat este cap de setmana, però també ha estat pendent de la força de les manifestacions i ha estudiat totes les opcions amb el seu nucli dur i experts

0: demoscòpia. La decisió només depèn d'ell, però si finalment no fa el pas, podria allargar la legislatura uns mesos més i negociar nous decrets d'habitatge, com li reclamen des de Junts o Podem. Per la seva banda, el PP pressiona perquè no s'ho pense més. Sentim Jone Belarra i Miguel Tellado.
1: Pensamos que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
2: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
0: Mentrestant, els partits que integren Suma volen estar preparats per a qualsevol escenari i han accelerat els preparatius de la nova coalició. Es dirà Front Ampli i el 17 d'octubre anunciaran el candidat o candidata. I ara lidera les travesses és la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: Passat el temporal, aquest dilluns els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya. A Barcelona s'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. També es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
4: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
3: Dissabte, desenes de milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats espanyoles per reclamar solucions al problema de l'habitatge i fer una crida a la vaga general. A Catalunya, la manifestació central havia de ser a l'Hospitalet, però es va cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. Des d'aquest dilluns, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
5: És molt innovador perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i a més tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
3: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions. L'objectiu del Departament de Salut és incrementar les taxes de vacunació, sobretot en infants de fins a 5 anys, perquè són vectors de transmissió de la grip i la gent més gran de 60 anys. Per això es tornarà a fer el que s'anomena vacunació oportunista, és a dir, que s'aprofiti una consulta al metge per proposar la vacunació i aquest any també es mantindrà l'administració de vacunes sense cita a partir del 16 de novembre.
6: 3CAT Info.
3: Obrim plana internacional, emoció en el recompte electoral dels comicis presidencials al Brasil amb els dos principals candidats frec a frec. El president Lula da Silva aspira a renovar per un quart mandat i el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, s'ha presentat als comicis amb un programa per al canvi, un gir que portaria la primera potència econòmica de Sud-amèrica cap a l'extrema dreta. Anem a São Paulo. Joan Biosca.
7: Aquestes eleccions aquí al Brasil han estat presidencials, però també regionals i locals, però especialment la gran importància està en saber definitivament què han triat els brasilers. Si continuar pel camí del centre-esquerra amb Luis Ignacio Lula da Silva liderant el Brasil per quarta vegada com a cap d'estat, o bé entren en la dimensió de l'extrema dreta regional sud-americana. I és que cal recordar que el Brasil i l'Uruguai són ara mateix els dos únics països progressistes aquí a la regió. Les enquestes han vaticinat una victòria de Lula da Silva a les urnes, superant per pocs vots a Flavio Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta, que és el fill de Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil condemnat per intent de cop d'estat i que està sota arrest domiciliari. I màxima expectació a la seu electoral aquí a São Paulo, de Lula da Silva, com també a Brasília, on el candidat ultraconservador Flavio Bolsonaro també espera els resultats. La clau d'aquestes eleccions presidencials, segons els experts i les enquestes, la poden tenir els votants indecisos, que serien entre un 3 i un 4% de tot l'electorat. 160 milions de brasilers han estat cridats a les urnes.
3: Segons el professor de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí Puig, Lula da Silva té menys possibilitats en una segona volta de les presidencials si part dels candidats que es presentaven a la primera volta acaben donant suport al seu rival ultraconservador, Flavio Bolsonaro. Martí Puig, investigador també del CIDOB, ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
6: És molt probable que aquesta bossa d'un 10% del vot es decanti fàcilment cap a Bolsonaro, mentre que la resta de candidats de l'esquerra tenen molt poca presència electoral. No arribaran a l'1%, estem parlant del Partit Comunista, d'un partit que es diu Causa Obrera. Per tant, veurem què succeeix amb els candidats menors, però fa pinta de que els menors solen ser més escurats cap a la dreta.
3: L'expert en política del Brasil creu que si Lula renova per un quart mandat com a president, tindrà dificultats per governar per un possible bloqueig parlamentari a les seves iniciatives. I tornem a casa nostra perquè els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Anem a Lleida, Alba Mor.
8: Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre 4:45 de la tarda d'aquest dissabte per la presència d'una persona inconscient en un descampat. Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets, on també hi van acudir dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home i van certificar la seva mort. Els detinguts són dos homes de 18 i 43 anys que s'haurien discutit amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
3: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça golejat al Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. I a la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
10: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues... golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón, a seguir igual.
9: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent en declaracions a TV3.
11: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
9: El Barça suma la sisena victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim el gironí David López valorar aquest empat.
12: Bueno, mala suerte. La verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo. Ha sido muy sólido, no ha concedido ninguna ocasión. El Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más. Pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
9: També a la segona divisió s'ha jugat el Sabadell 0, Andorra 0.
13: 3CAT Info.
9: I a la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 a camp de Grècia, amb el blaugrana Adeyemi descansant en aquest partit. Portugal ha guanyat 2-1 a Noruega, amb el també blaugrana João Cancelo marcant un gol i jugant 63 minuts. I també s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118-78. I també derrota del Lleida per 81-94 contra el Burgos.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: I en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
14: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
9: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen de Red Bull ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, i del Lewis Hamilton, de Ferrari. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
13: 3CAT Info.
9: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
13: 3CAT Info.
9: Parlem de les suspensions pel temporal. Un dels equips que s'ha vist perjudicat és el Prat, que ha vist suspès el seu partit contra el Sant Rafel de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda d'aquest diumenge. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable a l'anada. Sentim el seu director esportiu, Dani Hernández.
15: Amb ganes de saber quan serà la nova data del partit, a disposició de la Federació i de les autoritats total per trobar aquesta data i poder avançar en aquesta competició que tantes ganes té el club, tothom té moltes ganes i continuar fent història amb el Prat.
9: El Joventut Andorra de la Lliga ACB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaugrana finalment no ha viatjat a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament, en un principi, s'havia de jugar aquest diumenge a 1:15, però es va endarrerir unes hores, fins a 9:15 del vespre, pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaugrana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data per disputar aquest partit.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i la setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. També és notícia que els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 en polra per primer cop a la història. I a Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. A partir d'ara us explicarem que la crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. I us parlarem del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, que aixeca el taló de la 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps. I en esports, Alfons Gorina.
1: El Barça goleja per 7-0 el Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. En descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
2: Hem treballat amb 2.440 actuacions, el que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home que ha caigut un mur a sobre en un càmping, l'altre amb un tornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
3: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. A Granollers, de matinada la tempesta va inundar magatzems del soterrani de l'hospital i l'aigua també va entrar a urgències, però diumenge al migdia ja s'ha pogut reprendre l'activitat assistencial. En canvi, l'Hospital de Blanes, on els aiguats van inundar urgències, encara funciona a mig gas i el CAP de Malgrat obrirà dilluns el servei d'urgències, però anul·la l'activitat programada. També continuaran fent feina bombers, brigades i equips de neteja de molts municipis de Catalunya. El Vallès Oriental és un dels punts on més va ploure i encara hi ha carrers i carreteres negats. A Granollers, per exemple, l'esfondrament d'un talús a tocar de les vies del tren va provocar una tromba d'aigua i fang que va inundar diversos garatges, com ara el de la Cati i el de l'Òscar.
4: S'ha esfondrat el talús de la via del tren i, evidentment, deu haver vingut tones d'aigua amb fang i les cinc primeres cases d'aquí, d'aquest carrer, hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat.
5: Y pues todo lo que teníamos aquí adentro del garaje, pues nada, perdido. Este coche ya no responde, está muerto. Y todo lo que teníamos aquí entre muebles, recuerdos y cosas materiales, se fue a la basura. Entonces, bueno, será limpieza, borrón y cuenta nueva.
0: A la Roca del Vallès, el desbordament del riu Mugent va arrasar un parc infantil. El Lluís, un veí de la zona que hi passeja cada dia, assegura que no havia vist mai res així.
6: L'any que ha passat, doncs aquí passava 4 metres d'alçada, almenys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
0: L'aigua també va fer estralls a Montornès i a Canovelles, on han caigut murs i cobertes, tal com explicaven a l'ACN la Teresa i l'Àlex.
7: Ens hem espantat molt perquè només hem vist tot aquí ple d'aigua i anaven caient parets, i anaven caient parets mitgeres.
8: Con el agua aquí, más arriba de la cintura, pude sacar a mi madre y comencé a sacar a la gente, vamos, salgamos, salgamos, flotando todo. Fue horrible. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo viví en carne propia.
0: I al Maresme, més d'una trentena de cotxes i 3 autobusos han quedat atrapats per l'aigua en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. A Pineda de Mar, la tempesta ha deixat molts baixos inundats a tocar de la Riera. I a Palafolls, l'alcalde, Francesc Alemany, ha donat per perdut el material de la biblioteca Enric Miralles, on ha entrat 1,5 metres d'aigua.
9: Això serà un tema de mesos, perquè ha entrat més de 1,5 metres d'aigua i tota la instal·lació està afectada i perduda, tant a nivell de llibres com del material, com d'ordinadors, com de mobiliari, tot.
0: També hi ha hagut inundacions de baixos i garatges a Tordera i en alguns punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva. A Catalunya Ràdio i a 3Cat Info hem seguit l'evolució del temporal des que va començar dissabte a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pujada de la temperatura del mar es pot repetir cada vegada més. De fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ho ha dit ben clar.
10: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I així ho hem constatat des de Catalunya Ràdio, des del programa El Suplement, ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cabrils o Mataró.
3: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions que han arribat doncs, al metre.
11: Molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una trentena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
12: Bàsicament el que ens està preocupant són les possibles crescudes del
13: bassot. Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
0: I els experts diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en Medi Ambient i enginyer forestal, expert en inundacions, proposa diverses solucions.
14: S'està treballant molt en basses de laminació, on estarien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers.
0: Oriol Bassa també destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
15: 3Cat Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Ho ha seguit en Josep Almirall amb en David Prats.
16: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la colla jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
17: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
16: Gran actuació de la colla vella dels Xiquets de Valls que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
17: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
16: La colla jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
17: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
16: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la colla jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
17: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
16: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els Xiquets de Reus, ocupen la cinquena posició.
17: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
16: Bona actuació també dels mossiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
17: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels mossiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
16: Descens han estat els Xiquets de Tarragona.
17: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
16: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
17: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
16: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
17: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri Cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
16: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja, s'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
0: Més coses. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
18: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Saif.
19: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
18: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
0: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i això, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. La decisió presa avui pels membres de l'OPEP arriba 2 dies després que els països del G7 acordessin alliberar 100 milions de barrils de cru i de dièsel de les seves reserves estratègiques al llarg dels pròxims 4 mesos per tal de frenar l'encariment dels carburants. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar la setmana passada amb més de 102 dòlars, cosa que ha disparat el preu de la benzina i del dièsel. A Ucraïna, visita sorpresa aquest diumenge a Kiev del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat un paquet d'ajuda financera a Ucraïna per valor de 1.300 milions d'euros, entre altres qüestions per reparar la infraestructura energètica malmesa pels atacs russos. Merz ha arribat a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa que han signat amb el president Volodymyr Zelensky una quinzena d'acords i convenis per la compra de material militar. Entre els subministraments que rebrà Ucraïna hi ha milers de míssils interceptors Iris-T, un sistema de defensa antiaèria que Zelensky reclamava des de feia mesos. Segons ha explicat el president ucraïnès, el conjunt dels acords signats amb el govern i el sector de defensa alemany estan valorats en uns 8.500 milions d'euros. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia ha atacat un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ha aprofitat per exigir el final de la guerra.
20: Heute Morgen an einem friedlichen Sonntag Luftalarm in Kiev.
21: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat aquí. I només puc tornar a repetir des d'aquí. Senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra. Però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
0: Dos dels vuit ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos en els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
15: El temps.
0: Eloi Cordomí.
22: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que sobretot quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol amb unes temperatures que s'enfilaran. Màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus, en canvi la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya de les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada o l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Like you could fall and no one would hear.
0: El temporada alt del Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el taló de la seva 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Anem cap allà amb Marta Vives.
24: El Teatre Municipal de Girona aculli l'estrena de l'obra i amb ella l'inici del temporada alta. Això, malgrat que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. La màgia s'ha fet a cobert amb aquesta obra que conjuga dos dels grans artistes internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sharkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe, com ens ha definit el públic de l'estrena.
25: Molt impressionant, en realitat molt sorprenent, no? Cada actor teníem i després amb la música al directe que li dona aquest component també molt més emocionant.
26: Ja està bé, mai n'havia vist cap com aquesta, però m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció.
27: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes, han de quedar agotats perquè no para, no para.
28: Jo he entès que estaven, bueno, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no? Que fem moltes coses, diem moltes coses, però al final no fem el que diem.
24: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic amb el pas dels anys i mirall de la pròpia biografia. Un joc escènic estrany, poètic i expressiu que ens permet evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer de dos artistes europeus que reivindiquen l'art i l'ofici en la maduresa.
0: El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral Shalom i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat positivament el festival, tot i els forts aiguats.
29: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar, però hem anat salvant tots els concerts, els han pogut fer tots, tots han molt bona acollida del públic, molta assistència, Els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival, per tant estem contents.
0: El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. Durant el festival, els assistents han pogut sentir cançons d'autor, música coral, repertori clàssic i jazz contemporani, entre altres estils musicals.
15: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'aeroport d'Alguaire ha celebrat aquest cap de setmana la 12a edició de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica de referència a Catalunya. Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat una jornada acadèmica per a alumnes d'institut que puguin estar interessats en sortides professionals del sector, un sector en què actualment hi ha molta demanda de treballadors. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Per la Lleida Air Challenge hi han passat prop de 300 alumnes de quart d'ESO i batxillerat de 5 instituts de les comarques de Lleida que han pogut conèixer les diferents sortides professionals del sector aeronàutic. Els joves han pogut veure de prop l'oferta laboral de pilots o de personal especialitzat en l'aeronàutica i certament alguns s'hi han mostrat molt interessats.
2: Ara que m'han ensenyat diferents mòduls, diferents cursos que ofereixen per aquí a Catalunya, la veritat que no ho descarto, sobretot quan m'han dit que pots volar amb cursos amb un instructor i que et deixi provar per veure si realment aquesta és la teva passió. Pot ser-ho, però sí.
3: I m'agrada tot lo que suposa pilotar avions, perquè penso que és una feina molt interessant, molt pràctica, i bueno, és difícil.
4: El que més m'ha interessat ha sigut aquest treball, el treball d'assafat, ja que m'ha cridat molt l'atenció i ja que sembla molt interessant.
1: Els professors i tutors que els han acompanyat valoren positivament la visita a la fira perquè diuen que aquest sector pot esdevenir en un futur pròxim una de les especialitzacions de formació dels seus alumnes. Lourdes Flotats, de l'Institut Castell dels Templers de Lleida.
5: Està bé conèixer totes les coses que hi ha al nostre abast i sobretot si són tan properes. Hem sabut que fa un any que funciona l'escola de pilots, doncs a la millor dels nostres alumnes surt algun pilot d'avió o algun auxiliar de vol o alguna hostessa. La veritat és que val la pena de saber totes les possibilitats que tenen i la manera de formar-se per acabar sent uns bons professionals.
1: Entre els expositors hem trobat una escola de vol de València. Miguel Ángel Esteve, un dels responsables de l'empresa, afirma que des de la pandèmia hi ha molta demanda de professionals en el sector.
6: Hay interés sobre todo por cómo está el mercado ahora. Después de la pandemia hay una necesidad muy grande en el mercado aeronáutico, sobre todo de tripulantes de cabina y pilotos. Y lo que hacemos es formar a los pilotos desde el principio, desde cero, lo que se denomina formación integrada.
1: Una Lleida Air Challenge molt pendent del temps, de la pluja, que l'any passat va rebre uns 9.000 visitants i que ofereix tot tipus d'activitats relacionades amb l'aeronàutica amb un centenar d'estants.

0: Oques Grasses s'ha acomiadat aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Tito Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
1: 4 estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
0: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F, jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. A la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
4: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
3: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent a TV3.
5: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
3: El Barça suma la 6ª victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació.
2: 3Cat Info.
3: A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, valorar aquest empat.
6: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
3: I també a la segona divisió, Sabadell 0, Andorra 0. Ara sentim a l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
7: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, bé, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
3: A la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 al camp de Grècia, el blaurana Adeyemi ha descansat en aquest partit. I el Portugal 2, Noruega 1, ha estat titular João Cancelo del Barça, que ha marcat un gol i ha jugat 63 minuts. També s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la Lliga CB, diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia 118-78 i també derrota de Lleida a casa per 81-94 contra el Burgos. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
8: Mi objetivo era liderarlo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
3: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de Lewis Hamilton. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
2: Trescat Info.
3: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem de les suspensions del temporal. Un dels partits que s'ha suspès és el Prat Sant Rafael de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc, donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable del partit d'anada. El Joventut Andorra de la Lliga CB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. I el temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya per al partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament en un principi s'havia de jugar aquest diumenge a 14:15, però es van endarrerir unes hores fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data.
2: Trescat Info.

0: Són les 12.
1: Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat. La setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. Els castellers de Vilafranca guanyant el concurs de castells a la Tàrraco Arena han descarregat el 9 de 9 en polra per primer cop a la història. La policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín a Ceuta, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per retornar al Marroc. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants de cop. Pedro Sánchez esgota el cap de setmana de reflexió sobre un possible avançament electoral. El seu entorn, amb qui ha mantingut contactes, l'anima a posar les urnes en el context del cas Mari Carmen. Detinguts 2 homes de 18 i 43 anys per la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar dissabte en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. Emoció aquesta nit en el recompte de les eleccions al Brasil. El president Lula da Silva, que lidera una coalició d'ampli espectre polític, es disputa el lideratge del país amb Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident populista que va ser condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos candidats supera el 50%, caldrà una segona volta el 25 d'octubre.
0: Esports.
2: El Barça goleja 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. En descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A la Lliga CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. A motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars de diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Hem treballat amb 2.440 actuacions, el que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
1: A una de les víctimes mortals l'han robat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que 2 testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
4: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant,
1: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge se n'ha anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Aquest dilluns es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, quan la riera l'ha arrossegat aigües avall. Els forts aiguats han deixat també una víctima mortal a la comarca, un home de 75 anys, a qui li ha caigut el mur d'un càmping a sobre. Anem a Pineda de Mar, Marta Vallès.
0: Amb la llum del dia reprendrà aquest dilluns la recerca de la persona que ha caigut a la riera de Pineda de Mar, on s'hauria apropat per veure l'efecte dels aiguats. Segons alguns testimonis, s'hauria volgut fer una fotografia quan ha relliscat i l'aigua l'ha arrossegat. Els bombers han pentinat la riera de dalt a baix durant tot el dia, mentre un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil, s'han concentrat en la zona de la platja, on hauria pogut anar a parar el cos, però no s'ha trobat res. A Tordera, un home ha mort al caravaning internacional Costa Brava quan un mur que ha cedit li ha caigut al damunt. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
5: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local ja han activat els serveis d'emergències. S'ha intentat fer la RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
0: A tota la comarca els aiguats han fet destrosses molt importants. La carretera Nacional 2 s'ha hagut de tallar en diferents punts entre Montgat i Malgrat de Mar. Vehicles arrossegats per l'aigua fins a la platja, cases i aparcaments inundats, arbres que han caigut enmig de les vies. A Sant Cebrià de Vallalta hi ha urbanitzacions on hi ha una quarantena de cases aïllades. L'aigua ha engolit directament als carrers.
1: I a les comarques de Girona, l'episodi de pluja s'ha tancat amb diverses inundacions, sobretot en baixos, garatges i també soterranis de municipis com Blanes, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. Ara veïns i serveis d'emergència treballen per recuperar la normalitat. Berta Artigas Fontàs.
6: Les precipitacions han fet augmentar el cabal dels rius i alguns han desbordat, com el Daró i el Ridaura, que al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha inundat diverses cases de la urbanització Golf Costa Brava, com la d'Antoni Moreno.
7: Tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però i com mai.
6: Durant tota la tarda els bombers han fet serveis per aquesta zona per ajudar a retirar l'aigua acumulada. Els mateixos veïns també s'han organitzat. A Platja d'Aro, per exemple, residents d'un mateix bloc han instal·lat una bomba per evacuar l'aigua que havia inundat els baixos i bona part del jardí. La Marta Martínez és una veïna del bloc.
8: Altres anys ens havia passat una miqueta la inundació d'aquí a l'entrada mateix, que això ja és sovint que passi, però que surti d'allà molt poques vegades. I realment això, jo és el primer cop que ho veig, amb 15 anys, la meva parella viu aquí i tampoc ho havia vist, que el mur es trenqués d'aquesta manera.
6: Durant la tarda el temps ha millorat i en alguns municipis fins i tot ha sortit el sol.
1: El temporal deixa afectacions importants a la mobilitat. Pel que fa a la xarxa ferroviària, encara hi ha incidències a la majoria de línies de Rodalies. Els trens de les línies R1, R2 Nord, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 i RT2 no circulen. I segons ha informat Rodalies, el servei no es restablirà fins que finalitzin les comprovacions de la infraestructura. Les línies on sí que s'ha pogut restablir el servei són l'R2 Sud, l'R15 i l'R16 i l'R4. El tram sud entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. També s'ha reprès la circulació dels trens de l'alta velocitat i llarga distància, amb sortida des de Barcelona, que han estat aturats tot el diumenge al matí. Tot i això, encara hi ha alguna cancel·lació i els combois circulen amb retard. Pel que fa als trens de ferrocarrils de la Generalitat, circulen segons els horaris habituals. Al metro de Barcelona només queden afectacions alguns trams de l'L9 Nord i també l'L10 Nord. També continuen tallades almenys 5 carreteres de la xarxa viària a causa d'esllavissades o inundacions, com ara la J682 a Blanes i l'N2 a Mataró. I algunes carreteres que estan afectades pels aiguats però que no estan tallades. Les pluges també deixen polígons industrials, comerços inundats i empreses que encara no saben si podran reprendre l'activitat aquest dilluns. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Josep Ginesta, explica a 3Cat Info que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. Per Ginesta, ara la prioritat és garantir la seguretat dels treballadors que aquest dilluns tornen a la feina.
9: Serà molt important que les empreses que han tingut tancat el cap de setmana també facin una primera inspecció de que les instal·lacions, que totes les instal·lacions de l'empresa reuneixen els requisits de prevenció de riscos, no? Perquè pot haver passat que aquestes pluges hagin afectat doncs, la seguretat d'alguna part de les instal·lacions. No? I aquesta és la part més important que demà totes les empreses han de tenir garantit a primera hora quan hagin d'iniciar l'activitat.
1: Ginesta també demana que les empreses puguin garantir els accessos als polígons industrials amb seguretat. Recorda que alguns danys materials poden ser costosos de reparar i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes. Com a mínim 9 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora del matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Garau de Liost de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. A banda, hi ha més d'una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
10: 3CAT Info.
1: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb polra per primer cop a la història. Anem cap allà amb en Josep Almirall.
11: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
12: Han sumat 14.635 punts. 35 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9.

0: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda. De sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
1: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els Castellers de Sants, els Capgrossos de Mataró i els Xiquets de Reus. Ocupen la cinquena posició.
0: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
1: Bona actuació també dels moixiganguers a Igualada i els Castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
0: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels moixiganguers, i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels Castellers de Barcelona.
1: Descens han estat els Xiquets de Tarragona.
0: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9 han acabat amb el 7 de 8 carregat.
1: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els Castellers de la Vila de Gràcia.
0: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
1: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
0: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
1: Aquesta trentena edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tarraco Arena.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc. Fons de l'operatiu han explicat a l'agència EFE que moltes d'aquestes persones, la majoria joves, han optat per tornar al Marroc en saber que no podrien sol·licitar el dret d'asil. Tot plegat passa 10 dies abans que els reis Felip i Letícia visitin Ceuta els pròxims 13 i 14 d'octubre.
2: El temps.
3: Eloi Cordomí.
4: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que sobretot quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol amb unes temperatures que s'enfilaran. Màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona. Sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada justament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
2: 3CAT Info.
3: Compte enrere per saber si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades o intenta negociar noves mesures d'habitatge. Si el president espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, aquest dilluns hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: A 9:15, Sánchez inaugura el Congrés d'Empresa Familiar i després reunirà l'executiva socialista a la seu de Ferraz. Molts dirigents del seu partit creuen que cal aprofitar l'onada d'indignació per l'habitatge i convocar eleccions. El president espanyol els ha escoltat este cap de setmana, però també ha estat pendent de la força de les manifestacions i ha estudiat totes les opcions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. La decisió només depèn d'ell, però si finalment no fa el pas, podria allargar la legislatura uns mesos més i negociar nous decrets d'habitatge, com li reclamen des de Junts o Podem. Per la seva banda, el PP pressiona perquè no s'ho pense més. Sentim Jone Belarra i Miguel Tellado.
6: Pensamos que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
7: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
5: Mentrestant, els partits que integren Suma volen estar preparats per a qualsevol escenari i han accelerat els preparatius de la nova coalició. Es dirà Front Ampli i el 17 d'octubre anunciaran el candidat o candidata. i ara lidera les travesses, és la ministra de Sanitat,

0: Mònica García.
1: Passat el temporal, aquest dilluns els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya. A Barcelona s'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. També es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
2: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
1: Dissabte, desenes de milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats espanyoles per reclamar solucions al problema de l'habitatge i fer una crida a la vaga general. A Catalunya, la manifestació central havia de ser a l'Hospitalet, però es va cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. Des d'aquest dilluns, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
3: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i a més tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
1: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions. L'objectiu del Departament de Salut és incrementar les taxes de vacunació, sobretot en infants de fins a 5 anys, perquè són vectors de transmissió de la grip i la gent més gran de 60 anys. Per això es tornarà a fer el que s'anomena vacunació oportunista, és a dir, que s'aprofiti una consulta al metge per proposar la vacunació i aquest any també es mantindrà l'administració de vacunes sense cita a partir del 16 de novembre.
4: 3CAT Info.
1: Obrim plana internacional, emoció en el recompte electoral dels comicis presidencials al Brasil amb els dos principals candidats frec a frec. El president Lula da Silva aspira a renovar per un quart mandat i el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, s'ha presentat als comicis amb un programa per al canvi, un gir que portaria la primera potència econòmica de Sud-amèrica cap a l'extrema dreta. Anem a São Paulo. Joan Biosca.
5: Aquestes eleccions aquí al Brasil han estat presidencials, però també regionals i locals, però especialment la gran importància està en saber definitivament què han triat els brasilers, si continuar pel camí del centre-esquerra amb Luiz Inácio Lula da Silva liderant el Brasil per quarta vegada com a cap d'estat, o bé entren en la dimensió de l'extrema dreta regional sud-americana. I és que cal recordar que el Brasil i l'Uruguai són ara mateix els dos únics països progressistes aquí a la regió. Les enquestes han vaticinat una victòria de Lula da Silva a les urnes, superant per pocs vots a Flavio Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta, que és el fill de Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil, condemnat per intent de cop d'estat i que està sota arrest domiciliari. I màxima expectació a la seu electoral aquí a São Paulo, de Lula da Silva, com també a Brasília, on el candidat ultraconservador Flavio Bolsonaro també espera els resultats. La clau d'aquestes eleccions presidencials, segons els experts i les enquestes, la poden tenir els votants indecisos, que serien entre un 3 i un 4% de tot l'electorat. 160 milions de brasilers han estat cridats a les urnes.
1: Segons el professor de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí Puig, Lula da Silva té menys possibilitats en una segona volta de les presidencials si part dels candidats que es presentaven a la primera volta acaben donant suport al seu rival ultraconservador, Flavio Bolsonaro. Martí Puig, investigador també del CIDOB, ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
6: És molt probable que aquesta bossa d'un 10% del vot es decanti fàcilment cap a Bolsonaro, mentre que la resta de candidats de l'esquerra tenen molt poca presència electoral. No arribaran al 1%. Estem parlant del Partit Comunista, d'un partit que es diu Causa Obrera. Per tant, veurem què succeeix amb els candidats menors, però fa pinta de que els menors solen ser més escurats cap a la dreta.
1: L'experta en política del Brasil creu que si Lula renova per un quart mandat com a president, tindrà dificultats per governar per un possible bloqueig parlamentari a les seves iniciatives. I tornem a casa nostra, perquè els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Anem a Lleida, Alba Mor.
0: Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre 4:45 de la tarda d'aquest dissabte per la presència d'una persona inconscient en un descampat. Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets, on també hi van acudir dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home i van certificar la seva mort. Els detinguts són dos homes de 18 i 43 anys que s'haurien discutit amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça golejat al Madrid en el clàssic de la Lliga F ha jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. I a la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
7: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón, a seguir igual.
4: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent en declaracions a TV3.
8: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
4: El Barça suma la 6a victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim el gironí David López valorar aquest empat.
9: Bueno, mala suerte. La verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo. Ha sido muy sólido, no ha concedido ninguna ocasión. El Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más. Pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
4: També a la segona divisió s'ha jugat el Sabadell 0, Andorra 0.
10: 3CAT Info.
4: I a la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 a camp de Grècia, amb el blaugrana Adeyemi descansant en aquest partit. Portugal ha guanyat 2-1 a Noruega, amb el també blaugrana Joao Cancelo marcant un gol i jugant 63 minuts. I també s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118-78. I també derrota del Lleida per 81-94 contra el Burgos.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
11: Mi objetivo era liderarlo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
4: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per cinquena vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen de Red Bull ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, i del Lewis Hamilton, de Ferrari. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
10: 3CAT Info.
4: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'Europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat dos catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
10: 3CAT Info.
4: Parlem de les suspensions pel temporal. Un dels equips que s'ha vist perjudicat és el Prat, que ha vist suspès el seu partit contra el Sant Rafel de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda d'aquest diumenge. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable a l'anada. Sentim el seu director esportiu, Dani Hernández.
12: Amb ganes de saber quan serà la nova data del partit, a disposició de la Federació i de les autoritats total per trobar aquesta data i poder avançar en aquesta competició que tantes ganes té el club, tothom té moltes ganes i continua fent història amb el Prat.
4: El Joventut Andorra de la Lliga ACB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El temporal ha afectat també el Barça de futbol sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament, en un principi, s'havia de jugar aquest diumenge a 1:15, però es va endarrerir unes hores, fins a 9:15 del vespre, pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data per disputar aquest partit.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 1:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i la setmana començarà amb almenys 9 escoles, sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental, i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. També és notícia que els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9-9 en polra per primer cop a la història. I a Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. A partir d'ara us explicarem que la crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. I us parlarem del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, que aixeca el taló de la 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. I en esports, Alfons Gorina.
4: El Barça goleja per 7-0 el Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
13: Hem treballat amb 2.440 actuacions, el que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
1: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home que ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
14: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat, d'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
1: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. A Granollers, de matinada la tempesta va inundar magatzems del soterrani de l'hospital i l'aigua també va entrar a urgències, però diumenge al migdia ja s'ha pogut reprendre l'activitat assistencial. En canvi, l'Hospital de Blanes, on els aiguats van inundar urgències, encara funciona a mig gas i el CAP de Malgrat obrirà dilluns el servei d'urgències, però anul·la l'activitat programada. També continuaran fent feina bombers, brigades i equips de neteja de molts municipis de Catalunya. El Vallès Oriental és un dels punts on més va ploure i encara hi ha carrers i carreteres negats. A Granollers, per exemple, l'esfondrament d'un talús a tocar de les vies del tren va provocar una tromba d'aigua i fang que va inundar diversos garatges, com ara el de la Cati i el de l'Òscar.
15: S'ha desfondrat el talús de la via del tren i, evidentment, deu haver vingut tones d'aigua amb fang i les cinc primeres cases d'aquí, d'aquest carrer, hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat.
16: Y pues todo lo que teníamos aquí adentro del garaje, pues nada, perdido. El coche ya no responde, está muerto. Y todo lo que teníamos aquí entre muebles y recuerdos y cosas materiales, pues, se fue a la basura. Entonces, bueno, será limpieza, borrón y cuenta nueva.
1: A la Roca del Vallès, el desbordament del riu Mugent va arrasar un parc infantil. El Lluís, un veí de la zona que hi passeja cada dia, assegura que no havia vist mai res així.
17: L'any que ha passat, doncs aquí passava 4 metres d'alçada, almenys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
1: L'aigua també va fer estralls a Montornès i a Canovelles, on han caigut murs i cobertes, tal com explicaven a l'ACN la Teresa i l'Àlex.
18: Ens hem espantat molt perquè només hem vist tot aquí ple d'aigua i anaven caient parets, i anaven caient parets mitgeres.
19: Con el agua aquí, más arriba de la cintura, pude sacar a mi madre y comencé a sacar a la gente, vamos, salgamos, salgamos, flotando todo. Fue horrible. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo veía en carne propia.
1: I al Maresme, més d'una trentena de cotxes i tres autobusos han quedat atrapats per l'aigua en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. A Pineda de Mar, la tempesta ha deixat molts baixos inundats a tocar de la Riera. I a Palafolls, l'alcalde, Francesc Alemany, ha donat per perdut el material de la biblioteca Enric Miralles, on ha entrat un metre i mig d'aigua.
20: Això serà un tema de mesos, perquè ha entrat més d'un metre i mig d'aigua i tota la instal·lació està afectada i perduda, tant a nivell de llibres com del material, com d'ordinadors, com de mobiliari, tot.
1: També hi ha hagut inundacions de baixos i garatges a Tordera i en alguns punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva. A Catalunya Ràdio i a 3Cat Info hem seguit l'evolució del temporal des que va començar dissabte a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pujada de la temperatura del mar es pot repetir cada vegada més. De fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ho ha dit ben clar.
2: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: I així ho hem constatat des de Catalunya Ràdio, des del programa El Suplement, ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cabrils o Mataró.
21: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions que han arribat doncs, al metre.
22: Molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una treintena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
23: Bàsicament el que ens està preocupant són les possibles crespudes del bassot.
24: Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
1: I els experts diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en medi ambient i enginyer forestal, expert en inundacions, proposa diverses solucions.
25: S'està treballant molt en basses de laminació, on estarien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers.
1: Oriol Bassa també destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
10: 3CAT Info.
1: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Ho ha seguit en Josep Almirall amb en David Prats.
26: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
27: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
26: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
27: Ha arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
26: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
27: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
26: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
27: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
26: A partir d'aquí s'han classificat 3 colles, els castellers de Sant, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus ocupen la cinquena posició.
27: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
26: Bona actuació també dels mossiganguers a Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
27: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels mossiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
26: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
27: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
26: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
27: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
26: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
27: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri Cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
26: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
1: Més coses. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
28: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Said.
0: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
28: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
1: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i això, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. La decisió presa avui pels membres de l'OPEP arriba 2 dies després que els països del G7 acordessin alliberar 100 milions de barrils de cru i de dièsel de les seves reserves estratègiques al llarg dels pròxims 4 mesos per tal de frenar l'encariment dels carburants. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar la setmana passada amb més de 102 dòlars, cosa que ha disparat el preu de la benzina i del dièsel. A Ucraïna, visita sorpresa aquest diumenge a Kiev del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat un paquet d'ajuda financera a Ucraïna per valor de 1.300 milions d'euros, entre altres qüestions, per reparar la infraestructura energètica malmesa pels atacs russos. Merz ha arribat a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa que han signat amb el president Volodymyr Zelensky una quinzena d'acords i convenis per la compra de material militar. Entre els subministraments que rebrà Ucraïna hi ha milers de míssils interceptors Iris-T, un sistema de defensa antiaèria que Zelensky reclamava des de feia mesos. Segons ha explicat el president ucraïnès, el conjunt dels acords signats amb el govern i el sector de defensa alemany estan valorats en uns 8.500 milions d'euros. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia ha atacat un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ha aprofitat per exigir el final de la guerra.
3: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí: senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra, però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
1: Dos dels 8 ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos en els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
10: El temps.
1: Eloi Cordomí.
5: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que sobretot quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol amb unes temperatures que s'enfilaran. Màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus, en canvi la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada, justament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Like you could fall. No one would hear.
1: El temporada alt del Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el taló de la seva 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Anem cap allà amb Marta Vives.
4: El Teatre Municipal de Girona acull l'estrena de l'obra i amb ella l'inici del temporada alta. Això, malgrat que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. La màgia s'ha fet a cobert amb aquesta obra que conjuga dos dels grans artistes internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sharkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe, com ens ha definit el públic de l'estrena.
7: Molt impressionant, en realitat, molt sorprenent, no? Cada actor teníem, i després amb la música al directe, que li dona aquest component també molt més emocionant.
8: Que ha estat bé, mai n'havia vist cap com aquesta, però m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció.
9: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes. Han de quedar agotats perquè no para, no para.
11: Jo he entès que estaven, bueno, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no? Que fem moltes coses, diem moltes coses, però al final no fem el que diem.
4: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic amb el pas dels anys i mirall de la pròpia biografia. Un joc escènic estrany, poètic i expressiu que ens permet evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer de dos artistes europeus que reivindiquen l'art i l'ofici en la maduresa.
1: El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral Shalom i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat positivament el festival, tot i els forts aiguats.
12: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar, però hem anat salvant tots els concerts, els han pogut fer tots, tots han molt bona acollida del públic, molta assistència, els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival, per tant estem contents.
1: El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. Durant el festival, els assistents han pogut sentir cançons d'autor, música coral, repertori clàssic i jazz contemporani, entre altres estils musicals.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'aeroport d'Alguaire ha celebrat aquest cap de setmana la 12a edició de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica de referència a Catalunya. Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat una jornada acadèmica per a alumnes d'institut que puguin estar interessats en sortides professionals del sector, un sector en què actualment hi ha molta demanda de treballadors. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Per la Lleida Air Challenge hi han passat prop de 300 alumnes de quart d'ESO i batxillerat de 5 instituts de les comarques de Lleida que han pogut conèixer les diferents sortides professionals del sector aeronàutic. Els joves han pogut veure de prop l'oferta laboral de pilots o de personal especialitzat en l'aeronàutica i certament alguns s'hi han mostrat molt interessats.
14: Ara que m'han ensenyat diferents mòduls, diferents cursos que ofereixen per aquí a Catalunya, la veritat que no ho descarto, sobretot quan m'han dit que pots volar amb cursos amb un instructor i que et deixi provar per veure si realment aquesta és la teva passió. Pot ser-ho, però sí.
15: I m'agrada tot el que suposa pilotar avions, perquè penso que és una feina molt interessant, molt pràctica i, bueno, és difícil.
29: El que més m'ha interessat ha sigut aquest treball, el treball de safat, ja que m'ha cridat molt l'atenció i ja que sembla molt interessant.
13: Els professors i tutors que els han acompanyat valoren positivament la visita a la fira perquè diuen que aquest sector pot esdevenir en un futur pròxim una de les especialitzacions de formació dels seus alumnes, Lourdes Flotats, de l'Institut Castell dels Templers de Lleida.
30: Està bé conèixer totes les coses que hi ha al nostre abast i sobretot si són tan properes. Hem sabut que fa un any que funciona l'escola de pilots, doncs a la millor dels nostres alumnes surt algun pilot d'avió o alguna auxiliar de vol o alguna hostesa. La veritat és que val la pena de saber totes les possibilitats que tenen i la manera de formar-se per acabar sent uns bons professionals.
13: Entre els expositors hi hem trobat una escola de vol de València. Miguel Ángel Esteve, un dels responsables de l'empresa, afirma que des de la pandèmia hi ha molta demanda de professionals en el sector.
2: Hay interés sobre todo por cómo está el mercado ahora. Después de la pandemia hay una necesidad muy grande en el mercado aeronáutico, sobre todo de tripulantes de cabina y pilotos. Y lo que hacemos es formar a los pilotos desde el principio, desde cero, lo que se denomina formación integrada.
13: Una Lleida Air Challenge molt pendent del temps, de la pluja, que l'any passat va rebre uns 9.000 visitants i que ofereix tot tipus d'activitats relacionades amb l'aeronàutica amb un centenar d'estants.

0: Oques Grasses s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Tito Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
1: 4 estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
0: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. A la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
4: Espectacular, yo creo que el equipo... cada día me deja más sin palabras, trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
3: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent a TV3.
5: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
3: El Barça suma la 6ª victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació.
2: 3Cat Info.
3: A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, valorar aquest empat.
6: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
3: I també a la segona divisió, Sabadell 0, Andorra 0. Ara sentim a l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
7: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, avui l'únic que penso que ens ha faltat, amb 19 rematades, és ficar la pilota dins.
3: A la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 al camp de Grècia. El blaurana Adeyemi ha descansat en aquest partit. I el Portugal 2-1. Ha estat titular João Cancelo del Barça, que ha marcat un gol i ha jugat 63 minuts. També s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la Lliga CB, diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia 118-78 i també derrota de Lleida a casa per 81-94 contra el Burgos. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
8: Mi objetivo era liderarlo antes posible la carrera, no he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle y una vez la adelantado quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente cuando se acercaba 07-06 apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
3: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de Lewis Hamilton. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
2: Trescat Info.
3: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem de les suspensions del temporal. Un dels partits que s'ha suspès és el Prat-Sant Rafael de la prèvia de la Copa del Rei que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable del partit d'anada. El Joventut Andorra de la Lliga CB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. I el temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya per al partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament en un principi s'havia de jugar aquest diumenge a 14:15, però es van endarrerir unes hores fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data.
2: Trescat Info.

0: És la una. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat. La setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 en polra per primer cop a la història. La policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín a Ceuta, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per retornar al Marroc. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants de cop. Pedro Sánchez esgota el cap de setmana de reflexió sobre un possible avançament electoral. El seu entorn, amb qui ha mantingut contactes, l'anima a posar les urnes en el context del cas Mari Carmen. Detinguts dos homes de 18 i 43 anys per la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar dissabte en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. Emoció aquesta nit en el recompte de les eleccions al Brasil. El president Lula da Silva, que lidera una coalició d'ampli espectre polític, es disputa el lideratge del país amb Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident populista que va ser condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos candidats supera el 50%, caldrà una segona volta el 25 d'octubre.
1: Esports.
2: El Barça goleja 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Claudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A la Lliga CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. A motociclisme, victòria de Marc Márquez del Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i per al litoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars de diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han robat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
4: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge se n'ha anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Aquest dilluns es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, quan la riera l'ha arrossegat aigües avall. Els forts aiguats han deixat també una víctima mortal a la comarca, un home de 75 anys, a qui li ha caigut el mur d'un càmping a sobre. Anem a Pineda de Mar, Marta Vallès.
1: Amb la llum del dia reprendrà aquest dilluns la recerca de la persona que ha caigut a la riera de Pineda de Mar, on s'hauria apropat per veure l'efecte dels aiguats. Segons alguns testimonis, s'hauria volgut fer una fotografia quan ha relliscat i l'aigua l'ha arrossegat. Els bombers han pentinat la riera de dalt a baix durant tot el dia, mentre un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil s'han concentrat en la zona de la platja, on hauria pogut anar a parar el cos, però no s'ha trobat res. A Tordera, un home ha mort al caravaning internacional Costa Brava quan un mur que ha cedit li ha caigut al damunt. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
5: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia amb local ja han activat els serveis d'emergències. S'ha intentat fer la RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: A tota la comarca els aiguats han fet destrosses molt importants. La carretera Nacional 2 s'ha hagut de tallar en diferents punts entre Montgat i Malgrat de Mar. Vehicles arrossegats per l'aigua fins a la platja, cases i aparcaments inundats, arbres que han caigut enmig de les vies. A Sant Cebrià de Vallalta hi ha urbanitzacions on hi ha una quarantena de cases aïllades. L'aigua ha engolit directament als carrers.
0: I a les comarques de Girona, l'episodi de pluja s'ha tancat amb diverses inundacions, sobretot en baixos, garatges i també soterranis de municipis com Blanes, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. Ara veïns i serveis d'emergència treballen per recuperar la normalitat. Berta Artigas Fontàs.
6: Les precipitacions han fet augmentar el cabal dels rius i alguns han desbordat, com el Daró i el Ridaura, que al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha inundat diverses cases de la urbanització Golf Costa Brava, com la d'Antoni Moreno.
7: Tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però... I com mai.
6: Durant tota la tarda els bombers han fet serveis per a aquesta zona per ajudar a retirar l'aigua acumulada. Els mateixos veïns també s'han organitzat. A Platja d'Aro, per exemple, residents d'un mateix bloc han instal·lat una bomba per evacuar l'aigua que havia inundat els baixos i bona part del jardí. La Marta Martínez és una veïna del bloc.
8: Altres anys ens havia passat una miqueta la inundació d'aquí a l'entrada mateix, que això ja sovint que passi, però que surti d'allà molt poques vegades. I realment això, jo és el primer cop que ho veig, amb 15 anys, la meva parella viu aquí i tampoc havia vist que el mur es trenqués d'aquesta manera.
6: Durant la tarda el temps ha millorat i en alguns municipis fins i tot ha sortit el sol.
0: El temporal deixa afectacions importants a la mobilitat. Pel que fa a la xarxa ferroviària, encara hi ha incidències a la majoria de línies de Rodalies. Els trens de les línies R1, R2 Nord, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 i RT2 no circulen. I segons ha informat Rodalies, el servei no es restablirà fins que finalitzin les comprovacions de la infraestructura. Les línies on sí que s'ha pogut restablir el servei són l'R2 Sud, l'R15 i l'R16 i l'R4, el tram sud entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. També s'ha reprès la circulació dels trens de l'alta velocitat i llarga distància, amb sortida des de Barcelona, que han estat aturats tot el diumenge al matí. Tot i això, encara hi ha alguna cancel·lació i els combois circulen amb retard. Per el que fa als trens de ferrocarrils de la Generalitat, circulen segons els horaris habituals. Al metro de Barcelona només queden afectacions alguns trams de l'L9 Nord i també l'L10 Nord. També continuen tallades almenys 5 carreteres de la xarxa viària a causa d'esllavissades o inundacions, com ara la J682 a Blanes i l'N2 a Mataró. I algunes carreteres que estan afectades pels aiguats però que no estan tallades. Les pluges també deixen polígons industrials, comerços inundats i empreses que encara no saben si podran reprendre l'activitat aquest dilluns. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Josep Ginesta, explica a 3Cat Info que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. Per Ginesta, ara la prioritat és garantir la seguretat dels treballadors que aquest dilluns tornen a la feina.
9: Serà molt important que les empreses que han tingut tancat el cap de setmana també facin una primera inspecció de que les instal·lacions, que totes les instal·lacions de l'empresa reuneixen els requisits de prevenció de riscos, no? Perquè pot haver passat que aquestes pluges hagin afectat doncs, a la seguretat d'alguna part de les instal·lacions. No? I aquesta és la part més important que demà totes les empreses han de tenir garantit a primera hora quan hagin d'iniciar l'activitat.
0: Ginesta també demana que les empreses puguin garantir els accessos als polígons industrials amb seguretat. Recorda que alguns danys materials poden ser costosos de reparar i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes. Com a mínim 9 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora del matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Guerau de Liost de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. A banda, hi ha més d'una 80 de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
10: 3CAT Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 en polra per primer cop a la història. Anem cap allà amb en Josep Almirall.
11: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
12: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
11: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
12: Ha arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
11: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
12: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
11: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
12: Ha carregat el 3 de 10, ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda de sortida, han completat el 4 de 9 net,

0: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9. Han acabat amb el 7 de 8 carregat.
1: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els Castellers de la Vila de Gràcia.
0: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
1: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
0: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri Cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
1: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc. Fons de l'operatiu han explicat a l'agència EFE que moltes d'aquestes persones, la majoria joves, han optat per tornar al Marroc en saber que no podrien sol·licitar el dret d'asil. Tot plegat passa 10 dies abans que els reis Felip i Letícia visitin Ceuta els pròxims 13 i 14 d'octubre.
2: El temps.
3: Eloi Cordomí.
4: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que sobretot quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada, de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
2: 3CAT Info.
3: Compte enrere per saber si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades o intenta negociar noves mesures d'habitatge. Si el president espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, aquest dilluns hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: A 9:15, Sánchez inaugura el Congrés d'Empresa Familiar i després reunirà l'executiva socialista a la seu de Ferraz. Molts dirigents del seu partit creuen que cal aprofitar l'onada d'indignació per l'habitatge i convocar eleccions. El president espanyol els ha escoltat este cap de setmana, però també ha estat pendent de la força de les manifestacions i ha estudiat totes les opcions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. La decisió només depèn d'ell, però si finalment no fa el pas, podria allargar la legislatura uns mesos més i negociar nous decrets d'habitatge, com li reclamen des de Junts o Podem. Per la seva banda, el PP pressiona perquè no s'ho pense més. Sentim Jone Belarra i Miguel Tellado.
6: Pensamos que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
7: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
5: Mentrestant, els partits que integren Suma volen estar preparats per a qualsevol escenari i han accelerat els preparatius de la nova coalició. Es dirà Front Ampli i el 17 d'octubre anunciaran el candidat o candidata. I ara lidera les travesses és la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: Passat el temporal, aquest dilluns els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya. A Barcelona s'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. També es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
8: potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà.

0: ara mateix el pessimisme.
1: Dissabte, desenes de milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats espanyoles per reclamar solucions al problema de l'habitatge i fer una crida a la vaga general. A Catalunya, la manifestació central havia de ser a l'Hospitalet, però es va cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. Des d'aquest dilluns, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
2: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i a més tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
1: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions. L'objectiu del Departament de Salut és incrementar les taxes de vacunació, sobretot en infants de fins a 5 anys, perquè són vectors de transmissió de la grip i la gent més gran de 60 anys. Per això es tornarà a fer el que s'anomena vacunació oportunista, és a dir, que s'aprofiti una consulta al metge per proposar la vacunació. I aquest any també es mantindrà l'administració de vacunes sense cita a partir del 16 de novembre.
3: 3CAT Info.
1: Obrim plana internacional, emoció en el recompte electoral dels comicis presidencials al Brasil amb els dos principals candidats frec a frec. El president Lula da Silva aspira a renovar per un quart mandat i el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, s'ha presentat als comicis amb un programa per al canvi, un gir que portaria la primera potència econòmica de Sud-amèrica cap a l'extrema dreta. Anem a São Paulo. Joan Biosca.
4: Aquestes eleccions aquí al Brasil han estat presidencials, però també regionals i locals, però especialment la gran importància està en saber definitivament què han triat els brasilers, si continuar pel camí del centre-esquerra amb Luis Ignacio Lula da Silva liderant el Brasil per quarta vegada com a cap d'estat, o bé entren en la dimensió de l'extrema dreta regional sud-americana. I és que cal recordar que el Brasil i l'Uruguai són ara mateix els dos únics països progressistes aquí a la regió. Les enquestes han vaticinat una victòria de Lula da Silva a les urnes, superant per pocs vots a Flávio Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta, que és el fill de Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil, condemnat per intent de cop d'estat i que està sota arrest domiciliari. I màxima expectació a la seu electoral aquí a São Paulo, de Lula da Silva, com també a Brasília, on el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro també espera els resultats. La clau d'aquestes eleccions presidencials, segons els experts i les enquestes, la poden tenir els votants indecisos, que serien entre un 3 i un 4% de tot l'electorat. 160 milions de brasilers han estat cridats a les urnes.
1: Segons el professor de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí Puig, Lula da Silva té menys possibilitats en una segona volta de les presidencials si part dels candidats que es presentaven a la primera volta acaben donant suport al seu rival ultraconservador, Flávio Bolsonaro. Martí Puig, investigador també del CIDOB, ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
5: És molt probable que aquesta bossa d'un 10% del vot es decanti fàcilment cap a Bolsonaro, mentre que la resta de candidats de l'esquerra tenen molt poca presència electoral. No arribaran a un 1%, estem parlant del Partit Comunista, d'un partit que es diu Causa Obrera. Per tant, veurem què succeeix amb els candidats menors, però fa pinta de que els menors solen ser més escurats cap a la dreta.
1: L'expert en política del Brasil creu que si Lula renova per un quart mandat com a president, tindrà dificultats per governar per un possible bloqueig parlamentari a les seves iniciatives. I tornem a casa nostra perquè els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Anem a Lleida, Alba Mor.
0: Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre 4:45 de la tarda d'aquest dissabte per la presència d'una persona inconscient en un descampat. Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets, on també hi van acudir dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home i van certificar la seva mort. Els detinguts són dos homes de 18 i 43 anys que s'haurien discutit amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
3: El Barça golejat al Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. I a la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
6: Espectacular, yo creo que el equipo... cada día me deja más sin palabras, trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça pase lo que pase y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
3: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent en declaracions a TV3.
7: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
3: El Barça suma la 6a victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim el gironí David López valorar aquest empat.
8: Bueno, mala suerte. La verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo. Ha sido muy sólido, no ha concedido ninguna ocasión. El Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más. Pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
3: També a la segona divisió s'ha jugat el Sabadell 0, Andorra 0.
1: 3CAT Info.
3: I a la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 a camp de Grècia, amb el blaugrana Adeyemi descansant en aquest partit. Portugal ha guanyat 2-1 a Noruega, amb el també blaugrana João Cancelo marcant un gol i jugant 63 minuts. I també s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118-78. I també derrota del Lleida per 81-94 contra el Burgos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
9: Mi objetivo era liderarlo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
3: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, i del Lewis Hamilton, de Ferrari. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
1: 3CAT Info.
3: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat dos catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
1: 3CAT Info.
3: Parlem de les suspensions pel temporal. Un dels equips que s'ha vist perjudicat és el Prat, que ha vist suspès el seu partit contra el Sant Rafel de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda d'aquest diumenge. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable a l'anada. Sentim el seu director esportiu, Dani Hernández.
10: Amb ganes de saber quan serà la nova data del partit, a disposició de la Federació i de les autoritats total per trobar aquesta data i poder avançar en aquesta competició que tantes ganes té el club, tothom té moltes ganes i continuar fent història amb el Prat.
3: El Joventut Andorra de la Lliga ACB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament, en un principi, s'havia de jugar aquest diumenge a 1:15, però es va endarrerir unes hores, fins a 8:45 del vespre, pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data per disputar aquest partit.
11: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 2:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i la setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. També és notícia que els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9-9 en polra per primer cop a la història. I a Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. A partir d'ara us explicarem que la crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. I us parlarem del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, que aixeca el taló de la 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps. I en esports, Alfons Gorina.
3: El Barça goleja per 7-0 el Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
12: Hem treballat amb 2.440 actuacions, el que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
1: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
13: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem vingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
1: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. A Granollers, de matinada la tempesta va inundar magatzems del soterrani de l'hospital i l'aigua també va entrar a urgències, però diumenge al migdia ja s'ha pogut reprendre l'activitat assistencial. En canvi, l'Hospital de Blanes, on els aiguats van inundar urgències, encara funciona a mig gas i el CAP de Malgrat obrirà dilluns el servei d'urgències, però anul·la l'activitat programada. També continuaran fent feina bombers, brigades i equips de neteja de molts municipis de Catalunya. El Vallès Oriental és un dels punts on més va ploure i encara hi ha carrers i carreteres negats. A Granollers, per exemple, l'esfondrament d'un talús a tocar de les vies del tren va provocar una tromba d'aigua i fang que va inundar diversos garatges, com ara el de la Cati i el de l'Òscar.
14: S'ha desfondrat el talús de la via del tren i, evidentment, deu haver vingut tones d'aigua amb fang i les cinc primeres cases d'aquí, d'aquest carrer, hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat.
15: Y pues todo lo que teníamos aquí adentro del garaje, pues nada, perdido. El coche ya no responde, está muerto. Y todo lo que teníamos aquí entre muebles, recuerdos y cosas materiales, se fue a la basura. Entonces, bueno, será limpieza, borrón y cuenta nueva.
1: A la Roca del Vallès, el desbordament del riu Mugent va arrasar un parc infantil. El Lluís, un veí de la zona que hi passeja cada dia, assegura que no havia vist mai res així.
16: L'any que ha passat, doncs aquí passava 4 metres d'alçada, almenys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
1: L'aigua també va fer estralls a Montornès i a Canovelles, on han caigut murs i cobertes, tal com explicaven a l'ACN, la Teresa i l'Àlex.
17: Ens hem espantat molt perquè només hem vist tot aquí ple d'aigua i anaven caient parets, i anaven caient parets mitgeres.
18: Con el agua aquí, me arriba la cintura, pude sacar a mi madre y comencé a sacar a la gente, vamos, salgamos, salgamos, flotando todo. Fue horrible. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo vi en carne propia.
1: I al Maresme, més d'una trentena de cotxes i tres autobusos han quedat atrapats per l'aigua en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. A Pineda de Mar, la tempesta ha deixat molts baixos inundats a tocar de la Riera. I a Palafolls, l'alcalde, Francesc Alemany, ha donat per perdut el material de la biblioteca Enric Miralles, on ha entrat un metre i mig d'aigua.
19: Això serà un tema de mesos, perquè ha entrat més de metre i mig d'aigua i tota la instal·lació està afectada i perduda, tant a nivell de llibres com del material, com d'ordinadors, com de mobiliari, tot.
1: També hi ha hagut inundacions de baixos i garatges a Tordera i en alguns punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva. A Catalunya Ràdio i a 3Cat Info hem seguit l'evolució del temporal des que va començar dissabte a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pujada de la temperatura del mar es pot repetir cada vegada més. De fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ho ha dit ben clar.
20: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: I així ho hem constatat des de Catalunya Ràdio, des del programa El Suplement, ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cabrils o Mataró.
21: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions, que han arribat doncs, al metre.
2: molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una treintena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
4: Bàsicament el que ens està preocupant són les possibles crescudes del bassós.
22: Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
1: I els experts diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en medi ambient i enginyer forestal, expert en inundacions, proposa diverses solucions.
23: S'està treballant molt en basses de laminació, on estarien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers.
1: Oriol Bassa també destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
11: 3CAT Info.
1: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb polra per primer cop a la història. Ho ha seguit en Josep Almirall amb en David Prats.
24: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
25: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
24: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
25: Ha arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
24: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
25: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
24: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
25: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
24: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus ocupen la cinquena posició.
25: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
24: Bona actuació també dels mossiganguers a Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
25: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels mossiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
24: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
25: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
24: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
25: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
24: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
25: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
24: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja, s'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
1: Més coses. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
26: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Saif.
27: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
26: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
1: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i això, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. La decisió presa avui pels membres de l'OPEP arriba 2 dies després que els països del G7 acordessin alliberar 100 milions de barrils de cru i de dièsel de les seves reserves estratègiques al llarg dels pròxims 4 mesos per tal de frenar l'encariment dels carburants. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar la setmana passada amb més de 102 dòlars, cosa que ha disparat el preu de la benzina i del dièsel. A Ucraïna, visita sorpresa aquest diumenge a Kiev del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat un paquet d'ajuda financera a Ucraïna per valor de 1.300 milions d'euros, entre altres qüestions, per reparar la infraestructura energètica malmesa pels atacs russos. Merz ha arribat a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa que han signat amb el president Volodymyr Zelensky una 15ena d'acords i convenis per la compra de material militar. Entre els subministraments que rebrà Ucraïna hi ha milers de míssils interceptors Iris-T, un sistema de defensa antiaèria que Zelensky reclamava des de feia mesos. Segons ha explicat el president ucraïnès, el conjunt dels acords signats amb el govern i el sector de defensa alemany estan valorats en uns 8.500 milions d'euros. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia ha atacat un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ha aprofitat per exigir el final de la guerra.
0: Heute Morgen an einem friedlichen Sonntag Luftalarm in Kiev.
3: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat aquí. I només puc tornar a repetir des d'aquí. Senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra. Però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
1: Dos dels 8 ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos en els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
11: El temps.
1: Eloi Cordomí.
5: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que sobretot quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol amb unes temperatures que s'enfilaran. Màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus, en canvi la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada justament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Like you could fall. And no one would hear.
1: El temporada alta del Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el taló de la seva 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Anem cap allà amb Marta Vives.
7: El Teatre Municipal de Girona acollirà l'estrena de l'obra i amb ella l'inici del temporada alta. Això, malgrat que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. La màgia s'ha fet de cobert amb aquesta obra que conjuga dos dels grans artistes internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sharkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe, com ens ha definit el públic de l'estrena.
8: Molt impressionant, en realitat, molt sorprenent, no? Cada actor teníem, i després amb la música en directe, que li dona aquest component també molt més emocionant.
9: Que està bé, mai n'havia vist cap com aquesta, però m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció. Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes. Han de quedar agotats perquè no para, no para.
10: Jo he entès que estaven, bueno, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no? Que fem moltes coses, diem moltes coses, però al final no fem el que diem.
7: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic amb el pas dels anys i mirall de la pròpia biografia. Un joc escènic, estrany, poètic i expressiu que ens permet evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer de dos artistes europeus que reivindiquen l'art i l'ofici en la maduresa.
1: El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral Shalom i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat positivament el festival, tot i els forts aiguats.
12: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar, però hem anat salvant tots els concerts, els han pogut fer tots, tots han molt bona acollida del públic, molta assistència, els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival, per tant estem contents.
1: El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. Durant el festival, els assistents han pogut sentir cançons d'autor, música coral, repertori clàssic i jazz contemporani, entre altres estils musicals.
11: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'aeroport d'Alguaire ha celebrat aquest cap de setmana la 12a edició de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica de referència a Catalunya. Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat una jornada acadèmica per a alumnes d'institut que puguin estar interessats en sortides professionals del sector, un sector en què actualment hi ha molta demanda de treballadors. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Per la Lleida Air Challenge hi han passat prop de 300 alumnes de quart d'ESO i batxillerat de 5 instituts de les comarques de Lleida que han pogut conèixer les diferents sortides professionals del sector aeronàutic. Els joves han pogut veure de prop l'oferta laboral de pilots o de personal especialitzat en l'aeronàutica i certament alguns s'hi han mostrat molt interessats.
14: Ara que m'han ensenyat diferents mòduls, diferents cursos que ofereixen per aquí a Catalunya, la veritat que no ho descarto, sobretot quan m'han dit que pots volar amb cursos amb un instructor i que et deixi provar per veure si realment aquesta és la teva passió. Pot ser-ho prou, sí.
15: I m'agrada tot el que suposa pilotar avions, perquè penso que és una feina molt interessant, molt pràctica, i bueno, és difícil.
16: El que més m'ha interessat ha sigut aquest treball, el treball de safat, ja que m'ha cridat molt l'atenció i ja que sembla molt interessant.
13: Els professors i tutors que els han acompanyat valoren positivament la visita a la fira, perquè diuen que aquest sector pot esdevenir en un futur pròxim una de les especialitzacions de formació dels seus alumnes. Lourdes Flotats, de l'Institut Castell dels Templers de Lleida.
17: Està bé conèixer totes les coses que hi ha al nostre abast i sobretot si són tan properes. Hem sabut que fa un any que funciona l'escola de pilots, doncs a la millor dels nostres alumnes surt algun pilot d'avió o algun auxiliar de vol o alguna hostessa. La veritat és que val la pena de saber totes les possibilitats que tenen i la manera de formar-se per acabar sent uns bons professionals.
13: Entre els expositors hem trobat una escola de vol de València. Miguel Ángel Esteve, un dels responsables de l'empresa, afirma que des de la pandèmia hi ha molta demanda de professionals en el sector.
28: Hay interés sobre todo por cómo está el mercado ahora. Después de la pandemia hay una necesidad muy grande en el mercado aeronáutico, sobre todo de tripulantes de cabina y pilotos. Y lo que hacemos es formar a los pilotos desde el principio, desde cero, lo que se denomina formación integrada.
13: Una Lleida Air Challenge molt pendent del temps, de la pluja, que l'any passat va rebre uns 9.000 visitants i que ofereix tot tipus d'activitats relacionades amb l'aeronàutica amb un centenar d'estants.

0: O que es gràcies s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Tito Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
1: 4 estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
0: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F, jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. A la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols en la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
4: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça pase lo que pase y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
3: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent a TV3.
5: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé per dit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
3: El Barça suma la 6a victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació.
2: 3Cat Info.
3: A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, valorar aquest empat.
6: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
3: I també a la segona divisió, Sabadell 0, Andorra 0. Ara sentim a l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
7: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, avui l'únic que penso que ens ha faltat, amb 19 rematades, és ficar la pilota a dins.
3: A la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 al camp de Grècia. El blaugrana Adeyemi ha descansat en aquest partit. I el Portugal 2-1. Ha estat titular João Cancelo del Barça, que ha marcat un gol i ha jugat 63 minuts. També s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la Lliga CB, diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia 118-78. I també derrota de Lleida a casa per 81-94 contra el Burgos. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
8: Mi objetivo era liderarlo antes posible la carrera, no he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle y una vez la adelantado quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente cuando se acercaba 07-06 apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
3: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5ª vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de Lewis Hamilton. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
2: Trescat Info.
3: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem de les suspensions del temporal. Un dels partits que s'ha suspès és el Prat Sant Rafael de la prèvia de la Copa del Rei que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable del partit d'anada. El Joventut Andorra de la Lliga CB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. I el temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya per al partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament en un principi s'havia de jugar aquest diumenge a 13:45, però es van endarrerir unes hores fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data.
2: Trescat Info.

0: Són les dues. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat. La setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. Els castellers de Vilafranca guanyant el concurs de castells a la Tàrraco Arena han descarregat el 9 de 9 amb polra per primer cop a la història. La policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín a Ceuta, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per retornar al Marroc. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants de cop. Pedro Sánchez esgota el cap de setmana de reflexió sobre un possible avançament electoral. El seu entorn, amb qui ha mantingut contactes, l'anima a posar les urnes en el context del cas Mari Carmen. Detinguts dos homes de 18 i 43 anys per la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar dissabte en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. Emoció aquesta nit en el recompte de les eleccions al Brasil. El president Lula da Silva, que lidera una coalició d'ampli espectre polític, es disputa el lideratge del país amb Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident populista que va ser condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos candidats supera el 50%, caldrà una segona volta el 25 d'octubre.
1: Esports. El Barça goleja 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. En descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Claudio Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A la Lliga CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. A motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars de diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desaparició.